0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: La millor poesia, l'abecedari poètic.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sona cada tarda al Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Crec que és una bona oportunitat, no?
3: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
3: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: arribi als 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Lady, don't hurt me.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duaraves. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
4: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
5: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
6: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
7: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
3: Cada dia aprenem coses noves.
8: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
9: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
10: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
3: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
11: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
12: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
13: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
14: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
3: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
15: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: amb nosaltres. Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: Amb Samuel Baus.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Avui ens devem amb 14 graus a Tivissa, 10 a Oliola i 13 a la Vall d'en Bas. Aquest era el moment en què aquesta nit acabava l'emotiu i vistós espectacle de focs artificials, llums i drons amb què ha quedat beneïda la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Així culmina la visita de Lleó 14 a Catalunya.
1: Com la ciutat, com tal i tota Catalunya, es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia.
0: Avui repassarem l'acte d'ahir a la Sagrada Família i la visita del Papa, que a 8:45 del matí agafarà un avió a l'aeroport del Prat per seguir el viatge oficial cap a les Canàries. Avui a 9:15 tornarem a la parròquia de Sant Agustí i parlarem amb el director de Càritas per fer balanç de la visita del Pontífex. I l'altre tema del dia és la seguretat a Barcelona després del tercer tiroteig mortal en poques setmanes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta mateixa tarda els principals càrrecs policials per analitzar aquest fenomen que s'atribueix a la guerra entre màfies. Són declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio.
2: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions.
0: Avui també ho analitzarem en temps d'agora amb la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro. I a l'Orient Mitjà, nova nit d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. El Pentàgon ha difós un vídeo en què es veu com un vaixell de guerra dispara míssils contra objectius militars iranians. Teheran ha respost amb una ofensiva contra bases nord-americanes a Bahrein i Kuwait. I a les 11 farem Àgora Esportiva per parlar de l'inici del Mundial de Futbol que es celebra als Estats Units, Canadà i Mèxic.

0: el primer partit Mèxic-Sud-Àfrica a les 9 del vespre, hora d'aquí, a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. I, per cert, parlant d'esports, fa pocs minuts, remuntada espectacular dels Knicks. El quart partit de les finals de l'NBA perdien de 29 punts i han acabat guanyant els Spurs. Els de Nova York guanyen 3-1, estan a un partit de ser campions. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara fem un cop d'ull a la matinada. Pol Forada, de bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Avui els diputats del Parlament, Sara Jaurrieta, del PSC, Jordi Fàbrega, de Junts, i Juli Fernández, d'Esquerra, van al Congrés a defensar la proposició de llei impulsada per la Cambra Catalana i que demana retallar els terminis judicials de l'eutanàsia, una proposta que va sorgir arran del cas de la Noèlia. Ara el Congrés haurà de decidir si la fa seva.
0: I a Brussel·les?
2: Pendents de la més que presumible pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu i també de l'informe de l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió, que avisa sobre els perills de la inestabilitat geopolítica que pot suposar en temes tan variats com l'habitatge, l'odi a les xarxes socials o l'explotació d'immigrants.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: Doncs Donald Trump, precisament a través d'un missatge a la seva xarxa social, ha demanat al Congrés que aprovi de manera immediata un pla de 350.000 milions de dòlars destinat, d'una banda, a reforçar l'exèrcit i la policia, però que inclou també el que ha anomenat com a llei per salvar els Estats Units i que inclou mesures electorals sobre identificació i proves de ciutadania per qui vulgui votar o restriccions pel vot per correu.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Amb una explosió, encara se n'estan investigant les causes, en un carrer de Xinjiang, al sud del país, que ha deixat 7 morts i una vintena de ferits. Per ara, les autoritats el que han descartat és que es tracti d'una fuita de gas.
3: Avui és dijous 11 de juny, ens despertem amb 8 graus a Molló, al Ripollès, 9 graus a Vilanova de la Sala, a la Noguera, i 19 graus a Sant Feliu de Llobregat. Fa fresc encara a aquesta hora, encara hi ha molts núvols a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, fins i tot petits ruixats entre el Barcelonès, Vallès i Maresme, aniran desapareixent immediatament, i la tendència és que tots aquests núvols es vagin desfent i que a poc s'obrin clarianes. En quedaran, però començaran a quedar doncs, més oberts, amb més estones de sol. En canvi, sí que farà sol la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida, Tarragona, aquí pujarà un palet la temperatura, a la resta encara pot quedar una mica frenada, màximes al nord-est, que quedaran entre els 24 i 25 graus.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, Jordi Mir i Afra Blanco. Sí, 6 minuts del matí. Marc Jurado i Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. La Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús.
5: En l'acte principal de la seva visita a Catalunya, i el papa Lleó XIV va definir en Toni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
0: Gemma Bonet.
6: Aquesta ha estat la primera nit en què Barcelona ha vist encès amb una llum blanca i brillant la Torre de Jesús que corona la Sagrada Família. La inauguració d'ahir va culminar amb un espectacle de llum i amb desenes de drons formant la cara d'Antoni Gaudí i la frase «Primer l'amor, després la tècnica». El papa Lleó XIV la va beneir solemnament amb aquestes paraules.
7: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesús Crist i coronada per la creu.
6: A la missa en record, Antoni Gaudí van assistir les màximes autoritats, tant eclesiàstiques com civils, i el papa va reivindicar la Sagrada Família com a símbol d'unitat i concòrdia. Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El joc de llums, la música i l'espectacle de drons van deixar impressionats els milers d'assistents a la cerimònia. Cèlia Forment.
8: La benedicció ha acabat amb un espectacle de llums i espelmes que ha implicat el públic i ha anat intensificant l'emoció.
9: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
10: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
11: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
8: Les impressions coincideixen, la força espiritual de l'acte, les paraules del pontífex i, sobretot, el moment en què la creu de la Torre de Jesús Jesús s'ha il·luminat.
4: És un moment especial, poques vegades a la vida pots estar amb el Sant Pare.
12: Contenta de poder formar una part. Avui estar al mapa és un orgull.
13: Venemos de Suïssa, de Lugano, per la possibilitat d'escuchar el Papa.
8: Tot plegat amb la façana del naixement com a taló de fons, exhibint l'univers creatiu de Gaudí, una classe magistral que serà difícil d'oblidar. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Al final de l'acte de la Sagrada Família també hi va haver polèmica.
3: Sí, cantaires de diverses corals que participaven en la missa denunciant que se'ls va expulsar de la basílica i que no els van deixar participar en l'espectacle final. Els van fer sortir del recinte quan es van detectar estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho ha explicat una cantaire aquesta casa.
14: Han començat ja a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
3: La institució de la Sagrada Família ha contestat que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial i ha assenyalat que la Basílica és un temple catòlic on no s'entren banderes durant les celebracions religioses.
0: El Papa va arribar a la Sagrada Família després de fer un trajecte de poc més d'un quilòmetre amb el Papa Mòbil pels carrers de l'Eixample.
5: Milers de persones el van aclamar i alguns fidels li van acostar criatures perquè les beneís.
0: Miquel Jarque.
15: Una macedònia de banderes de diversos països ha acompanyat el Sant Pare i predominaven les vaticanes, les estelades repartides per Òmnium i ANC i també les espanyoles. En general, tot i que s'havia assegurat que el trajecte seria a pas lent, els fidels han valorat que el Papa Mòbil anava ràpid.
16: Pues ya lo he visto, pero bueno, que te quedas como con ganas de más, ¿no?
17: He estat com 3/4 d'hora esperant. Molt bé, ha sigut una sensació emocionant. Molt bé, però ha passat molt ràpid. Inclús he anat darrere corrents i no l'he enxampat de lo ràpid que anàvem.
18: Se'ns ha aturat on estàvem nosaltres.
19: Ha beneït a un nen que teníem al costat.
20: Era el seu cumple, just avui complia també un any. I molt emocionant, la veritat.
0: Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio. Això, la Sagrada Família, prèviament a la visita a Montserrat al Pontífex, que no va fer cap referència als abusos sexuals, va venerar la Moreneta i va escoltar l'Escolania interpretant el Virolai.
3: Allà el van rebre i seguir 8.000 fidels.
0: Montserrat Nàtia Dell.
21: Màxima emoció dels fidels que han estat hores sota el sol esperant veure en directe el Papa. Han matinat, però finalment l'han pogut veure de prop.
22: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim i ens ha agradat molt que el Papa pues, parlés en català.
23: Meravellós, genial, adoro este Papa. Molt bé, molt bé. Ha superat les meves expectatives.
24: Molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure la ciutat de prop, pues, molta il·lusió.
21: Fidels vinguts d'arreu que s'han protegit del sol amb gorres, paraigües i banderes i que han rebut el pontífex amb aplaudiments i missatges de suport. Des de Monistrol de Montserrat, Nati Dell pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Molts elogis, ara ho sentíem, però també crítiques.
5: Sí, Miguel Hurtado, que va ser la primera persona a denunciar abusos sexuals a Montserrat, ha acusat el Papa d'ignorar les víctimes.
25: Jo pensava que el Papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
5: Hurtado ha presentat una campanya de recollida de firmes per reclamar una reparació integral per les víctimes de la pederàstia a la de l'Església.
0: I la parada al barri del Raval de Barcelona ha permès descobrir l'altra cara d'aquest Papa, la més solemne.
3: Sí, Lleó XIV no va ser mai pitxitxi i ara prefereix el tennis i no s'imaginava que acabaria sent Papa.
0: Barcelona, Albert Prat.
26: A la parròquia de Sant Agustí no es va fer cap missa, de fet, ni tan sols el Papa va trepitjar l'altar i el protagonisme se'l va endur en Renzo, un nen de 6 anys que va tenir l'oportunitat d'això, de fer-li les preguntes que li passen pel cap a un nen de 6 anys.
27: ¿Te gusta el futbol?
28: Todo el mundo sabe que a su hora juego tenis. Pero también con los seminaristas, cuando estuve en Trujillo, jugaba fútbol, defensa, si quieren saber. No era gran goleador.
26: O aquesta altra.
27: De pequeño quería ser papa.
28: De Don Renzo crec que no. Crec que mai ho veig pensar.
26: Des de Barcelona, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I camí de Montserrat, el Papa es va aturar a la presó de Cambrians.
5: I va escoltar alguns interns creients.
29: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
5: Una visita que ha servit per visibilitzar un col·lectiu que se situa als marges. Lleó 14 s'ha compromès a acompanyar-los.
30: No existe, pues, ninguna situación
1: que haga al Señor apartar de nosotros su mirada.
0: Ahir va ser l'últim dia de la visita oficial del Papa a Catalunya. Avui viatja cap a les Canàries.
3: Allà té previstos actes amb migrants i entitats vinculades a l'acollida, trobades amb autoritats polítiques i eclesiàstiques i una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària, on s'esperen uns 40.000 fidels. Demà tornarà cap a Roma.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat per aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya.
5: La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal a plena llum del dia a Barcelona. És la sisena víctima per arma de foc a Catalunya aquest any.
0: Oriol Pujadó.
2: Els Mossos d'Esquadra busquen l'agressor, però també intenten identificar la víctima. Els fets van passar ahir a plena llum del dia, a les 10 del matí, davant la comissaria de policia. De fet, hi ha una imatge de l'agressor en el moment dels fets amb una pistola a la mà de les càmeres de seguretat d'aquesta comissaria. La consellera d'Interior, Núria Parlon, vinculava el cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen amb una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
2: Aquest nou crim se suma al que es va produir diumenge a la zona franca, en què també va morir una persona víctima d'un tret. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'actualitat internacional té aquesta matinada un doble escenari. El primer, l'Orient Mitjà, l'Iran, assegura que ha tornat a atacar del tot l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió.
3: En canvi, Washington assegura que l'estret continua obert per totes les embarcacions i justifica els atacs aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran.
0: Washington, Oriol Serra.
6: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic.
7: El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit vam treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
6: Late at night with no lights. Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el segon escenari, Irlanda del Nord, segona nit del Darulls, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones.
5: La policia demana deixar de seguir l'extrema dreta, que instiga la violència, i la justícia va decretar presó provisional per al refugiat sudanès que dilluns va intentar assassinar un home amb un ganivet. La víctima està estable a l'hospital.
0: Londres, Quim Olivares.
9: La família nord-irlandesa de la víctima de l'apunyalament a Belfast ha deixat ben clar que condemna els aldarulls, que molts immigrants fan una enorme contribució al país i que no vol que la tragèdia es faci servir per dividir la societat. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha tornat a demanar una desescalada.
10: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats.
11: We are united.
10: Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
9: La policia també ha demanat deixar de seguir l'extrema dreta que instiga els atacs. El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passo un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Maria Fernández Noguera, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
5: Bon dia. Bon dia.
0: La Fiscalia ha admès al jutge Santiago Pedraz que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dos cops amb Leire Díez.
5: Reunions que van ser el març i l'abril del 2025. Álvaro García Ortiz va tenir constància d'aquestes trobades a posteriori i pel que fa al cas Plus Ultra, José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que reclami més informació als Estats Units sobre com van aconseguir la prova clau per imputar-lo.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
12: La Fiscalia ha reconegut que un dels seus membres va mantenir dues reunions amb Leire Díez i l'advocat de Santo Cerdán. L'exmilitant socialista, diuen aquestes fonts, va tenir un paper menor i es va presentar com a companya de despatx del lletrat. En tot cas, no hi ha cap registre d'aquestes visites a la seu de la Fiscalia, però tampoc han precisat on es van produir. Álvaro García Ortiz va ser informat d'aquestes reunions a posteriori i Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que investiga el cas Plus Ultra que reclami als Estats Units més informació sobre com van tenir accés als missatges del mòbil d'un directiu de la companyia i que han servit per imputar-lo pel rescat de l'aerolínia. Ho fa després que el jutge Calama hagi demanat demanat autorització al Departament de Justícia nord-americà per incorporar-los com a prova en el cas. Des de Madrid, Àngela Fuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el País Valencià, Carlos Mazón, va demanar als seus consellers que el dia de la Dana donessin informació detallada per transmetre la sensació que estaven alerta.
8: És el missatge que s'ha filtrat del grup de WhatsApp que l'expresident valencià compartia amb el seu equip de govern.
0: València, Alba Barbosa.
13: L'expresident valencià intervé al grup entre les 8 i 9 del matí. No torna a donar instruccions en tota la jornada. I escriu que, inundat de dades els mitjans, desprèn sensació d'estar alerta que t'hi cagues. La vicepresidenta Susana Camarero, que ha declarat com a testimoni, ha reconegut no saber què era el Secopi i ha esquivat les protestes de víctimes. Marilo Gradolí.
14: La senyora Camarero hauria d'haver assumit les seues responsabilitats i dimitir, i per això estem així.
13: La defensa de Carlos Mazón part ara en la causa, no ha avançat si impugnaran cap decisió. Ignacio Galli, advocat.
15: I hasta que no tengamos estudiada la causa y analizada, no vamos a tener una actuación muy activa.
13: Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquí la selectivitat. Avui arriba l'últim dia. A partir de les 9 del matí començaran el primer examen, que serà el de llengua catalana i literatura.
5: Al migdia, els estudiants s'hauran d'enfrontar matèries com dibuix artístic, greco, matemàtiques aplicades a les ciències socials.
0: Maria Costa.
16: Coincidint amb la visita del Papa i l'examen d'història de la filosofia, els estudiants van haver d'analitzar l'afirmació «Déu ha mort» des de la perspectiva de dos autors occidentals. També hi va haver preguntes d'autors com Plató i Marta Nussbaum. En l'examen d'història, els estudiants van haver de respondre qüestions sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, sobre el cop d'estat del 36 o sobre la restauració a partir del 1875. Alguns alumnes explicaven això a Catalunya Ràdio.
17: Del que he estudiat jo ha entrat tot i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
18: He obert l'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades. Jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
19: I pues, temes bastant generals i fàcils.
5: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els mestres i professors valencians opten per suspendre la vaga indefinida després d'un mes. Ho han decidit pràcticament 7 de cada 10 docents en la consulta que havien llançat els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià.
5: Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament l'última proposta de la Conselleria d'Educació.
0: Tornem a València, Pepa Ferrer.
20: Avui fa just un mes que els docents valencians van començar la vaga indefinida. Un mes de mobilitzacions massives i de reunions, fins i tot televisades. Demà divendres posaran punt i final a la vaga, no a les mobilitzacions, i tampoc descarten el curs vinent tornar a les aturades.

0: De las autonomías.
1: No se puede decir que el Sistema Nacional de Salud se tiene que transformar y que cuando alguien se pone a transformarlo, eso deriva en un conflicto. Yo no sé si esto es mantener lo peor del status quo o esto ya tiene que ver con el que puede hacer que haga.
0: L'Estatut Marc del sector sanitari que tramita el govern espanyol elimina les guàrdies de 24 hores i limita la jornada a 35 hores setmanals, però no crea un estatut amb condicions específiques per als metges, com reclama el col·lectiu.
2: La inflació es dispara als Estats Units arran de la guerra a l'Iran i suma un nou mal de cap per a Donald Trump.
3: Al maig els preus han pujat un 4,2%, 4 dècimes més que l'abril. És la dada més elevada en 3 anys, un repunt que s'explica per l'encariment del preu de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i els problemes de navegació a l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units és víctima d'un efecte bumerang per culpa de la guerra que ell mateix va iniciar. Trump volia una rebaixa dels tipus per estimular l'economia i ha pressionat reiteradament la Reserva Federal perquè l'aprovés. Fins i tot va promoure la candidatura del nou president a Kevin Warsh amb aquesta idea. La pròxima reunió de la FED és dimecres, però amb la inflació disparada es fa difícil que s'aprovi una rebaixa que aniria en contra de la lògica de la política monetària.
2: I el Banc Central Europeu decideix avui si apuja els tipus d'interès per primera vegada en gairebé 3 anys.
4: Els experts ho donen per fet, pronostiquen un augment moderat d'un quart de punt que situaria els tipus en el 2,25%. La incògnita és si això només serà un gest puntual per mirar de contenir la inflació o si en el futur hi haurà més pujades.
2: Brussel·les, Bruno Forte Amidas.
5: Fins ara, el Banc Central Europeu havia optat per la prudència, tot i l'augment general dels preus provocat per la crisi energètica i la guerra a l'Orient Mitjà. A la zona euro, la inflació ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu màxim del 2% que es fixa el mateix Banc Central. Si avui mou fitxa, l'organisme monetari també haurà d'assumir el risc que un increment dels tipus d'interès afebleixi el creixement econòmic de l'eurozona, que enguany està sent molt escarrancit. I com totes les pujades de tipus, això també podria traduir-se en préstecs més cars per a la gent. De fet, les hipoteques variables ja s'han encarit, perquè el seu indicador, l'Euribor, porta mesos anticipant-se els passos del Banc Central Europeu. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amidas, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
0: Què tal, bon dia?
2: La primera.

0: López actua avui al Gran Teatre del Liceu de Barcelona dins la gira El Niño de l'Espai, un concierto 2026, un concert on repassarà els seus èxits i els temes del seu nou àlbum i que farà a 2:15 del vespre.
1: La segona.

0: A Fira Tàrrega s'hi podran veure una seixantena d'espectacles, més de la meitat gratuïts. Ja serà la 46a edició, que se celebrarà del 10 al 13 de setembre. El muntatge en continu de la companyia catalana Camcatxa, que serà una reflexió sobre la immigració, inaugurarà el festival.
1: I la tercera.

0: I l'actriu Glenn Close i el director Ridley Scott rebran un Oscar honorífic. Cap dels dos no ha guanyat mai cap, tot i haver estat nominada Close en diverses ocasions, i Scott està al darrere de pel·lícules com Alien, Gladiator o Thelma i Lewis.
1: 5 minuts i 2 quarts de 7 del matí, als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Arrenca el Mundial de Futbol a Mèxic, el Mundial més llarg de la història.
2: 48 seleccions disputaran els seus partits entre els Estats Units, Mèxic i el Canadà. 104 partits amb la final el 19 de juliol a Nova York. El Mèxic-Sud-Àfrica a les 12 de la nit, hora nostra. És el partit inaugural. També juga a les 4 de la matinada al Corea-República Txeca. Lamine Yamal, lesionat des de fa gairebé 2 mesos, podria estar a punt per al debut de la selecció espanyola dilluns contra Cap Verd. Aitor Caranca és el director tècnic de la Federació Espanyola.
3: I al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamin pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
1: Remontada espectacular dels Knicks a les finals de l'NBA.
2: És la més important de tota la història de l'NBA a les finals. Perdien de 29 punts, han acabat derrotant els Spurs 107-106. Ara els de Nova York dominen 3-1 la sèrie i estan a només un partit de ser campió.

0: I el Joventut, que perd el primer partit de les semifinals de la Lliga.
1: A la pista del València, 118-117, Enrique Rubio, que ha anotat 22 punts i ha donat 11 assistències. Dani Miret, tècnic de la penya.
2: Muy igualado, hemos hecho un partidazo, no hemos tenido el premio, pero esto es una serie larga y el viernes lo intentaremos hacer un poco mejor para sacar una victoria aquí, que es lo que venimos a buscar.
1: El Barça, que rep el Tenerife a les 8, transmissió pel canal digital de Catalunya Ràdio amb un 0-1 a la sèrie. El Màlaga, que elimina les Palmes i jugarà la final per pujar primer Primera divisió contra l'Almeria i eliminacions de Sant Andreu i Mataró a la Champions femenina de waterpolo. Avui comença la final fort masculina amb l'Atlètic Barceloneta Ferencváros.
0: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio farem Àgora Esportiva per comentar justament el començament del Mundial de Futbol, que avui arrenca a Mèxic, juguen la selecció local contra Sud-àfrica. Ho remetrem amb l'humor dels temes pendents. I ara sapiguem per què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
3: Bon dia. Avui un molt bon motiu per llevar-se és aprofitar per canviar els llençols. Va, que ens coneixem. Ja sé que fa mandra, jo mateix he passat llargs períodes de la meva vida negligint en aquest aspecte, fins que un dia algú em va dir que si no canviava els llençols sovint, el que estava fent era dormir sobretot un ecosistema de bactèries i d'àcars vivint feliços, menjant pell morta. Fa fàstic, eh? Doncs és així. Cada dia expulsem unes 500.000 cèl·lules de pell morta i es veu que la majoria van a parar al llit, sobretot si dormiu despullats, com és el meu cas. I doncs, clar, cada dia que passa que no canviem els llençols, són 500.000 noves cèl·lules de pell morta que se li acumulen a sobre per la felicitat de tota la comunitat de petits éssers microscòpics que hi tenim vivint. O sigui que, resumint, quan ens estirem sobre els llençols posats de fa dies, ho fem, en realitat, sobre tota una civilització, però bastant fastigosa.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.

0: Rodalies i avui que marxa el Papa, cançons de comiat.
1: Sí, els grups de la música en català els encanta parlar de cançons de comiat. És el cas d'una nova banda que es diu SPD 509, que han compost aquest primer èxit que es diu Són coses de la vida.

Colem uns anys enrere per recordar els Charango, destapem el cor de la terra per tornar a escoltar Que tot et vagi bé, és una cançó de comiat que diu que trobis tot allò que busques, que et sigui lleu la direcció i que vinguin plens de melodies els nous dies, que siguis fort, que tot et vagi bé.

0: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquesta hora amb Marc Jurado i Sílvia Solanes. El papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i parla d'Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
1: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí.
2: Ha estat una inauguració espectacular que ha acabat amb pirotècnia i un espectacle de drons i que han seguit in situ 8.000 persones, entre les quals moltes autoritats.
3: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
4: Genial, espectacular, m'hauria valgut la pena, sí, tanto.
5: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
2: S'acaba així el viatge del Pontífex a Catalunya, que avui ja viatja cap a les Canàries.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlona, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona.
6: La policia continua buscant l'autor del crim que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants.
7: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
6: És la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona en només 4 dies.
0: Ho analitzarem a l'Àgora amb Maica Navarro, periodista de successos, i Montse Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB. I d'aquesta matinada l'Iran assegura que ha tornat a tancar del tot l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió.
2: En canvi, Washington diu que l'estret continua obert per totes les embarcacions i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran. Pete Hegseth, secretari de Defensa.
8: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes.
0: I segona nit del Darulls a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones.
6: La policia demana deixar de seguir l'extrema dreta que instiga la violència. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha tornat a demanar una desescalada.
9: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats.
10: We are united.
9: Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
0: La Fiscalia ha admès al jutge Santiago Pedraz que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir 2 cops amb Leire Díaz.
2: En concret, el març i l'abril del 2025, Álvaro García Ortiz va tenir constància d'aquestes trobades a posteriori.
0: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès en 25 punts bàsics, del 2 al 2,25%.
6: És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i tindrà un impacte directe en les hipoteques.
0: Els treballadors de Nissan voten avui si validen l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'E.
2: L'empresa ha acceptat rebaixar-lo a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels que es va preveure. Joan Carlos Yepes, de la UGT.
11: Totes aquelles persones de més de 55 anys entrarien en un plan de renta jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
0: I es dispara la venda de televisors coincidint amb el Mundial de Futbol.
6: Els comerciants asseguren que això els passa cada 2 anys amb els Jocs Olímpics, el Mundial o l'Eurocopa. Us ho expliquem d'aquí uns minuts.
0: Repassem ara les portades de la premsa amb Maria Fernández Noguera.
12: Avui amb la Sagrada Família i el Papa Lleó XIV en totes les portades. Comencem parlant de fotos, totes espectaculars. A l'Ara hi veiem el temple il·luminat i amb focs artificials de fons. Ocupa vora 3/4 de portada. El periòdico foto a tota portada també d'aquest moment. A la Vanguardia ocupa més de mitja pàgina i veiem la Sagrada Família en un racó i el rostre de Gaudí amb drons il·luminant el cel. El Punt Avui opta per una imatge més fosca del temple, només amb l'estrella del capdamunt, il·luminada i tot de cantaires i públics mirant-s'ho. Fotos també semblants al Mundo, l'ABC i el País. I ens fixem ara en els titulars que acompanyen aquestes fotos. El periódico La Sagrada Família ja apunta al cel. La Vanguardia, la Sagrada Família del món. Diari Ara, Lleó XIV beneeix l'obra magna de Gaudí, al Punt Avui, alçant la mirada pel català. I a Madrid, El País, el papa inaugura el nou sostre de Barcelona, El Mundo, beneïda Sagrada Família, signe de concòrdia d'Espanya, ABC, Lleó XIV, beneix la torre que culmina la Sagrada Família.
0: Avui a Das, a les Cerdanyes desperten a tan sols 4 graus. Al migdia no passaran dels 22. I Vilanova i la Geltrú en tenen 18, amb una màxima prevista de 26. Avui sembla que pujarà lleugerament la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Bon dia. Sí, avui començarà a pujar, sobretot al nord de Catalunya, que hi va fer fred. Ara bé, la pujada més marcada la notarem sobretot a partir de demà divendres. Aquest matí encara tindrem força núvols a les comarques de Girona i de Barcelona, amb 4 gotes, fins i tot a la costa, ara a primera hora. La tendència és que es vagi obrint clarianes a mesura que vagi passant el dia, i a la resta del país avui farà sol amb alguns núvols prims.
0: I després del tiroteig mortal d'ahir en ple carrer a Barcelona, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
14: Bon dia, Catalunya. Té certa ironia que, amb la nostra capital plena de Mossos i a pocs metres d'una celebració festuosa, ahir Barcelona visqués un nou assassinat amb arma de foc a plena llum del dia. Per a més inri, el crim d'aquesta setmana s'ha fet tot just davant d'una comissaria de policia. La cosa no és anecdòtica ni fruit d'una mala ratxa. La nostra policia ja fa temps que ens adverteix que hi ha nombrosos grups de màfies que s'han establert a Barcelona i que els agents no tenen prou mitjans per aturar-los. Davant d'aquest problema de seguretat, l'alcalde Collboni ha despertat de la migdiada per dir que potser caldria endurir les penes per tinença d'armes i tràfic de drogues. Les administracions fan molt tard, perquè els experts ja fa lustres que ens adverteixen de la capitalitat barcelonina pel que fa al comerç de drogues. I com s'ha vist, de moment, això no ho salva ni Déu.

0: Avui comença el Mundial de Futbol i ens despertarem cada dia amb la cançó del Mundial.
1: Aquest és el rock del Mundial. Va ser la primera vegada que un campionat del món de futbol va tenir una cançó pròpia, una tradició que s'ha perpetuat des d'aleshores en tots els Mundials. Aquí va començar tot, el Mundial de Xile de 1962. El grup de Ramblers va aconseguir amb aquest senzill, el rock del Mundial, ser el senzill més venut de la música xilena amb més de 2 milions de còpies. Arran d'aquest rock del Mundial, els The Ramblers van ser convidats pel director del Festival Vinya del Mar, on van passar de ser uns desconeguts a trucar 3 dies seguits. Al Mundial de Xile, Brasil es va proclamar campiona del món.
0: Canalies, i avui als matiners, dia de refrany.
2: Doncs sí, perquè l'Eloi Cordomí, el nostre home del temps que viu a les muntanyes, ens ha recordat que a Catalunya tenim refranys que s'adapten a la perfecció en aquesta època de l'any.
3: Avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
2: Sorprèn-me.
3: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès. I tu saps aquell refrany que en castellà diu «Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo»?
2: Sí. Ah,
3: doncs en català tenim «Fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny». Oh! Ahir quin dia era? Oh! Ahir quin dia era?
0: Clavat.
3: 10 de juny.
2: 10 de juny, clavat, clavat.
3: Avui som 11 de juny, així que avui 11 de juny ja ens podem començar a llevar la roba, descordar
2: doncs vinga,
3: el puny.
2: A despullar-nos! Clar que sí, home.
0: Vinga. I avui són festes, ah?
2: Doncs mira, avui festa major de Sant Padó, a 7:45 de la tarda, i a la capella de Sant Andreu, pregó institucional a càrrec de la doctora Carme Comelles Berenguer, és científica, coordinadora del Centre de Medicina de l'Esport del Cimetir, entitat dedicada a la salut dels esportistes i també membre del Comitè Científic Investigador de la Direcció General de l'Esport del CAR de Sant Cugat. A les 8 de la tarda, vuitena emperxada, a les 10 emperxafoc amb els bous de foc i a les 11 de la nit concert amb mitjanit. Tot plegat se celebrarà a la plaça Catalunya.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
4: Doncs, sens dubte, la celebració de Taylor Swift després de la històrica remuntada dels Knicks a les finals de l'NBA. Se la veu a ella eufòrica sortint de la pista de bàsquet i entrant en una mena de túnel on comença a saltar, envoltada de fans que també salten mentre la graven i criden. Ara ho sentim, entre els convidats s'han pogut veure imatges que ja han fet la volta al món d'estrelles com Adam Sandler, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Chris Rock o Ben Stiller.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de l'Ivan, professor de física, que es queixa de l'error que hi havia a l'examen de la selectivitat. Hi apareixia un concepte que no entrava al temari i, per tant, impedia a molts alumnes fer l'exercici. El coordinador de l'examen li va dir al mestre que els alumnes havien d'associar aquest paràmetre, el de vida mitjana, a un altre, el de període de semidesintegració, tot i saber que no és el mateix.
7: La vida mitjana d'un isòtop radioactiu és el temps que té de vida un àtom abans de desintegrar-se. En canvi, el període de semidesintegració, el temps que tarda a reduir-se una mostra a la meitat.
6: El Departament d'Universitats ha considerat vàlides les dues interpretacions, però queden perjudicats els alumnes que no han fet l'exercici.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats que es tenyeixen arreu del món de vermell. Amb nous atacs dels Estats Units a l'Iran i la inflació disparada als Estats Units, aquest matí les borses asiàtiques s'estimen amb força. Els principals índexs de Xangai, Seul i Hong Kong cauen al voltant d'un 1% i el Nikkei del Japó un 0,20. A Europa i les borses també van tancar totes amb retallades. La que més va caure va ser el DAX d'Alemanya, amb gairebé un 1% de retrocés. A Espanya, l'IBEX 35 va perdre un 0,18. I a Wall Street, després que sortissin les dades d'inflació, el Dow Jones i el Nasdaq van caure un 2%. El preu del petroli avui s'enfila fins als $94 al barril. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
5: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
10: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
5: Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
13: La prior visita papal 2010 va fer augmentar les visites...
12: I mentrestant el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
14: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
12: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
10: Catalunya migdia.
12: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Amb Òscar Fernández.
5: Cada dia a les dues.
12: I a partir de les tres...
5: L'espai de reflexió a la tertúlia.
10: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
12: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: I comencem amb la ressaca papal. La Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús. En l'acte principal de la seva visita a Catalunya, el papa Lleó va qualificar Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
16: 8.000 persones van participar en l'acte, que es va tancar amb un muntatge espectacular amb desenes de drons de colors formant la cara d'Antoni Gaudí al cel, mirant la Sagrada Família.
17: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
16: En l'homilia, el papa va donar una vegada més un missatge de pau i de rebuig a la hipocresia, tot plegat en una cerimònia que van seguir les màximes autoritats del país i milers de persones que des de l'exterior i a través de pantalles gegants tampoc es van perdre cap detall de l'acte.
18: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
19: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
20: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
16: Lleó 14 continuarà avui dijous el seu viatge oficial per l'Estat amb una visita a les Canàries.
0: Hi va haver polèmica, això sí, al final de l'acte de la Sagrada Família, amb cantaires de diverses corals que participaven a la missa.
16: Sí, denuncien que se'ls va expulsar de la basílica i que no els van deixar participar en l'espectacle final quan van detectar estelades impreses en unes partitures que els animava a cantar els segadors. La institució de la Sagrada Família ha contestat que els segadors no estaven inclosos en el programa oficial i que la basílica és un temple catòlic on no s'entren banderes durant les celebracions religioses.
0: El papa també va visitar i Montserrat Cambrians i la parròquia de Sant Agustí.
16: A Montserrat es va mostrar devot de la Moreneta i va remarcar la capacitat d'acollida del país.
17: Aprenguem a custodiar i a conrear l'amor d'una família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
0: Avui també n'estarem pendents. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor del tiroteig mortal d'ahir al matí a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes de Barcelona.
16: L'home va disparar la víctima i va fugir de la zona. La policia va localitzar la pistola a uns 200 metres del crim. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, l'ha vinculat a la lluita de bandes criminals. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen amb una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
16: Aquest nou crim se suma al de diumenge a la zona franca, en què també va morir una persona víctima d'un tiroteig.
0: I en clau internacional, l'Iran assegura que ha tancat l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units.
16: En canvi, Washington assegura que l'estret continua obert i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran. De fet, el secretari de Defensa, Pete Hegseth, fins i tot insinuava l'ús de les bombes com a element negociador.
0: També seguim l'evolució de la situació a Irlanda del Nord amb segona nit d'aldarulls a Belfast.
16: La justícia ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet dilluns un home que continua hospitalitzat en estat greu. El cas ha generat una onada de violència atiada per l'extrema dreta britànica. El primer ministre britànic, Keir Starmer, reclama una desescalada.
22: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats.
23: We are united.
22: Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
0: Més notícies. El Mundial de Futbol, que comença avui, fa disparar la venda de televisors.
16: Els comerciants asseguren que això els passa cada dos anys, amb els Jocs Olímpics, també amb el Mundial o l'Eurocopa.
0: Roger Santaló.
24: Malgrat l'augment, el president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics de Catalunya, Joan Carles Calvet, assegura que el Mundial només anticipa les vendes, perquè els clients aprofiten les nombroses promocions que es fan.
25: No estem venent més televisors, estem anticipant la venda de televisors que faríem després. Vol dir que al final de la pel·lícula, al final de l'any, segurament hem vengut igual, però hi ha hagut una concentració més important en els mesos on hi ha aquells anys esportius.
24: Els experts aconsellen comparar les ofertes, sobretot en el comerç per internet, on cada vegada s'imposen més els preus dinàmics. Amb aquest mètode, el preu pot variar d'un client a l'altre segons les dades que acumulen les companyies, com què has comprat últimament, la demanda de cada model o fins i tot el poder adquisitiu del barri des d'on es fa la compra. Roger Santalop, al matí de Catalunya Ràdio.
0: La Kings League, de l'exjugador del Barça Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors, gairebé la meitat de la plantilla que té Barcelona.
16: L'empresa justifica l'expedient de regulació d'ocupació que prepara perquè necessita, diu, reformular el model de competició, aprofitant una aturada de 6 mesos de les lligues. Els treballadors, però, posen en dubte que la competició espanyola es pugui reprendre perquè, segons diuen, no hi haurà els empleats necessaris per preparar-la. De fet, el projecte de la Kings League està econòmicament estancat al mercat espanyol, tot i que algunes de les competicions que té l'estranger sí que continuen a l'alça. Els ingressos del projecte continuen augmentant, però encara no genera guanys.
0: Els treballadors de Nissan voten avui si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació.
16: L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels que es va preveure al principi. L'automobilística japonesa també ha elevat les indemnitzacions als afectats, que seran de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitats. En el cas dels més grans de 54 anys, hi haurà un pla de rendes amb condicions més bones per als que tenen més de 55 anys, segons ha explicat aquesta mesura Juan Carlos Yepes de la UGT.
1: Aquelles persones de més de 55 anys entraria en un plan de renta de jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
16: L'acord es va aconseguir l'últim dia de consultes després d'una maratoniana reunió de gairebé 20 hores.
0: I la mare del nadó presumptament maltractat a Barcelona i ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron s'estava plantejant fer fora de casa el seu marit perquè no li agradava com tractava el nen.
16: Així ho han dit davant del jutge dues amigues seves que també han assegurat que, tot i que va fer referència a l'actitud del pare amb el seu fill, no va parlar mai de maltractaments. Les amigues han revelat així el contingut dels missatges que els va enviar una setmana abans que el nen, d'un mes de vida, fos ingressat a l'hospital amb lesions molt greus i indicis d'una possible agressió sexual. El pare continua en presó provisional, la mare està en llibertat, però amb mesures cautelars, i el nadó està sota tutela de la Generalitat i vivint amb una família d'acollida.
0: I cultura, avui fa 50 anys que els Rolling Stones van actuar a la plaça Monumental de Barcelona en un moment molt tens, en plena transició.

0: I el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas recullen el llibre Black and Cat, la història d'aquella actuació més convulsa.
1: Marc Ruiz, l'11 de juny de 1976, feia 8 mesos que havia mort el dictador. I aquell concert tenia un significat que anava més enllà de la música, com diu el periodista Jordi Novell.
2: Hi havia un pol entre un antic règim que agonitzava, però no del tot, i també una part de la societat que estava recuperant la llibertat. I aquest concert, d'alguna manera, era un símbol.
1: Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas retraten aquell concert al llibre Black and Cat, publicat per Enderroc. Inclou fotografies inèdites de Fàbregas en les quals es poden veure les restes dels pots de fum que havia llançat la policia des de fora de la Monumental.
2: Hi havia tot d'agents de policia envoltant la plaça de toros de la Monumental amb ganes de demostrar encara qui manava als carrers. I per això va haver-hi diverses càrregues i en algun d'aquests moments fins i tot van arribar a tirar alguns pots de fum des de l'exterior.
1: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio. L'escriptor britànic Julian Barnes ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026.
0: El jurat n'ha destacat la trajectòria com a narrador i assagista i un estil marcat per l'optimisme melancòlic i el pessimisme alegre. Autor d'obres com El lloro de Flaubert, que el va consolidar als anys 80, i El sentit d'un final, Premi Booker 2011, Barnes és un de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor ha assegurat tancar més de 4 dècades de carrera. L'escriptor ha agraït el premi com un honor que l'afegeix a la nòmina de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
1: I ara teatre.
3: Útil l'odici que t'ajo a l'assari, metgiu la morti en oquis tu dolori.
0: El Lleure de Gràcia acull la proposta de teatral La vida secreta dels vells, en què el director francès Mohamed El Hatif explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals.
1: Marta Vivas.
4: El muntatge comença amb l'advertència que davant l'edat avançada dels intèrprets poden morir en qualsevol moment, però que en cas que passi, millor que sigui en un escenari que en una residència. En va visitar moltes de residències el dramaturg Mohamed El Hatif quan va decidir fer aquest muntatge sobre la vida i sobre les relacions sexuals i afectives dels residents. La vida secreta dels vells està interpretada per 6 persones reals, entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera, que expliquen sense filtres les seves relacions i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències familiars, però també d'aquest públic que assistim atònits i meravellats a la bellesa i a la força de la humanitat quan la vida és més fràgil. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I un nomenament, Valentín Roma serà el nou director del MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: És doctor en filosofia i llicenciat en història d'art i fins ara dirigia la Virreina, centre de la imatge. Roma torna així al MACBA, on va ser expulsat el 2015 quan era el cap de col·leccions arran de la polèmica per l'exhibició d'una escultura del rei Joan Carles sodomitzat.
1: I els esports, Robert Prat.
5: El Mèxic-Sud-Àfrica obre a les 9 al Mundial de Futbol. Remuntada dels Knicks a la final de l'NBA aquesta matinada. Perdien de 29 punts, han acabat guanyant els Spurs, dominen 3-1 la final, a només un partit de ser campions. I el Joventut per a València, el primer partit de les semis de la Lliga de Bàsquet, a les 8, Barça-Tenerife, 1-0 pel Barça a la sèrie.
1: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
6: Comença el Mundial, el més llarg de la història, amb més seleccions, 48 en total i amb més partits, 104. 104 partits. És probable que la FIFA busqui treure més rendiment econòmic de la seva gallina dels ous d'or, amb tants partits i amb tanta nova selecció, i que algú pugui pensar que és massa i acabarem empatxats de tant futbol. Però per la gent que li agrada el futbol al Mundial és com menjar de bufet cada dia, d'un bufet de qualitat, i tenir barra lliure a totes les hores durant molts dies. Per als futbolistes no hi ha res com un Mundial. Potser algú pensa que, per exemple, Lamine Yamal podria no arriscar gaire, ara que s'està recuperant de la lesió, i el Barça semblava tenir controlat que no jugués els primers partits. Però és natural que Lamine vulgui jugar al Mundial des del primer dia si es troba bé. Un Mundial és un Mundial i és el millor que hi ha. Gaudim-lo des d'avui fins al 19 de juliol, que el dia 20, l'endemà de la final, molts sentirem una sensació de buit estranya que semblarà impossible superar.
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
9: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
1: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Tenim fresca, fred fins i tot en algunes zones, 9 graus a la Seu d'Urgell, 14 a Falset, 17 graus a Sant Celoni, amb força núvols encara a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, 4 gotetes que fa una estona s'escapaven entre el Barcelonès, el Vallès, Maresme, fins i tot la Selva. Totes elles aniran desapareixent. En principi, avui s'espera un dia amb més estones de sol a mesura que vagi passant el dia, s'obriran clarianes i sí que el temps serà molt més assolellat i tranquil a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida i de Tarragona. Amb una temperatura que als llocs amb sol pot arribar entre els 25 i 30 graus, als llocs encara mig ennuvolat quedarà al voltant dels 24-25 a l'interior de Girona, al nord de Barcelona. Demà sí que pujarà d'una manera més clara la temperatura i el temps serà assolellat.
10: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: La tarda de Catalunya Ràdio.
13: I atenció perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
14: Aquesta veu no és de ningú.
15: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
14: Quina història, mare de Déu.
12: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: La millor hora del dia.
16: Brava per l'equip de la tarda.
14: És increïble.
12: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
17: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora analitzant la seguretat a Barcelona després del tiroteig d'ahir, amb la periodista Maica Navarro i la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, Montserrat Iglesias Lucía.
18: Abans de les 10, farem balanç de la visita del Papa. Entrevistarem el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Eduard Sala, i anirem a la parròquia de Sant Agustí.
17: A dos quarts, doncs, entrarem a la taverna amb Maria Nicolau, Pau Arenós, Marc Casanovas i Carla Xuriguera i parlarem de les postres.
18: I a les 11, Àgora Esportiva, avui que comença el Mundial de Futbol amb Ramon Besa, Carles Planchar, Carme Barceló, Ricard Torquemada i Emilio Pérez de Rozas.
17: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
19: Ahir a temes pendents vam tenir l'honor de parlar nosaltres també amb el Papa Lleó, que ens va preguntar una mica preocupat què havia passat durant el matí al carrer Balmes.
20: Catalans...
19: D'acord, sí.
20: Una comunitat de profund valors cristians.
19: Molt bé, doncs gràcies.
20: I ara vaig a menjar... amb la comunitat de Montserrat, amb el cap i casal de Montserrat.
19: Això de cap i casal li ha agradat, aquesta.
20: Li ha quedat, aquesta. Un dinar de barcelonins i...
19: I què? No, em sembla que ja ha acabat.
20: Catalans.
19: Ah, i catalans. Gràcies. Bueno, doncs, al final, lo important és que dini bé, perquè li espera una tarda moguda a la com, Sagrada Família.
20: Perdoneu, com està... el carrer Balmes.
19: Bueno, no. Sí, ha passat una...
20: Sí, bueno, sí, hi ha hagut una mica de...
21: una persona.
20: Sí, una mica de sarau.
19: Hi ha hagut una persona que ha estat assassinada, papa.
20: En principi ja ha passat.
21: A 800 metres de l'ha de passar vostè.
20: Han volat...
19: Però ja està.
20: Han volat el cap i casal a un...
19: No, aquí cap i casal...
20: A partir de quarts de 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Xita Robert.
22: Avui pot ser un bon dia per posar-nos una mica místics. No sé si heu tingut mai somnis lúcids, que són aquests somnis on tu ets conscient d'estar somiant dins el propi somni. Jo últimament no només en sóc conscient, sinó que m'hi trobo els somnis a persones del meu passat llunyà o persones estimades que ja no hi són i m'hi comunico. Em llevo amb una sensació de calma i d'haver estat a una altra esfera i he començat a escriure aquests somnis quan em llevo. Així que us us animo a tenir un diari de somnis que ajudi a eixamplar aquesta esfera gairebé transcendent.
2: I el segon, la Llucia Ramis.
3: És temps de resurrecció, i no per la visita del Papa i el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, sinó perquè demà Nisei i Zà tornen a compartir cartell a la Sala Vol de Barcelona. Després d'haver-se reunit per l'aniversari de Becor, Nisei pujarà a l'escenari i posarà fi a una temporada llarga sense activitats junts. Però, de fet, és com si no haguessin passat els anys d'ençà que tragueren Continents el 2007 o que els au petassin amb aquí casant fa dues dècades. Avui pot ser un bon dia per als qui saben que la nostàlgia no és més que la constatació que qualsevol temps passat encara és ben present. I demà es farà palès que tot ha estat molt condensat en una setmana.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. El dia ha començat amb núvols i quatre gotes en alguns llocs de la costa i també amb fresca a moltes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, els núvols són més abundants avui al nord-est, a les comarques de Girona i de Barcelona, però la tendència és que es vagin obrint clarianes a mesura que vagi passant el dia. Aquí la temperatura fins i tot podria pujar 2 o 3 graus respecte a la d'ahir, i a la resta farà força sol amb alguns núvols prims i amb temperatures que no passaran dels 30 o 31 a Ponent i a l'interior de l'Ebre, que és on més s'enfilaran.
0: Això l'endemà d'una nit històrica. Aquest era el moment en què s'acabava l'emotiu i vistós espectacle de focs artificials, de llums i de drons amb què ha quedat beneïda la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I així culmina la visita de Lleó 14 a Catalunya.
2: Com la ciutat com tal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia.
0: Avui repassarem l'acte d'ahir a la Sagrada Família i la visita també del Papa a Catalunya a quarts de nou. Al matí agafarà un avió a l'aeroport del Prat per continuar el viatge oficial a les Canàries. I avui a quarts de deu també tornarem a la parròquia de Sant Agustí i parlarem amb el director de Càritas per fer un balanç de la visita del Pontífex. I l'altre tema del dia és la seguretat a Barcelona, després del tercer tiroteig en poques setmanes. Un tiroteig mortal. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda els principals càrrecs policials per analitzar aquest fenomen que s'atribueix a la guerra entre màfies. Són declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio.
3: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions.
0: Avui en parlarem temps d'agora amb la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro, i també amb Montse Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma. I a l'Orient Mitjà, nova nit d'intercanvis d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. El Pentàgon ha difós aquest vídeo en què es veu com un vaixell de guerra dispara míssils contra objectius militars iranians. Teheran ja ha respost amb una ofensiva contra bases nord-americanes a Bahrain i a Kuwait. I a les 11 farem també Àgora Esportiva, avui que comença el Mundial de Futbol.

0: A primer partit és Mèxic Sud-àfrica a les 9 del vespre, hora d'aquí, a l'estadi Azteca de la Ciutat de Mèxic. Per cert, parlant d'esports, aquesta matinada remuntada espectacular dels Knicks, el quart partit de les finals de l'NBA. Partien de 29 punts i han acabat derrotant els Spurs. Els de Nova York guanyen 3-1, se situen un partit de 7 campions. Tot això avui que a Biosca, el Solsonès, el sol ha sortit a les 6 i 19 minuts del matí i a la Serra d'Almos, a la Ribera d'Ebre, es pondrà a les 9 i 21 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
1: Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la Gorda del Matí, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, Afra Blanco i Jordi Mir. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pau Forada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Beneïda.
3: La Torre de Jesús, que converteix la Sagrada Família en l'església cristiana més alta del món, a la premsa d'avui es defineix l'acte com un espectacle superb, una ovació al cel o l'obra magna de Gaudí.
0: Gemma Bonet.
4: Aquesta ha estat la primera nit en què Barcelona ha vist encès amb una llum blanca i brillant la Torre de Jesús que corona la Sagrada Família. La inauguració d'ahir va culminar amb un espectacle de llum i amb desenes de drons formant la cara d'Antoni Gaudí i la frase «Primer l'amor, després la tècnica». El papa Lleó XIV la va beneir solemnament amb aquestes paraules.
5: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
4: A la missa en record, Antoni Gaudí van assistir les màximes autoritats, tant eclesiàstiques com civils, i el papa va reivindicar la Sagrada Família com a símbol d'unitat i concòrdia. Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Enlluernats.
6: Els milers de persones que van seguir la traca final de la cerimònia van quedar impressionats pel joc de llums, la música i l'espectacle de drons al cel de Barcelona.
0: Celia Forment.
7: La benedicció ha acabat amb un espectacle de llums i espelmes que ha implicat el públic i ha anat intensificant l'emoció.
8: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
9: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
10: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
7: Les impressions coincideixen, la força espiritual de l'acte, les paraules del pontífex i, sobretot, el moment en què la creu de la Torre de Jesús s'ha il·luminat.
11: És un moment especial, poques vegades a la vida pots estar amb el Sant Pare.
12: Contenta de poder formar-me part. Avui estar al mapa és un orgull.
13: Venimos de Suïssa, de Lugano, per la possibilitat d'escuchar el Papa.
7: Tot plegat amb la façana del naixement com a taló de fons, exhibint l'univers creatiu de Gaudí, una classe magistral que serà difícil d'oblidar. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Canvi de guió.
14: En el discurs del Papa, que va fer tant en català com en castellà, hi va haver canvis respecte a l'última versió que havia repartit el Vaticà. Per exemple, quan parlava d'unitat hi havia una referència que el text hi deia concòrdia amb Espanya. Lleó XIV, però, finalment va obviar la referència a Espanya.
3: També hi havia una al·lusió a l'avortament quan el papa parlava de la incompatibilitat de creure en Jesús i matar l'innocent i afegia fins i tot abans de néixer aquesta última frase, però tampoc no la va acabar pronunciant.
0: Força ràpid.
6: El recorregut amb el papa mòbil d'un quilòmetre pel carrer Rosselló fins a la Sagrada Família va començar una mica més tard del que estava previst i la comitiva va anar una mica més ràpid del que estava previst.
0: Miquel Jarque.
15: Una macedònia de banderes de diversos països acompanyat al Sant Pare i predominaven les vaticanes, les estelades repartides per Òmnium i ANC i també les espanyoles. En general, tot i que s'havia assegurat que el trajecte seria a pas lent, els fidels han valorat que el papamòbil anava ràpid.
16: Pues ya lo he visto, pero bueno, que te quedas como con ganas de más, ¿no?
17: He estat com 3/4 d'hora esperant i molt bé, ha sigut una sensació emocionant. Molt bé, però ha passat molt ràpid, inclús he anat darrere corrents i no l'he enxampat de lo ràpid que anàvem.
18: Ens ha aturat on estàvem nosaltres.
19: Ha beneït un nen que teníem al costat.
20: Que era el seu complir, just avui complia també un any. I molt emocionant, la veritat.
0: Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio. No és fàcil.
14: Un dels moments que s'ha fet més viral del dia d'ahir es va viure a la parròquia de Sant Agustí, al Raval, on el Renzo, un nen de 6 anys, li va poder fer unes quantes preguntes al papa, algunes més fàcils de respondre que d'altres.
21: Me gusta el futbol.
22: Todo el mundo sabe que a su hora juego tenis.
21: De pequeño quería ser papa.
22: De Don Renzo crec que no. Crec que mai ho veig pensar.
21: ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿De quién es la culpa?
22: No es fácil luego encontrar la respuesta, Renzo, a tu pregunta sobre porque hay personas a las que les pasan cosas malas y en cambio a otras no.
0: Cap a Canàries.
3: A 8:45, el Papa agafa un avió per encetar la tercera i última etapa del viatge a Espanya. L'acomiadarà el Prat al president Illa, que aprofitarà també per fer un balanç públic de la visita. El primer que farà el Papa quan es reaterri a la Gran Canària serà reunir-se amb entitats que treballen en l'acollida d'immigrants.
0: Amb crítiques.
6: També marxa el Papa, per exemple, dels supervivents dels abusos a l'Església. Miguel Hurtado, que va ser la primera persona a denunciar abusos sexuals a Montserrat, acusa el pontífex d'ignorar-los.
1: Jo pensava que el Papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el d'encausat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
0: Reunió d'urgència.
14: La convocada per aquesta tarda la consellera d'Interior, Núria Parlon, amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per abordar l'augment del crim organitzat a Catalunya. Una reunió que l'ha precipitada un nou tiroteig mortal a plena llum del dia i a ple carrer al centre de Barcelona.
2: Els Mossos d'Esquadra busquen l'agressor, però també intenten identificar la víctima. Els fets van passar ahir a plena llum del dia, a les 10 del matí, davant la comissaria de policia. De fet, hi ha una imatge de l'agressor en el moment dels fets amb una pistola a la mà de les càmeres de seguretat d'aquesta comissaria. La consellera d'Interior, Núria Parlon, vinculava el cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
2: Aquest nou crim se suma al que es va produir diumenge a la zona franca, en què també va morir una persona víctima d'un tret. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sisena víctima.
3: Per un tiroteig a Catalunya en el que portem d'any, no només pugen les morts, també els incidents i la tinença d'armes de foc.
23: Diumenge passat es va produir un assassinat al carrer Mineria, a la zona franca, i fa dues setmanes un altre al mateix lloc. A l'abril, al passeig Taulat del Poble Nou també va ser tirotejat un home d'origen serbi que va acabar morint 5 dies després a l'hospital. Els Mossos investiguen si el d'ahir es tracta d'un nou episodi vinculat al crim organitzat i al narcotràfic. Alguns d'aquests homicidis estan relacionats amb la lluita entre les dues bandes montenegrines, Kabak i Skaljari. El 2025 ja hi va haver dues execucions més a Catalunya relacionades amb aquestes bandes. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Decideix.
6: El Banc Central Europeu s'hi apuja avui els tipus d'interès per primera vegada en gairebé 3 anys per contenir la inflació. Els experts pronostiquen un augment del 0,25 punts que situarà els tipus en el 2,25%. La incògnita és si en el futur hi haurà més pujades.
0: Tancat.
14: L'estret d'Hormuz, un altre cop totalment, com a mínim així ho assegura l'Iran, com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians aquestes últimes hores.
0: Washington, Oriol Serra.
24: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic.
25: You know, I can say it now.
26: El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit van treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
25: Late at night with no lights.
24: Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Revisar.
3: El Congrés vota avui a proposta del PP que demana revisar de manera immediata i transparent el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i l'acord del Consell de Ministres que el va autoritzar. És el punt de partida de la investigació de l'Audiència Nacional en què ha acabat investigant l'expresident espanyol Zapatero.
0: Es constitueix.
6: El Parlament andalús, després de les eleccions que va guanyar sense majoria absoluta el Partit Popular, l'elecció de la mesa servirà per veure com van les negociacions entre els populars i Vox de cara a la investidura.
14: I a Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco pren avui possessió com a president autonòmic per tercera vegada després del pacte amb l'extrema dreta.
0: Últim dia.
3: De la selectivitat, a partir de les 9 del matí, el primer examen del dia serà el de llengua catalana i literatura. Al migdia, els estudiants s'hauran d'enfrontar matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques aplicades a les ciències socials.
0: Suspesa.
6: La vaga indefinida de docents al País Valencià, una vaga que ha durat un mes. A la consulta feta a mestres i professors han votat a favor d'aixecar la protesta 7 de cada 10 docents. Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament l'última proposta de la Conselleria d'Educació.
0: Voten avui.
14: Els treballadors de Nissan voten si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció de l'empresa sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar el nombre d'afectats a 195, 16 menys dels que es preveia. Les indemnitzacions seran de 50 dies per any treballat. Sentim Juan Carlos Yepes, de l'UGT.
4: Totes aquelles persones de més de 55 anys entraria en un plan de renta de jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
0: 41 treballadors.
3: Són els que vol acomiadar la Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué. És gairebé la meitat de la plantilla que té a Barcelona. L'empresa justifica l'ERO perquè necessita, diu, reformular el model de competició aprofitant una aturada de 6 mesos de les lligues.
0: En llibertat.
2: El cantant i actor francès Patrick Bruel, que ha quedat en llibertat sota fiança i control judicial després de ser imputat en 4 casos de presumptes delictes sexuals. La fiscalia havia demanat presó provisional, però el tribunal l'ha rebutjada.
0: I 50 anys...
14: Mig segle, 50 anys fa, que els Rollings van actuar a la plaça Monumental de Barcelona en plena transició. Ara el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas recullen el llibre Black and Cat, la història d'aquell concert.
8: L'11 de juny de 1976 feia 8 mesos que havia mort el dictador i aquell concert tenia un significat que anava més enllà de la música, com diu el periodista Jordi Novell.
9: Hi havia un pols entre un antic règim que agonitzava però no del tot i també una part de la societat que estava recuperant la llibertat. I aquest concert d'alguna manera era un símbol.
8: Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas retraten aquell concert al llibre Black and Cat, publicat per Enderroc. Inclou fotografies inèdites de Fàbregas en les quals es poden veure les restes dels pots de fum que havia llançat la policia des de fora de la Monumental.
9: Hi havia tots agents de policia envoltant la plaça de Toros de la Monumental amb ganes de demostrar encara qui manava als carrers. I per això va haver-hi diverses càrregues i en algun d'aquests moments fins i tot van arribar a tirar alguns pots de fum des de l'exterior.
8: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Princesa d'Astúries de les Lletres.
3: Per l'escriptor britànic Julian Barnes, una de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor assegura que tancà més de 4 dècades de carrera. L'escriptor agraït el premi com un honor que l'afegeix a la llista de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
0: 60 espectacles. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma, passant els dies, passa la vida.
2: Són els que es podran veure a la Fira de Tàrrega del 10 al 13 de setembre. Entre aquests hi haurà 24 estrenes i diverses produccions de companyies internacionals d'Alemanya, Bèlgica o Corea del Sud. El muntatge inaugural serà Incontínua, una reflexió sobre la immigració de la companyia catalana Kamchatka. Anna Iribet, directora de la Fira de Tàrrega.
10: Perquè aquest gran format és un homenatge al coratge que tenen la gent que han de marxar sense saber on anar.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, comença.
11: El Mundial de Futbol amb el Mèxic-Sud-Àfrica a partir de les 9, Javier Aguirre, seleccionador de Mèxic.
12: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de futbol que un Mundial en casa.
11: És el Mundial més llarg de la història, 104 partits. La seguretat és una de les preocupacions. Claudia Sheinbaum és la presidenta de Mèxic.
13: Para que no haya ningún problema. Hay una recomendación de salir más temprano, pero se va a llegar al estadio y va a ser... una muy buena inauguración y también todo el ánimo a la selección.
0: Rècord.
11: A l'NBA. Els Knicks remunten 29 punts. Fins ara mai havia passat en una final de l'NBA. Acaben guanyant els Spurs. Els de Nova York a una victòria de proclamar-se campions. La penya per a València a les semis de la Lliga. El Barça rep el Tenerife a partir de les 8.
0: Avui és dijous 11 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Lluc quan passaven 20 minuts de la mitjanit a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i la Romi amb 3 quilos 320 grams a casa seva, al barri de l'Eixample de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
27: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
28: Bon dia, us parla Clara Chavarria. Domingo, dia marcat pels cels clars i la pujada de temperatures. El vent de mestral es farà notar fins al migdia, sobretot a l'Ebre. A Vinebre, 18, tenim 18 graus, 19 als Pallaresos i 16 a Nulles. L'expresident i l'extresorer de la cooperativa de l'Aldea declaren el judici per la fallida de la secció de crèdit que els membres del Consell Rector de l'entitat no tenien coneixements en economia i finances i que delegaven la gestió en l'exgerent i principal acusat en el judici. Jordi Barranca.
29: Els dos exmembres del Consell Rector han declarat que confiaven plenament en la feina de l'exgerent Daniel Ferrer i que cap dels 8 integrants de la Junta sabia d'economia i finances. Sentim Joan Gilabert, extresorer, i Fernando Falcó, exgerent.
30: Dels membres del Consell Rector eren especialistes en temes de comptabilitat o econòmics.
31: El Consell Rector, sí. Ningú.
30: Quina especialitat tenien? A quina activitat es dedicaven?
31: Nosaltres, jo, pagès.
1: Los informes estos mos donava lo gerent. Lo que pasa que allà Bontes és normal que l'acte digui que vaig ser jo el que ho vaig donar. Però el que mos explicava era el gerent.
29: El judici es reprendrà d'aquí a dues setmanes, el dia 25.
5: L'alcalde de Salou reclama a Cambrils que actuï per acabar amb el top Manta al límit dels dos municipis. L'enfrontament entre els dos ajuntaments per la lluita contra la venda il·legal torna a revifar a les portes de l'estiu. Ricard Buigas.
7: L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha aprofitat l'última junta de seguretat local per reclamar a Cambrils que faci alguna cosa per treure els venedors il·legals del passeig marítim que limiten la seva població.
15: Demano que Cambrils retiri de forma immediata aquest mercat del top Manta que el té tolerat i que se l'endugui al centre del municipi, perquè d'aquesta manera se reduiria molt aquesta venda.
7: L'Ajuntament de Cambrils, que té activat un dispositiu especial a la zona des d'abans de Setmana Santa, no s'hi ha volgut pronunciar.
5: I l'antiga fàbrica Falbar de Falset acollirà la seu de la denominació d'origen Montsant, instal·lacions del Consell Comarcal i de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de la Generalitat. Manel Sastre.
16: El ple de l'Ajuntament ha donat llum verda a la cessió d'espais per convertir aquest antic complex tèxtil situat al centre del municipi en un pol de dinamització social i econòmica. Carles Brull és l'alcalde de Falset.
17: Estem recuperant un espai emblemàtic que torna a ser útil per Falset i per la comarca, que acollirà iniciatives vinculades al turisme, al vi, a la innovació, a la recerca, a la investigació i als serveis per a la ciutadania. També de generar oportunitats i futur a la nostra comarca, al nostre poble, al nostre municipi.
16: Es preveu que al llarg d'aquest any comencin els treballs per la seu de la DEO Montsant.
5: I en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius, l'Arxiu Històric de Tarragona organitza avui a les 7 de la tarda una conferència de l'historiador Damià Amorós sobre Gaudí, sobre les petjades documentals de l'arquitecte als fons d'aquest arxiu. I farà un recorregut per la figura de Gaudí a partir de la documentació conservada en els fons de l'arxiu. I amb el Vergós de Control 2 hem arribat a un 45 minuts de 8. Esteu escoltant al matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
27: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
18: Catalunya Ràdio.
3: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa i ho fem des del quiosc. Alet, bon dia.
19: Molt bon dia a tothom.
3: Què, vas veure el papa ahir?
19: No, no he tingut l'ocasió de veure el papa, que és trist.

0: il·luminada i tot de cantaires i públic mirant-s'ho, fotos semblants al Mundo, l'ABC, el País. I ens fixem ara en els titulars que acompanyen aquestes imatges. El periòdico titula La Sagrada Família ja apunta cel, La Vanguardia, La Sagrada Família del món, Diari Ara, Lleó 14 beneeix l'obra magna de Gaudí i El Punt Avui alçant la mirada pel català. I a Madrid, El País, el Papa inaugura el nou sostre de Barcelona i El Mundo, beneïda Sagrada Família, signe de concòrdia d'Espanya. I l'ABC diu Lleó 14 beneeix la torre que culmina la Sagrada Família.
1: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
2: el 85.677-85677 de la sèrie 43-43.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
3: I a partir d'avui us explicarem històries del Mundial. Avui volem explicar que el Mundial de Futbol es va crear, atenció, a Barcelona. Maiol Roger, bon dia.
4: Bon dia. Mitjans de maig del 1929, Barcelona en plena exposició internacional i 46 delegats de 23 països de la Federació Internacional de Futbol. La FIFA es van reunir durant dos dies a la sala de plens de l'Ajuntament. Després de llargues sessions, prenen una decisió que hauria de canviar la història del futbol. El 1930 se celebraria la primera Copa del Món i es faria a l'Uruguai. Així sonava per la ràdio un gol d'aquella època. Les altres candidates van ser Espanya, Holanda, Hongria, Itàlia i Suècia, però totes van acabar retirant-se. Així que l'Uruguai va quedar com l'única candidatura. Algunes veus expliquen que la FIFA va entregar-li el torneig per la commemoració del centenari de la Constitució uruguaiana, però la realitat és que l'Uruguai va acceptar encarregar-se de tots els costos de l'organització, mentre que els beneficis es repartirien entre totes les federacions participants.
3: I fins aquell moment què feien?
4: Doncs la celebració d'una Copa Mundial era un objectiu des de que es va fundar la FIFA el 1904, però tot quedava relegat a la competició de futbol dels Jocs Olímpics. El 1928 a Amsterdam es van assentar les bases del Mundial, a Barcelona es va reafirmar la decisió i el 1930 a Budapest es van polir els detalls. Era una FIFA molt diferent de l'actual, amb només una desena de membres i amb les normes globals del futbol encara per definir.
5: A l'Uruguai, voy, yo no voy, voy porque temo naufragar.
4: I com cantava Marujita Díaz, moltes seleccions no van anar-hi, no perquè tenien por a naufragar, sinó perquè no volien afrontar el llarg viatge en vaixell. El Mundial va començar el 13 de juliol de 1930. Havia de durar un mes i va durar 13 dies. Al final, l'anfitriona es va proclamar campiona derrotant per 4-2 a l'Argentina al final. I des d'aquell dia, el Saló de Plens de l'Ajuntament de Barcelona fins avui, que és un dels esdeveniments més seguits de la història.
1: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia generoses en la separació i la resposta era despreses. Les persones generoses són despreses i el que se separa es desprèn. Dijous és el dia dels Enigmàrius difícils. El d'avui és un Enigmàrius simultani. Augmenta porositat i temperatura alhora. De 6 lletres. Augmenta porositat i temperatura alhora. 6 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: I ara el més destacat a la televisió, amb Maria Lacovells. Avui sobre l'entrevista de Susana Griso a Díaz Ayuso, Espejo Público d'Antena 3.
7: Susana Griso va entrevistar a Isabel Díaz Ayuso i li va preguntar si la prioritat nacional era compatible amb els valors cristians i amb la humanitat. La resposta de la presidenta madrileña va ser que haguera llegit a León 14 sabia que, atenció, Cristo som u, i ell parla de la pluralitat i de la unitat, que no significa uniformitat. Va continuar amb frases incomprensibles i la presentadora, que volia ajudar-la, no sabia per on tirar. Busqueu el moment, us recomane moltíssim.
3: I la recomanació del dia, última jornada de la selectivitat, Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Lady Bird.
8: Sobre la incertesa de les notes i el vertigen del futur, multinominada als Oscars i seguim les aspiracions artístiques i vitals d'una jove durant el

0: últim any d'institut, marcat per la pressió familiar amb una relació tensa, sobretot amb la mare, arran de les dificultats econòmiques i el patiment de saber si entrarà a la universitat que somia. Dirigida per Greta Gerwig, abans de fer el salt mundial amb Barbie, Lady Bird és una pel·lícula sensible i emotiva, una mica agradolça i amb un bon càsting, inclòs a Netflix o de lloguer a Prime Video, entre d'altres.
1: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
2: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
3: Ei, ei, a Bezoya som molt de dir que sí a tot. I tu? És dels qui diuen avui de tranquis i acabes cantant Glòria a ple pulmó. Dels de platja, passejada, amics, un altre pla més i un altre i un altre. Perquè aleshores ets molt de viure molt fort. Molt de Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
6: Bon dia, per tercer i últim dia, el papa.
7: Germans i germanes.
8: No em vaig ja, no vull saber res.
9: Adéu.
6: El papa és protagonista del dia perquè ahir a la nit va tancar la seva visita a Catalunya amb un acte molt emotiu i espectacular que va servir per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família, però el que dèiem, avui el papa se'n va. D'aquí una hora, més o menys, a 9:15, Lleó 14, agafa un avió a l'aeroport del Prat per anar-se'n cap a les Canàries.
5: I per això aquesta hora podem saludar el papa Lleó. Molt bon dia, papa.
10: Barcelonit i catalans, vull dir una cosa.
6: Sí.
10: Deixeu-me en pau, per l'amor de Déu.
6: De Déu. No, no, és que no el deixarem en pau encara, papa. Aprofitarem fins l'últim minut que sigui aquí per molestar-lo.
10: Vull esmorzar sense haver de resar.
5: Bona, papa, realment.
10: Ni beneir, ni llegir homilies, ni res.
6: Sí.
10: Deixeu-me esmorzar.
6: Que sí, però podem parlar una miqueta més mentre esmorza.
5: Agafa un croissant i esmorza. Lleó 14. Sí. Lleó 14 agafa un croissant i esmorza.
6: Escolta, i què ahir? Sí. Va estar molt bé allò de la Sagrada Família, oi? No, més que bé. O sigui, sí, va estar molt, molt millor que aquella cosa que van fer el Santiago Bernabéu l'altre dia.
10: Encara digui-ho. Tinc malsons sentint la veu de Manolo Lama cantant gol a la soledat.
5: Va ser terrible, sí.
10: Mientras gente cantava oe, oe, oe en la grada
6: sí.
10: Y luego entrava David Bustamante.
6: Sí, ahir tot va ser un altre to, va ser molt maco. I quan va aparèixer aquella cara de Gaudí...
5: Se va per la joia, la cara de Gaudí. T'has fixat?
6: Sí, una mica sí, és veritat. Podria ser
5: Francesc Soler, té
6: molta gent amb barba, podria ser.
10: Jo pensava que era rei Felipe.
6: també s'assemblava una mica.
5: Bueno, no entretenim més, perquè ha d'anar cap a l'aeroport, eh?
10: Adiós.
5: Són 8:15. D'aquí una hora, Lleó 14 agafarà un avió al Prat per anar cap a les Canàries, tercera i última etapa del viatge oficial que ha tingut aquesta nit el seu punt culminant. Aquest era el moment en què s'acabava l'emotiu i vistós espectacle de focs artificials, llums i drons amb què ha acabat beneïda de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. En temps d'agora farem balanç d'aquesta visita del Pontífex. I l'altre tema del dia és la seguretat a Barcelona. Després del tercer tiroteig mortal, en poques setmanes, la consellera Núria Parlon ha convocat aquesta tarda els principals càrrecs policials per analitzar aquest fenomen que s'atribueix a la guerra entre màfies.
11: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions.
5: Són declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem també en temps d'agora amb la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro, i amb Montse Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma. I a l'Orient Mitjà, nova nit d'intercanvis d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. El Pentàgon ha difós aquest vídeo en què es veu com un vaixell de guerra, dispara míssils contra objectius militars iranians. I pel que fa als esports, Robert Prat?
9: El Mèxic-Sud-Àfrica obre a les 9 al Mundial de Futbol, remuntada dels Knicks a la final de l'NBA, perdien de 29 punts, han acabat guanyant els Spurs, 3 a 1 dominen la final, i el Joventut que perd a València el primer partit de les semis de la Lliga de Bàsquet, a les 8, Barça-Tenerife, 1-0 pel Barça a la sèrie.
5: I pel que fa al temps, avui començarà a pujar una mica la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, on més es notarà aquesta pujada serà el Pirineu i el Nord-est. Ahir vam tenir molts núvols, avui començaran a obrir-se i, per tant, al migdia pujarà 1, 2, 3 graus la temperatura en aquests sectors. La pujada més marcada la tindrem demà. No ens en refiem, però, de les temperatures que hi ha aquesta hora, perquè hi ha menys de 10 graus a moltes valls del Pirineu i valors de 10 a 15 graus a la Catalunya interior. Encara fa fresca. Avui, però, la tendència és que vagi sortint cada vegada més el sol. Farà sol a la meitat oest de Catalunya, també, amb alguns núvols prims. I a partir de demà, sol i més calor, clarament més calor a tot arreu.
5: I mobilitat també a aquesta hora, amb un tram tallat a Ferrocarrils de la Generalitat, a part de l'atropellament d'un senglar. Maria Fernández Noguera, bon dia.
13: Bon dia. A la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, en concret l'R5 i l'R50, no hi ha servei entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellet, perquè un tren ha atropellat un senglar i s'han de mantenir, diu Ferrocarrils, els protocols de bioseguretat d'acord amb els agents rurals. D'altra banda, a la línia R3 de Rodalies hi ha un tram tallat, en concret entre Vic i Torelló, des d'avui i fins al 22 de juny a causa de treballs de millores. Mantenen, diu Renfe, els serveis habituals per carretera. A la resta de la xarxa ferroviària de Renfe, els retards habituals per les limitacions de velocitat.
5: I a les carreteres, complicada la circulació a la Ronda Litoral. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia, sí. A banda de les aturades en punts habituals, a aquesta hora destaquem aquestes aturades a la Ronda Litoral de Sant Adrià, Ciutat Vella, sentit Llobregat. Precaució perquè les sortides 21 i 22 estan tallades. També aturades de Zona Franca, Ciutat Vella, sentit Besòs. I complicada també la circulació a la Ronda de Dalt i a cua de Trinitat a Horta, sentit Llobregat.
5: Avui a la hora del matí, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, Afra Blanco i Jordi Mir. Quan són les 7:33. I connectem ara amb la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Noel Roger, Pol Forada, bon dia.
15: Bon dia.
5: Avui gairebé unanimitat en els editorials sobre el Papa i la Sagrada Família.
15: L'Ara fa balanç de la visita de Lleó XIV i diu que avui el Papa marxarà deixant un record entranyable per a molts.
16: Afegeix que un bon llegat de la visita papal seria que en el futur els ingressos de la Sagrada Família anessin a fer habitatge i acollir immigrants.
15: L'editorial de La Vanguardia destaca que Robert Prevost s'ha revelat com un papa del segle XXI, molt hàbil per interactuar amb la societat en tota mena d'escenaris públics.
16: I el director del rotatiu, Jordi Juan, escriu un article en què diu que amb l'acte d'ahir a la Sagrada Família, Barcelona va reviure la màgia olímpica del 1992, quan la fletxa d'Antonio Rebollo solcava el cel cap al paveter de Montjuïc.
15: El periòdico destaca a l'editorial que la Sagrada Família forma part del grup d'edificis que ultrapassen la seva funció religiosa original.
16: I assegura que es pot fer compatible reconèixer l'obra, que és la principal icona de Barcelona, amb la gestió de les tensions veïnals ocasionades pel turisme.
15: El País també dedica un dels editorials per explicar que la Sagrada Família defineix l'imaginari amb què Barcelona és globalment reconeguda.
16: Destaca que és un imant per al turisme de masses i alhora una icona d'espiritualitat, però molt més que això, un emblema etern de la creativitat humana, com el Colosseu o la Torre Eiffel.
15: I El Mundo també dedica l'editorial a Catalunya, però amb un tema totalment diferent, el tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes.
16: Assegura que la percepció d'inseguretat a Catalunya, i especialment a Barcelona, ha passat de ser una sensació estesa entre la ciutadania a ser una realitat que no només reflecteix un greu problema social, sinó que condiciona el tauler polític.
5: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
17: Molt interessant l'entrevista que Lluís Amiguet fa a La Vanguardia a Aneix Raman, el director d'Ocupació i Intel·ligència Artificial a LinkedIn. Ell analitza milers d'ofertes d'ocupació i està convençut que les màquines ens trauran la feina menys creativa i, per tant, hi haurà més temps per la que genera valor de debò dins d'una empresa. I la que és realment creativa surt de la ment humana, basada en 5 conceptes que tots comencen per ser: curiositat, coratge, creativitat, compassió i comunicació. Mai cap màquina, diu, podrà tenir-les. Esperem que sigui així.
18: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
19: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
20: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
21: I pot ser tot això sent professional.
20: I venir als ProDays de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es. Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou, i per tu, que del teu poble ningú et mou. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL, ara a 5,49 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
22: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
23: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Dos quarts i mig de vuit, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. On van a parar els regals que li fan al papa?
24: Doncs segons explica el diari de Tarragona, de fonts del Vaticà, quan són objectes històrics, artístics o de gran valor cultural, habitualment els exhibeixen als museus vaticans. Quan són de menys valor, a vegades els reutilitzen per regalar a visites. Si són objectes litúrgics o imatges religioses, es donen a les diòcesis. I si són molt valuosos com joies o un cotxe, s'acostumen a subhastar i els fons van a caritat. Si no són de grans dimensions, van a una botiga a tocar de la mateixa ciutat del Vaticà.
5: I coincidint amb la visita del papa, qui s'ha fet l'espavilat?
25: Doncs uns atracadors que van entrar a robar una joieria de Madrid disfressats de sacerdot i monja. Llegim al Mundo, que era una banda perillosa que es dedicava a assaltar establiments de luxe. Mentre el suposat sacerdot i la monja van demanar a una treballadora que els mostrés joies, un tercer integrant va entrar de manera violenta. Finalment, després d'una persecució, a la policia els va acabar detenint.
5: I on van els estudiants aragonesos quan acaben la selectivitat?
24: A Salou. Allà
5: a Salou?
24: Van fer les proves d'accés a la universitat la setmana passada i aquest últim cap de setmana doncs desenes d'estudiants ja han marxat a descansar en aquesta població de la Costa Daurada. Ho recull Aragón Digital.
5: Allà de voluntaris pel gran depart del Tour.
25: Registra més de 7.300 sol·licituds de voluntaris per les tres etapes a Catalunya. Veiem el Digital Més, que per l'etapa de Tarragona, per exemple, s'han apuntat 2.800 persones. Ja han començat les sessions informatives per als responsables del voluntariat dels municipis per on passa el Tour a Catalunya.
5: Qui ha tornat?
24: Doncs segons el 9-9, el Pou Calent de la Garriga, al Vallès Oriental, que torna a brollar després de 2 anys. La renovació de la infraestructura per part de l'Ajuntament permet que l'aigua surti a l'exterior sense aturar-se 57 graus. És l'única font del municipi termal amb aigua calenta.
5: I què podria desaparèixer?
25: La duana centenària de l'estació de França de Barcelona. Llegim al Top Barcelona que l'Ajuntament aprofita les obres de la Biblioteca Pública de l'Estat per tramitar la demolició de l'edifici que hi ha entre Marquès d'Argentera i el Passeig de la Circumval·lació davant del Parc de la Ciutadella. És un petit edifici triangular que sovint passa desapercebut, però alhora és un dels vestigis més antics del recinte ferroviari.
5: I ara els destacats en Internacional i Economia, Marc Jurado i Lara García.
26: Avui, segona i darrera entrega de com la premsa vaticana ha recollit la visita del papa a Catalunya. El Vatican News remarca que Lleó XIV va presentar Antoni Gaudí com un home de fe que va concebre la Sagrada Família com un camí espiritual cap a Crist i que va descriure el papa Barcelona i Catalunya com una llar oberta a la fraternitat i la diversitat. També va demanar evitar les divisions i les polaritzacions que debiliten, diu, l'Església i la societat. I l'Observatori Romano es fa ressò de la visita del pontífex a Montserrat, destacar que va demanar substituir l'odi per l'esperança, el respecte i l'amor a la família. I sobre Brians remarca que el papa va recordar als presos que els errors comesos no defineixen la identitat de cap persona.
27: La premsa econòmica escalfa motors per la sortida en borsa demà de SpaceX. L'Economista assegura que és la notícia de l'any dels mercats. El diari destaca les crítiques que està generant també l'operació. Els analistes esperen un debut històric, però reproven que Elon Musk es reservi el 80% del poder de vot de l'empresa. Musk es convertirà, de fet, en el primer bilionari del món i l'Economista l'economista assegura que no hi ha precedents de res semblant. Cinco Días també sosté que serà l'estrena més gran en borsa de la història, i si esteu interessats en comprar accions de SpaceX, el diari recorda que Espanya és un dels països en què els petits inversors tenen permís per accedir a la compra del primer dia. I avui l'ON Economia explica que la família Vicens va vendre l'abril passat la totalitat del grup editorial Vicens Vives a la finesa Sanoma. Han cessat com a administradors, però Jaume Vicens Barceló continua com a director general.
5: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
9: Que comença el Mundial, el primer Mundial de futbol de Lamine, l'últim de Messi, remarca el diari Esport, el Mundial més global de la història, 104 partits, el Mundial de Shakira amb la cançó oficial.

0: El Mundo Deportivo també destaca que és el primer mundial de Lamine amb una selecció espanyola molt blaurana que aspira a guanyar el títol. Pel periòdico, aquest mundial no té res a veure amb els mundials d'abans. L'elenc d'estrelles no és el mateix, s'ha passat d'herois anònims a estrelles universals. La Vanguardia es pregunta, Welcome to USA, benvinguts als Estats Units. Controls, escorcolls, vetos de les autoritats són massius a països com Iran, Senegal i l'Uzbekistan, acusats de terrorisme. Albert Nadal explica al diari Ara que una empresa de la Garrotxa està darrere de la inauguració del Mundial a l'Estadi Azteca de Mèxic, ha posat a punt la gespa de l'estadi, i El País explica que comença un Mundial marcat per la tensió geopolítica, el temps i els llargs desplaçaments. El Mundo Deportivo també diu Goodbye Rashford. El Barça no exercirà l'opció de compra del jugador que caduca dilluns.
1: I a la premsa del cor, el rei Carles, el gent de Pineda.
2: El rei Carles revisarà els privilegis d'habitatge de les princeses Beatriu i Eugènia, filles de Sara Ferguson i Andreu Mountbatten, qui va rellogar, atenció, durant anys, tres cases situades al Royal Lodge, cobrant el lloguer en un sobret per poder pagar-se un Coca-Cola i una bossa de fritos de maíz. A banda, l'escàndol Epstein obliga el rei a revisar la situació de les princeses que no tenen funcions oficials dins de la monarquia i que ocupen de gorres dues propietats de la família. Sembla que el Regne Unit sí tenen un problema amb l'ocupació. La diferència és que allà els ocupes surten els bitllets.
1: I qui fa anys avui, que la lia?
3: Doncs avui felicitem la meravellosa Núria Espert.
1: Núria Espert, 92.
3: 91, també fa anys l'actor Francesc Orella.
1: 75.
3: Una mica menys, 69. I també felicitem l'actriu Maria Barranco.
1: 70.
3: 65. Anem pel santoral. Avui és Sant Bernabé, no es troba entre els 12 apòstols elegits per Jesucrist, però probablement va ser un dels 70 deixembles esmentats a l'Evangeli. Bernabé és considerat apòstol pels primers pares de l'Església. Va morir lapidat cap a l'any 70 a Xipre. A Catalunya hi ha 518 persones que es diuen Bernabé. Va bé.
1: És un bon dia per fer anys, no?
3: Jo crec que sí, és el millor de l'any.
1: Ara tanquem el repàs a la premsa. Avui, que és 11 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
5: 11 de juny de 1986, la Sagrada Família fitxa l'escultor Josep Maria Subiracs. L'artista es compromet a realitzar més de 100 obres que aniran a la portalada de la façana de la Passió. Subiracs, de 59 anys, seguirà les passes de Gaudí i se n'anirà a viure en un habitatge a sota mateix de la Sagrada Família. El contracte el lliga al temple des de 1986 fins al 2001. Si compleix els 15 anys allà, pot ser l'obra de la seva vida. El diari Avui recorda que el 1964 els millors arquitectes del món van fer un manifest en què no li veien cap sentit a continuar les obres de la Sagrada Família. I ara fa 40 anys quedaven 10 dies per les eleccions espanyoles del 22 de juny de 1986. Era la primera vegada que unes eleccions es feien en diumenge. Sempre havien sigut entre setmana i donant hores lliures als treballadors perquè anessin a votar. Aquesta vegada queien enmig d'un pont de 4 dies, el de Sant Joan.
1: Avui és 11 de juny del 2026, és el dia 162 del calendari, falten 10 dies per l'estiu, 13 per Sant Joan i 3 pel Dia Mundial del Donant de Sang. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Així és com la ciutat, com tal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia. Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
7: Fantàstic, impressionant.
8: Genial, espectacular.
9: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç.
10: Quina vergonya!
11: Han començat a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte.
12: I els drons, la figura de Gaudí amb colors blau i vermell mirant com s'il·lumina la Sagrada Família.
13: El simbolisme, no?, que des del cel Antoni Gaudí està mirant la seva obra.
12: És espectacular.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Suspendre.
14: Tenir una cosa a l'aire de manera que pengi, tot i que ens quedem amb la segona excepció del DIEC, rebre la qualificació de suspens en una assignatura. Avui, últim dia de la selectivitat, amb l'objectiu de no suspendre i treure la nota necessària per entrar a la carrera desitjada. Qui sí que ha suspès són els mestres valencians. Han suspès concretament la vaga indefinida que feien des de fa exactament un mes.
1: Pronòstic.
14: Conjectura del que s'ha d'esdevenir treta de certs senyals. Per exemple, el pronòstic del temps. Avui, però, ja no alçarem la mirada per mirar el cel, sinó que ens fixem en el pronòstic, l'estimació que fan els experts experts sobre l'augment d'un quart de punt dels tipus d'interès. El Banc Central Europeu ho decidirà avui i serà la primera pujada en 3 anys per contenir la inflació.
1: Remuntar.
14: Superar algú la situació adversa en què es troba. Podem recuperar-nos després d'una mala època o d'un refredat, però també en una competició quan anàvem pel darrere i acabem al davant per remuntar de l'espectacular paper dels Knicks al quart partit de les finals de l'NBA. De perdre de 29 punts a guanyar, els Spurs d'un punt estan a un partit de ser guanyadors.
1: Posem-hi tres xifres amb l'Anna Garcia. 5,6%.
8: Aquesta és la bretxa salarial entre homes i dones a Espanya, segons l'últim informe de Comissions Obreres. El sindicat publica les dades en un moment en què el govern espanyol va amb retard en la transposició de la directiva sobre transparència salarial, que té com a objectiu reduir precisament les diferències de sou pel que fa al gènere.
1: 41.
8: Són els treballadors que vol acomiadar la Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué. És gairebé la meitat de la plantilla que té a Barcelona. L'empresa justifica l'ERO perquè necessita reformular, diuen, el model de competició aprofitant una aturada de 6 mesos de les lligues.
1: 4,2%.
8: Aquesta ha estat la pujada de preus als Estats Units al maig, 4 dècimes més que l'abril, un repunt que s'explica per l'encariment del preu de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La pròxima reunió de la FED és dimecres que ve, que haurà de decidir què fa amb els tipus d'interès davant la inflació.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge hi veig el nou skyline de Barcelona amb el perfil de la Sagrada Família. Està il·luminada, coronada per aquesta nova creu de la Torre de Jesús, i al costat, al cel, un conjunt de llums dibuixen la cara, sembla de Rajoy, però no, és d'Antoni Gaudí, que es mira la seva gran obra.
10: La figura de l'arquitecte de Déu feta amb drons, uns drons que després van escriure també una de les cites de Gaudí. Primer l'amor, després la tècnica. Va ser el tram final de la benedicció de la Torre de Jesús en un acte molt vistós, molt espectacular, amb llums i focs artificials, i que culmina la visita de 2 dies de Lleó 14 a Catalunya.
1: A la segona hi veig un grup d'una dotzena de joves, estan totalment tapats, alguns porten de suadora, altres jaquetes, tots porten la caputxa posada i amb un buf es tapen la cara. Només se'ls veu la franja dels ulls.
10: És un grup d'ultres que en els últims 2 dies s'han dedicat a protagonitzar actes vandàlics a Belfast, a Irlanda del Nord. Una agressió per part d'un ciutadà del Sudan ha desencadenat una resposta de l'extrema dreta, organitzats en alguns casos per grups paramilitars i que s'han dedicat a cremar cases o cotxes d'immigrants.
1: I a la tercera imatge hi veig un cartell antic que diu Recital de Música Espanyola del 1928, amb el nom de Ricardo Viñas en gran. Lleida, Julià Albacar, què és això?
15: Doncs és un dels 1.600 documents que la família del pianista i músic lleidatà Ricard Viñas va cedir a l'Arxiu Municipal de Lleida i aquesta setmana per primer cop s'han obert per a consultes del públic. Concretament, això és un programa de concert de recital que Viñas va fer a París l'any 1928 amb la cantant Enriqueta Garreta. Com a curiositat, l'entrada més cara costava al voltant d'uns 40 francs, el que vindrien ser avui en dia uns 50 euros.
16: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
17: Et ve de gust res exòtic? El sabor d'Àsia amb Lidl val la pena. Aquesta setmana, fideus de vidre, plats preparats estil asiàtic, pollastre amb curri, salsa de xili... Gaudeix dels autèntics sabors orientals amb Vitàcia. Lidl, val la pena.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Google demana permís per alliberar 32 milions de mosquits modificats per eliminar tots els mosquits del món en un sol dia. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. Un món sense mosquits, aquest és l'objectiu d'aquest projecte de Google que es diu Debug, depurar en anglès. La idea és modificar genèticament 32 milions de mosquits, alliberar-los tots perquè eliminin tots els mosquits del món en un sol dia. Diu la notícia que Google ja ha demanat permís a l'Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units per alliberar 2 tongades de 16 milions de mosquits mascles amb els gens modificats perquè s'ajuntin en femelles i es converteixin en estèrils. D'aquesta manera, explica la notícia, els ous dels mosquits no eclosionaran i a poc la població minvarà fins a desaparèixer del tot.
1: És real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria, un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
21: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
18: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que Google demana permís per alliberar 32 milions de mosquits modificats per eliminar tots els mosquits del món en un sol dia és una notícia falsa. El projecte de Google no vol acabar amb tots els mosquits del món, seria un somni, però no passarà. En canvi, sí, és cert que Google alliberarà 32 milions de mosquits per reduir la població de mosquits capaços de transmetre malalties com ara el dengue, la febre groga o la febre zika.
1: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
0: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a viajesalcorteinglés.es. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
1: Catalunya Ràdio. Repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i parla d'Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí.
22: Ha estat una inauguració espectacular que ha acabat amb pirotècnia i un espectacle de drons i que han seguit in situ 8.000 persones, entre les quals moltes autoritats. S'acaba així la visita del Pontífex a Catalunya, que avui ja viatja cap a les Canàries.
1: La consellera d'Interior ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat.
23: Això després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. La policia continua buscant l'autor del crim que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants.
24: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
23: És la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona només 4 dies.
22: L'Iran assegura que ha tornat a trencar del tot l'estret d'Hormuz.
23: Com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió, Washington ho nega i justifica els atacs com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran.
1: I segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord.
22: La policia demana deixar de seguir l'extrema dreta que instiga la violència. El primer ministre britànic Keir Starmer reclama una desescalada.
25: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats.
26: We are united.
25: Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
1: I el Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès un quart de punt.
23: Passaran del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà. Tindrà un impacte directe a les hipoteques.
1: Mentre arrenca el Mundial de Futbol.
22: Amb el Mèxic-Sud-Àfrica a partir de les 9 del vespre, és el Mundial més llarg de la història, amb 104 partits, i s'allargarà fins al 19 de juliol.
27: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
28: Bon dia. Pel que fa al temps, el dia ha començat amb força núvols a les comarques de Barcelona i de Girona, però ja s'estan obrint grans clarianes i avui, en general, farà força sol a gairebé tot arreu. Avui encara bufarà una mica de tramuntana i la temperatura serà moderada, però començarà a pujar 2, 3, 4 graus fins i tot respecte a la d'ahir a les comarques del Nord-est i el Pirineu. La pujada més marcada, però, la notarem a partir de demà i de cara al cap de setmana.
27: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, circulació encara complicada a la Ronda Litoral, Clàudia Serra.
29: Sí, segueixen aquestes aturades a la Ronda Litoral de Sant Adrià, Ciutat Vella, sentit Llobregat. Les sortides 21 i 22 estan tallades i cua també de Zona Franca a Ciutat Vella, sentit Besòs. En aquesta direcció està tallada la sortida 21. A la resta de carreteres, doncs, les retencions habituals a aquesta hora en els punts habituals, sobretot d'entrada cap a la ciutat de Barcelona.
1: I la mobilitat aquesta hora amb un tram tallat a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, Maria Fernández.
30: Doncs sí, a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, en concret a l'R5 i l'R50 no hi ha servei entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellet perquè un tren ha atropellat un senglar. Això fa que entre Sant Vicenç i Manresa hi hagi un tren cada 40 minuts. D'altra banda, a la línia R3 de Rodalies, des d'avui i fins al 22 de juny, els trens no circulen entre Vic i Torelló per uns treballs de millora que s'allargaran, doncs, fins al 22 de juny. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
31: A
3: dos quarts de nou obrirem l'àgora analitzant la seguretat a Barcelona després del tiroteig d'ahir.
5: Abans de les 10 farem balanç de la visita del Papa amb el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Eduard Sala.
3: A dos quarts d'11 parlarem de postres amb Maria Nicolau, Pau Arenós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera.
5: I a les 11, àgora esportiva, avui que comença el Mundial.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia! Avui tenim una trucada.
7: Avui, home, espero que cada dia en tenim una, no?
8: Què passa?
1: Albert, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: No ho puc creure.
1: Què tal?
9: Bé.
1: Tu diràs?
9: Re, doncs, felicitant Xavi.
7: Ah, no m'ho diguis.
1: Que l'alies?
7: A mi?
9: Que l'alies.
7: I això,
1: Que fa 62 anys, avui?
7: Estic a 2 anys de la jubilació.
1: Però qui és l'Albert?
7: Que ho digui ell.
9: Jo.
1: Qui ets tu?
7: Qui és l'Albert?
9: Jo, doncs, un bon amic i company i parella d'en Xavi.
1: Què dius ara? Que té nòvio, que l'alies? Que té nòvio?
7: M'estic posant vermell, Albert.
1: Però com és possible? Com t'ha enredat? Si porta 20 anys que vivi manera...
9: Coses que passen així, la vida, no? Donar aquests punts.
1: Hosti.
7: Clar, estic molt bé, molt feliç i molt il·lusionat.
1: Ho has vist, això, Manu?
7: Estic jo, m'he quedat anonadado. Però jo estic vermell que m'està a punt d'explotar el cap ara mateix a l'estudi, també t'ho dic. Qui t'ha enredat? Qui t'ha enredat?
1: Però fa poc que el desconeixer, doncs, perquè si no...
7: Escolta, a veure, per favor.
10: A veure, encara no s'ha dit quants anys en fa, eh?
1: Sí, quants en fas?
7: 45! Oh. Molt ben portats, per cert, tothom diu que sembla més jove.
1: I què té el que no li és, Albert?
7: Bueno.
9: Com?
7: Escolta.
9: No té sentit.
1: No, dic, què té? Què t'agrada del que no li és?
7: Què li veus?
1: Què li veus?
7: Contenció, Albert, contenció.
9: No, vull dir, al final hi ha una bona entesa, ens passem bé.
1: Molt bé.
9: Res.
7: La gran pregunta és qui t'ha enredat en tot això.
9: Home, això és secret.
1: A què et dediques, Albert?
7: Per favor.
9: Bueno, em dedico al món nàutic.
1: Apa, la bota mare.
7: L'esteu posant vermell, per favor. Quina enredada,
1: Albert,
7: en directe.
1: Una abraçada molt gran. Que vagi petó, molt bé.
7: Petó, estimat.
1: I felicitats, que n'alies. 45 anys. Què li cantes, Manu?
9: Per molts anys.
1: Va.
7: Quina cançó.
10: Vinga.
1: Va, toca-la.
10: Va, disparem, va.
7: Home.
11: Ja ha tingut tot el cabal.

0: Ai, quina meravella, aquesta cançó dels Catarres. Gràcies, estimat Manu Guix.
1: Per molts anys, Garalies.
0: Un petonet. Tinc l'Albert per aquí?
1: Molt el teu nòvio.
2: Ja no, ja no. Ja truca'l, va, vés a trucar-lo.
3: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 11 de juny.
1: Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell arreglarà prop de 500 escocells dels arbres que aixequen les voreres amb les arrels. A més, es plantaran 23 arbres nous i s'arreglaran més de 40.000 metres quadrats de voreres en diferents punts del municipi. En parlem d'aquí uns minuts. Abans, altres notícies són els titulars. Calafell s'omple de música aquest estiu amb l'oferta de cicles musicals d'estils ben diferents, sota el nom de Son Estiu. Quart Congrés Internacional Carlos Barrala Calafell i el boom de les escriptores, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral el divendres 19 de juny. L'Ajuntament de Cunit impulsa un nou mercat d'intercanvi de roba per fomentar la sostenibilitat i la reutilització. Saint-Gobain Sécury tanca la planta del Vendrell i trasllada l'activitat a les instal·lacions de l'Arbós. L'objectiu és concentrar l'activitat industrial i logística en un únic centre per guanyar eficiència i adaptar-se als canvis del sector de l'automoció. Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la policia local del Vendrell, han dut a terme una operació policial que ha culminat amb el desmantellament de dues plantacions interiors de marihuana dins d'un habitatge. Catalunya compleix el 2025 amb els límits legals vigents de diòxid de nitrogen i de partícules per segon any consecutiu. La Costa Daurada promociona la seva oferta interior a París. Una delegació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona dona a conèixer l'oferta cultural i enogastronòmica del territori. El titular esportiu amb David Burillo.
2: Per segon any consecutiu, el Sir Raluí presenta el seu casal d'estiu. Hem parlat amb la Luisa Raluí, directora del Sir Raluí Legacy, per parlar d'aquest casal.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell està a punt d'iniciar la reparació de 472 escocells d'arbres que han aixecat les voreres. Les obres tenen un cost de més de 600.000 euros i les executarà l'empresa Robatec. L'objectiu és deixar la vorera en condicions, però que els vianants no tinguin risc d'ensopegades. Però també amplia la superfície de l'escocell, per tal que l'arbre respiri millor i pugui rebre més aigua quan plou. S'actuarà en 3.295 metres lineals de vorera, el que suposa prop de 40.000 metres quadrats de paviment. Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.
3: Sí, tenim escocells buits que hem retirat aquests últims temps i que era per aquest motiu. I, bueno, doncs tenim una planificació de poder-ho fer, però a mesura que tinguem recursos per fer-ho, ho farem. Ara sí que farem aviat, doncs, tots els aquelles zones on teníem els escocells que estan aixecant les voreres, ampliarem escocells, arreglarem la vorera, es podrà passar. Això també és una altra de les demandes que tenim de la població i que, relacionada amb els arbres, doncs, proposarem, doncs, o sigui, no, el que farem és fer els escocells amb la mida que diu el pla director de l'arbrat. Ara eren escocells la majoria d'un metro per un metro i això, doncs, l'aigua no arribava a la soca de l'arbre i llavors feia que l'arbre volgués sortir o aflorar en superfície i això aixecava les voreres i els paviments i això és el que estem intentant resoldre ara.
0: Les dimensions dels escocells s'han definit amb el pla director de l'arbrat que té aprovat l'Ajuntament de Calafell des de fa uns anys. Una part de les actuacions van sorgir amb els pressupostos participatius, on veïns de la Sínia i del Vilarenc van demanar posar remei a aquesta situació. Però l'equip de govern ha ampliat l'àmbit i s'arreglaran d'altres carrers que tenen el mateix problema. La carretera de Barcelona és on rebrà l'actuació més gran, amb 118 escocells en un quilòmetre i mig de vorera. Segur, també s'actua serà l'Avinguda de Catalunya, amb 48 escocells i 200 metres lineals de vorera. A la Rambla Nova de la Sínia s'arreglaran 103 escocells amb 380 metres lineals de vorera. A l'Avinguda Vilarenc es repararan 52 escocells amb 225 metres lineals. També s'actuarà en carrers com Garrotxa, Pedagoga, Marta Mata, L'Hostal i Gegants Pere i Carme. A més, es plantaran 14 exemplars d'acàcies al carrer Molí del Blanquet a tocar del parc del Vilarenc, substituint els arbres que hi havia a l'altre cantó del carrer i que tocaven els balcons dels edificis que s'hi ha construït. A Segur de Calafell, en el carrer del Cep, s'hi plantaran nous exemplars de sòfora japònica, acàcia del Japó. L'Ajuntament de Calafell està treballant en un pla per tornar a plantar un centenar d'arbres en aquells escocells que no en tenen, ja que s'han anat retirant durant els anys per no ser espècies adequades en nuclis urbans.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell s'omple de música aquest estiu amb l'oferta dels cicles musicals d'estils ben diferents, que sota el nom de Son Estiu amenitzaran les nits del mes d'agost. En aquest programa musical, que comprèn el Festival de Música del Baix Penedès i les Nits al Castell, està organitzat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calafell. El Festival de Música del Baix Penedès, que té lloc els diumenges del mes d'agost a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, està dedicat a la música simfònica i coral. Les nits al castell, les nits de dissabte del mes d'agost, són per gaudir-les d'una manera tranquil·la, amb música de jazz, gospel o cants lírics, en un escenari únic, al castell de la Santa Creu de Calafell. N'ha parlat a Calafell Ràdio la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat.
4: Sí, doncs el Son Estiu ja són molts anys, no? Ja és molta tradició. Són els dissabtes del mes d'agost, són les nits al castell, que ens acompanyen aquests quatre dissabtes amb aquesta programació tan atractiva, no? Com cada any l'espai, no? L'entorn, el castell il·luminat, és la veritat que és llàstima, no? Perquè només hi caben 180 persones i perquè si no jo crec que vendrien moltes més entrades. Però sí, un any més doncs, tenim aquí aquesta nits al castell i després tenim, doncs, aquests diumenges del mes d'agost a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, que aquest any doncs, estem de celebració. Uh-huh. I ja són 50 anys, que la veritat és un rècord, doncs, que un festival com és de música clàssica, que celebri doncs, aquests 50 anys aquí al municipi de Segur de Calafell.
0: Les entrades ja es poden adquirir, tant pel Festival de Música del Baix Penedès com per les nits al castell. entrades.calafell.cat
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I ara parlem del quart Congrés Internacional Carlos Barral i el Boom de les Escriptores. Organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell, tindrà lloc el 19 de juny de 10 del matí a 7 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris. Hi haurà sessions de tarda des de les 4 obertes al públic en general. També hi haurà parada de llibres amb la col·laboració de la llibreria Papiol.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Cunit organitza un nou mercat d'intercanvi de roba, una iniciativa oberta a tota la ciutadania, amb l'objectiu de fomentar la reutilització i allargar la vida útil de les peces de vestir i altres articles en bon estat, com llibres i algunes joguines. L'activitat tindrà lloc aquest dissabte, 13 de juny, de 10 del matí a 1 del migdia, al carrer Montserrat Roig de Cunit. Aquest espai es convertirà en un punt de trobada per compartir, intercanviar i donar una segona vida a roba, calçat, complements, llibres i joguines. Les persones participants podran portar els objectes que vulguin intercanviar, tot i que no és imprescindible aportar-ne per poder-hi participar. Els articles que s'hi aportin formaran part del mercat durant tota la jornada i un cop finalitzada l'activitat, aquells que no hagin estat intercanviats podran ser recuperats per als seus propietaris. Aquesta iniciativa iniciativa neix amb la voluntat de reduir residus, fomentar la reutilització i impulsar hàbits de consum més sostenibles. Recordem que serà aquest dissabte 13 de juny de 10 del matí a 1 del migdia al carrer Montserrat Roig de Cunit. Amb aquesta acció, l'Ajuntament cunitenc reafirma el compromís amb polítiques ambientals i promoció d'iniciatives comunitàries que afavoreixen una economia més circular i responsable.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Ho hem dit en els titulars. Saint-Gobain Securit Espanya ha anunciat una reorganització del seu model industrial a la província de Tarragona que inclou el trasllat de la planta de Devisa al Vendrell a les instal·lacions de l'Arbós situades a uns 6 quilòmetres. Segons ha informat la companyia, l'operació forma part d'un procés d'ajust del model operatiu per adaptar-se a les transformacions del sector de l'automoció. En un context marcat per l'electrificació dels vehicles, els canvis reguladors, la pressió competitiva internacional i l'augment de les exigències de qualitat i flexibilitat per part dels clients. El moviment s'emmarca en la fulla de ruta del segment Mobility per al període 2026-2030, amb l'objectiu de concentrar l'activitat industrial i logística en un únic centre per guanyar coordinació i eficiència en els processos productius. La companyia ha indicat que la reorganització busca garantir la continuïtat de l'activitat industrial a la província de Tarragona, on manté presència consolidada i adaptar l'estructura productiva a les necessitats actuals del mercat. Saint-Gobain Securit defensa que aquesta concentració d'activitat permetrà una gestió més integrada dels processos industrials en un context de transformació del sector de l'automoció a nivell europeu. El projecte s'implementarà de manera progressiva i amb l'objectiu de mantenir la continuïtat operativa durant el procés de transició.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la policia local del Vendrell, han realitzat una operació policial que ha culminat amb el desmantellament de dues plantacions interiors de marihuana dins d'un habitatge. En total s'han confiscat 532 plantes i s'ha detingut el propietari de l'immoble com a presumpte responsable del col·lectiu il·legal. L'operació es va dur a terme el passat 2 de juny amb la participació d'un ampli dispositiu policial. Durant el registre, els agents van localitzar dues plantacions separades, una amb 250 plantes i l'altra amb 282. No s'ha confirmat si es va trobar material associat al cultiu interior. Tampoc s'ha informat si el propietari tenia contracte elèctric regular o si feia un ús fraudulent de l'electricitat. El cas del Vendrell s'emmarca dins d'una problemàtica més àmplia a nivell nacional i europeu. Espanya concentra una part molt significativa de la marihuana confiscada a Europa, fet que evidencia la magnitud del problema i l'activitat constant de les organitzacions criminals que operen en aquest àmbit. Les actuacions policials per confiscar substàncies il·legals són habituals en plantacions interiors com en explotacions situades en zones remotes. Per exemple, d'aquesta detenció al Vendrell, els Mossos van arrestar tres homes responsables de la plantació amb gairebé 4.000 plantes distribuïdes en 30 hivernacles en un bosc de difícil accés al Baix Camp. A mesura que avancen les investigacions, es preveu que es faci públic més informació sobre el material intervingut i possibles col·laboradors. La policia local del Vendrell i els Mossos d'Esquadra continuen vigilant qualsevol activitat sospitosa a la comarca baixpenedesenca. El desmantellament de plantacions com la del Vendrell subratlla la necessitat d'una acció constant contra la producció il·legal de drogues. En resum, aquesta operació policial és un compromís de les autoritats amb la seguretat pública, amb la lluita contra el tràfic de drogues, reforçant la protecció en el conjunt de la comarca del Baix Penedès.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Obrim la plana general del dia. Catalunya va complir el 2025 amb els valors límit legals vigents pel que fa al diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió en la pràctica totalitat del territori, segons dades de la xarxa de vigilància i previsió de contaminació atmosfèrica. Pel que fa al diòxid de nitrogen, de fet, destaca les 66 estacions de mesurament van complir amb el valor límit anual. En el cas d'altres contaminacions, el valor límit anual ha estat de 40. També hi ha un compliment total, mentre el grau de compliment és del 98% amb una única estació que ha superat el valor objectiu del Pla de Qualitat de l'Aire de Catalunya. En canvi, l'ozó troposfèric ha seguit una tendència més desfavorable, amb un compliment del 89% per sobre del 87% de l'any 2022. Des del Departament de Territori destaquen la complexitat de gestionar aquest contaminant, molt condicionat per factors meteorològics i la dinàmica dels seus precursors. De fet, doncs, es destaca que l'execució del Pla de Qualitat de l'Aire amb horitzó 2027 era del 44,27%. Dins de les 85 mesures del Pla, la Conselleria destaca especialment les zones de baixes emissions i apunta que el 87% dels municipis de més de 50.000 habitants ja han aprovat les seves ordenances. Pel que fa al transport públic, destaquen que els serveis interurbans han assolit un màxim històric amb més de 82 milions de viatges anuals. També han destacat un impuls molt rellevant en el desplegament de plans de desplaçament d'empresa amb un total de 114 plans informats favorablement per part de l'autoritat del transport metropolità durant el 2025. En el sector industrial, l'execució és del 58,1%, amb millores en el control d'emissions orgàniques volàtils, en el règim de control d'instal·lacions de combustió. El pla busca també avançar-se als futurs requeriments europeus del 2030. De fet, en xifres s'ha eliminat completament el segment de població exposat a concentracions del contaminant, augmentant el nombre de ciutadans que viuen en zones amb nivells baixos de contaminació. El govern treballa en l'elaboració del futur Pla Horitzó 2030, que haurà d'integrar els aprenentatges d'aquest primer informe i adaptar-se als nous estàndards europeus. S'ha explicat que l'elaboració d'aquest pla comportarà la participació del món local i de totes les parts implicades i també interessades.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: La Costa Daurada ha promocionat la seva oferta d'interior a París, davant d'una vintena de mitjans francesos especialitzats en turisme. Una delegació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha presentat l'oferta cultural i enogastronòmica de l'interior de la Costa Daurada, amb un acte que s'ha complementat amb un tast de productes locals, amb la participació d'algunes denominacions d'origen de la destinació. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Jordi Molinera, ha encapçalat aquesta delegació i ha destacat el gran interès que ha despertat entre els mitjans assistents l'oferta turística dels territoris d'interior de la Costa Daurada. Aquesta acció s'emmarca en l'estratègia fixada per aquest 2026 i 2027 dins del Pla Conjunt de Promoció Turística de l'Interior de la Costa Daurada, que impulsa des del 2024 i del qual formen part un total de 16 ens públics del territori. L'objectiu del pla és incrementar i millorar l'experiència turística distribuint mercats i productes a tot el territori durant tot l'any, a més de dinamitzar de manera equilibrada l'economia de la Costa Daurada a través de la promoció de l'activitat turística. El Pla Conjunt de Promoció Turística de l'Interior de la Costa Daurada està integrat pels Consells Comarcals del Baix Penedès, Baix Camp, el Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, a més d'ajuntaments com Valls, Alcover, Prada, Reus, la Selva del Camp, Pradip, l'Espluga de Francolí, Montblanc i el Pla de Santa Maria, a més del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet i el Parc Natural de la Serra de Montsant.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb David Burillo.
2: Per segon any consecutiu, el Cir Reluy presenta el seu casal d'estiu, una proposta plena de talent, creació, diversió i activitats de circ per riure i, sobretot, fer molt esport. Hem parlat amb la Luisa Reluy, directora del Cir Reluy Legacy, per parlar d'aquest casal. Tot seguit, us deixem amb l'entrevista. Molt bon dia, Luisa.
5: Hola, bon dia, què tal?
2: Explica'ns una mica en què consisteix aquesta proposta.
5: Bueno, pues el casal d'estiu del Circ Experience de l'Escola de Circ del Cir Reluy Legacy ho vam inaugurar ja l'any passat, ja va ser el primer any, i enguany pues, és el segon any, estem, la veritat és que molt il·lusionats i la gent també, la gent ja sap de què va i estem supercontents. O sigui, el casal és per setmana, és de dilluns a divendres, de 9 a 2 de la tarda, i bueno, hi ha una sèrie de monitors, de professors de circ, que els hi faran jocs, que els hi faran una petita iniciació a lo que és el món del circ. L'any passat és veritat que com estàvem començant no teníem moltes disciplines, però enguany ja tenim totes les disciplines, ja tenim totes les teles aèries, filferro, boles, trapezi, aro, corda, ja totes les disciplines de circ, de monocicle, dins de l'escola, malabars també, bueno, de tot, hi ha de tot. I llavors, pues, los xiquets venen i estan una setmana i el divendres, pues, tota la setmana, a part de jocs, a part de sortir, de fer jocs d'aigua, d'anar un cop a la setmana, també van a la piscina i a part d'iniciar-se les disciplines del circ, el divendres sempre fan una actuació, un espectacle, uh-huh. Per de tot el que han après la setmana, i ho fan pels pares, els avis, i és com un petit espectacle que cada setmana, el divendres, pues, treballen, fan un espectacle dins de l'escola de circ, i és una passada.
2: Que bé. Nosaltres hem anat entrevistant a diferents casals, i en el vostre cas potser sí que és més obvi que, doncs, que vosaltres us centreu en la disciplina del circ, però explica'ns una mica doncs, què diferencia aquest casal de la resta de propostes que hi ha aquí a Calafell.
5: Bueno, jo suposo que cada casal és un món, no? Clar, depèn de lo

0: molt bona acollida l'any passat, i aquest any jo crec que també serà molt guai.
1: Ens deies fa un moment que l'any passat va ser la primera edició,
0: sí.
1: I aquest any doncs entenc que heu après molt, potser petits errors que sorgissin l'any passat o petites millores que anessin sortint i que us anéssiu doncs il·luminant. En aquest sentit, quines novetats té aquest casal aquest any?
0: Principalment els materials de circ, perquè l'any passat, com te deia, no havien arribat els materials i vam tindre que improvisar molta cosa, saps? Era molt més de jocs, de coses, però enguany ja tenim tot el que és el material de circ, podran fer circ de veritat, podran pujar un trapezi, a una corda, una bola, fer malabars, passar pel cable, caminar sobre una bola, tot, o sigui, tot el monocicle, un trampolín, totes les disciplines, l'acrobàcia, totes les disciplines estan contemplades, o sigui que jo crec que este any està molt millorat en este sentit. També ja tenim coneixem molta gent del poble ja, perquè ja som d'aquí, i llavors doncs, és una mica els monitors, la directora la directora del casal, les monitores, doncs ja les coneixem de l'any passat, i enguany doncs, tindrem que agafar més monitores, perquè segurament el número de nens doncs, serà més gran que l'any passat, no? Però super, molt, molt, molt contents i molt il·lusionats.
1: T'anava a preguntar que quines disciplines són les que feu en aquest casal, però ja les anaves enumerant
0: sí, fa
1: un
0: ja les
1: moment.
0: He dit, més o menys, sí,
1: per
0: sí,
1: tant,
0: totes.
1: Et volia preguntar si cal experiència prèvia per tots aquests nens i nenes que es vulguin apuntar. Al final són activitats diferents que no es fan cada dia i no tothom les sap fer. Cal experiència prèvia o qualsevol persona que no les hagi fet mai doncs pot apuntar-s'hi?
0: No, qualsevol persona. De fet, l'any passat hi havia nens que no sabien a lo que anaven, uh-huh. I durant tota la setmana pues, li fem un tastet d'iniciació a alguna cosa, lo qual fa que el divendres puguin fer l'espectacle, pues, si havien de pres a fer malabares en dos aros, en tres, el que havia après a caminar sobre una bola, i com havien nens que també repetien diverses setmanes, pues, ja se feien experts, no? De fet, molts dels xiquets que van vindre al casal després van estar tot l'any pues, en classes extraescolares, uh-huh. També la mare o el pare també han vingut en classes d'adult, a tot el que és el curs d'escola de circ, que ahir ja és més canya, saps? Però uh-huh. Lo del casal, pues los que nosaltres mirem molt el nivell del xiquet. Si veus que el xiquet pues, a lo millor ha fet alguna cosa abans, pues, ja pot provar coses més complicades, però bueno, està superguai. Ells també es tracta de que es diverteixin, no és canya total, vas a aprendre un número de circo en una setmana, no. Uh-huh. És simplement que ells s'ho passin bé, que tinguin un tastet de lo que és el circ, que quan van a veure el circ pues diuen, ostres, jo, mira, ara tinc l'oportunitat de provar lo que he vist al circ, no? Uh-huh. I això, bàsicament, és lo que fem.
1: A partir de quina edat poden participar i fins a quina edat ho poden fer?
0: Pues nosaltres estem agafant, bueno, l'any passat i enguany també, estem agafant gent des de 6 anys, perquè més petits de moment no hem agafat, des de 6 al 16. Uh-huh. Ja després els posem per grups, pues els adolescents van junts, els més petits, però tots interactuen amb tots, o sigui, les més grans i els més grans fan de germà gran dels petits, i les coreografies que fan, i els jocs, i l'espectacle que fan, ho fan tot barrejat, o sigui, és molt, molt xulo de veure com s'ajuden mútuament i com s'apoyen, no? S'escolcen uns als altres, és xulo.
1: Perquè en aquest sentit les edats, com veiem, són molt variades.
0: Sí.
1: Com treballeu vosaltres? Ho treballeu, m'imagino, per grups, per edats, i després ho poseu en comú? Com separeu doncs, aquestes disciplines doncs, per fer-ho amb tots? O ho feu tots junts?
0: Ho fem tots junts.
1: Ah,
0: la veritat és que agafem grups de 10 nens, uh-huh. o de 7, depèn com us ho repartim, i van rotant, per exemple. Ara, este grup, que pot ser, poden tindre una nena de 16, un nen de 8, un altre de 6, o sigui, variadet, i tots estos van a fer aeris. I després l'altre grup ve a fer aeris i l'altre va a fer pues, malabares. Uh-huh. Després fan coses conjuntes, pues, jo què sé, aprenden a saludar tots junts com se saluda en el circ. No sé, coses, ja fan coses conjuntes i fan coses per separat, saps? I després, segons va avançant la setmana, pues, es veu qui pot fer

0: Que va, per l'espectacle, tu què faràs? Ah, pues a mi m'agradaria fer malabars, vale, pues tu faràs malabars. I tu què vols fer? Bueno, pues jo puc passar el cable. Pues tu el cable, va? I llavors muntem els espectacles, ells mateixos se trien la música i les coreografies, i és molt... I ai, pues jo en l'espectacle vull fer de mac o vull fer de pallasso. Pues cada un té la seva pues, la, o sigui, el seu
1: forat depenent del talent que
0: claro,
1: té
0: no,
1: surt,
0: no,
1: oi?
0: I la seva imaginació uh-huh. i la seva, pues cada un té se realitza lo que cada un vol, no?
1: Recordem que tot i l'èxit de convocatòria encara queden places per inscriure's. Es pot fer a través del seu web circorralui.com. Allà trobareu una secció on posa Casal d'Estiu. L'entrevista sencera la podeu recuperar al nostre canal de YouTube, Calafell Televisió, Calafell Ràdio pròximament.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
12: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els serveis.
3: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
2: Calafell Ràdio. El temps.
3: Amb Josep Miró. Molt bon dia, Josep.
14: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta més estable, dominat pel sol. Això sí, amb bandes de núvols alts pràcticament la major part del dia. Sí que a partir de mitja tarda fins i tot aniran a menys i al final del dia tindrem pràcticament el cel clar, amb unes temperatures que avui doncs s'han mantingut, han baixat una mica, s'han situat entre els 17 i 18 graus de mínima, amb un ambient agradable ara a primera hora, mentre que la màxima avui serà semblant a la d'ahir i voltarà els 25 graus amb una humitat moderada, vents febles i variables fins a mig matí i domini del xaloc o migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejola en tendència a baixar de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, esplèndid fins i tot, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, amb una temperatura nocturna que es mantindrà, com avui, agradable, entre 17 i 18 graus, mentre que demà la màxima pujarà una mica i ja estarà per sobre dels 26 o constant-se als 27, amb una humitat una miqueta més alta. Vents en conjunt febles, en terrals a l'inici i final del dia i marinades de migjorn o de garbí al centre de la jornada i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. De cara al cap de setmana, les temperatures aniran pujant i tindrem un cap de setmana propi de finals de juny.
3: Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Seguim endavant en directe des de Calafell Ràdio. Anem a repassar les portades dels diaris. Avui és dijous, 11 de juny. La Vanguardia diu: la Sagrada Família del món. El Papa Lleó culmina la visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús, que converteix la Basílica en l'església més alta de la cristiandat. El Periódico també dedica la portada a la Sagrada Família i diu: la Sagrada Família ja apunta al cel. Lleó beneeix la colossal Torre de Jesús de la Basílica en el centenari de la mort de Gaudí, l'arquitecte de Déu. El Punt Avui diu: alçant la mirada pel català. La reacció de la societat civil impregna de català la visita del Papa Lleó. El rotatiu ara: Lleó beneeix l'obra magna de Gaudí. El Papa lloa la bellesa de la Sagrada Família, una catequesi de pedres, colors i llum que guia el poble de Déu des d'aquesta terra catalana. Més titulars també. 20 minuts dedica la portada al Papa que beneeix el somni de Gaudí, la Sagrada Família. Com heu pogut escoltar, doncs les portades dels diaris avui tots encapçalades per la Sagrada Família de Barcelona. I ara passem a les portades dels diaris esportius, al Mundo Deportivo. Arrenca el Mundial, el primer de Lamine. Mèxic, Sud-àfrica, dona doncs el tret de sortida al certamen. 48 equips, 39 dies i 104 partits en busca de la glòria. Una vermella molt blaugrana vol doncs aconseguir el liderat. I anem ara amb la portada del diari Esport. El primer de Lamine Yamal i l'últim de Messi. El Mundial més global de la història amb 48 seleccions i 104 partits. Són titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris avui dijous. Però ja sabeu, us podeu seguir quedant aquí, en el 107.9 de la FM, també online, a calafell.tv. Repassem els titulars més destacats de les últimes hores i els últims minuts i comencem per l'apartat polític. Picabaralla Sánchez-Feijó al Congrés a cop de sigles. El líder del PP ha tornat a demanar al president espanyol que dimiteixi i convoqui eleccions, mentre Sánchez ha garantit que seguirà fins al 2027. La Fiscalia reconeix que la mà dreta de l'exfiscal general es va reunir amb Leire Díez. El Ministeri Fiscal desvincula Álvaro García Ortiz de les trobades amb els investigats per intentar torpedinar investigacions judicials contra el PSOE. Mazón va ordenar inundar de dades als mitjans per donar sensació d'estar alerta durant la Dana. Compromís i el Partit Socialista Valencià demanen al president Pérez Llorca que destitueixi Carlos Mazón i tots els membres del seu govern que encara són diputats o consellers. Seguim amb la política. Els 2.000 símbols franquistes encara presents a Catalunya. El Parlament ultima una llei de memòria democràtica que disposarà la retirada dels símbols franquistes encara presents. El Papa ha arribat a la Sagrada Família per commemorar el centenari de la mort de Gaudí i beneir la Torre de Jesús. Els reis d'Espanya, Pedro Sánchez i Rull i Collboni, han acompanyat Lleó a l'acte central a Catalunya. Entitats independentistes insten a Lleó a mediar en el cas català i el reben amb estelades en el trajecte en el Papa Mòbil. El Partit Popular demana la dimissió de la ministra García perquè s'ha quedat, diu, sola, defensant el nou Estatut Marc de la Sanitat. Els sindicats dels Mossos, preocupats pels tirotejos a Barcelona, demanen canvis per enfrontar-se al crim organitzat. Els cossos policials afirmen que els delictes a Salou es redueixen un 25% en els darrers 12 mesos. Totes les comunitats, excepte Catalunya, urgeixen Sanitat a reobrir el diàleg amb els sindicats per aturar la vaga. La Generalitat argumenta que vol col·laborar en tot el que apropi consensos per superar la situació. Cuerpo portarà el quadre macroeconòmic dels pressupostos de 2027 al Consell de Ministres del 23 de juny. Aquest pas servirà per fixar les previsions de creixement i la senda fiscal per als pròxims 3 anys. Rufián aposta ara per crear un front d'esquerres a Catalunya que pugui inspirar altres territoris.

Passem als titulars d'àmbit social. Arrenca l'últim dia de la selectivitat 2026 amb l'examen de català. Dibuix tècnic, química, història de l'art i literatura castellana són algunes de les últimes proves de les PAU que tindran lloc aquesta tarda. Lleó de Barcelona a les Canàries per complir el compromís de Francesc amb la crisi migratòria. El pontífex viatja a Les Palmes i Tenerife en la primera visita oficial d'un papa a les Canàries. Expulsen cantaires de la Sagrada Família perquè alguns volien cantar els segadors amb estelades.

Els docents valencians acorden aixecar la vaga indefinida, tot i rebutjar la proposta d'educació. Tancats tots l'estiu al parc de Collserola i altres espais afectats per la pesta porcina africana. Agricultura comunica als alcaldes dels 19 municipis afectats que havien demanat que es flexibilitzessin les mesures restrictives. Subhasten una bossa de mà de pell de tiranosaure feta a partir de fòssils. Els dissenyadors diuen que és el primer producte fet de cuir T-Rex i asseguren que es pot obtenir cuir sense matar cap animal viu. L'examen de matemàtiques de la selectivitat, difícil o llarg? En les proves de les PAU hi ha hagut dos errors en els exàmens d'història i tecnologia que s'han solucionat de manera ràpida sense perjudicar els alumnes. Cada any hi ha drama amb l'examen de matemàtiques, segons ha explicat una de les professores. Més titulars d'àmbit social que estem repassant des de Calafell Ràdio. Molt bon dia.

Oxfam Intermón avisa que Elon Musk està a un pas de convertir-se en la primera persona amb més d'un bilió de dòlars, amb B, bilió. L'organització assegura que concentrarà més riquesa que el 46% més pobre de la humanitat en conjunt. Catalunya manté més de 2.000 símbols franquistes mig segle després de la fi de la dictadura. I ha arribat el moment de centrar-nos en els titulars econòmics. El Banc Central Europeu prepara la primera pujada de tipus en gairebé 3 anys. L'encariment del preu del diner que impactarà en les hipoteques vol frenar la inflació, disparada per la pujada de preus de l'energia arran de la guerra de l'Iran. Nissan rebaixa a 195 els afectats per l'ERO i millora les indemnitzacions. L'acord inclou indemnitzacions de 50 dies per any treballat i un pla de rendes per als nascuts abans del 1973. La Kings League, creada per Gerard Piqué, presenta un ERO que afectarà 41 treballadors. Mentre l'empresa diu que atura l'activitat mig any per desenvolupar un nou producte, els treballadors qüestionen la viabilitat del model sense ells.

Seguim amb economia. Els ministres d'Economia de la Unió Europea decideixen divendres si avalen donar marge fiscal a Espanya per gastar més en defensa. El Fons Monetari Internacional presentarà els resultats del seu informe anual sobre les polítiques econòmiques de l'eurozona. Saint-Gobain tancarà la planta de producció de vidre del Vendrell i traslladarà a les instal·lacions de l'Arboç. L'Ajuntament del Vendrell considera que és una mala notícia i demana implicació de la Generalitat. Mango invertirà 66 milions d'euros a França en els pròxims dos anys per obrir 45 nous punts de venda. El pla de la companyia és que cada nova botiga inclogui 15 llocs de feina. Brussel·les estudia flexibilitzar les normes d'emissions del transport marítim que connecta les illes. Presenta a la Comissió Europea una estratègia de suport a les necessitats específiques de territoris insulars i comunitats costaneres. Espanya va ser el país amb la taxa d'atur més alta de la Unió Europea el 2025, segons l'Eurostat. Amb un percentatge del 10,5% se situa per sobre de Finlàndia i Grècia. Catalunya va crear 2.319 societats mercantils a l'abril, un 4,6% menys que el mateix mes de l'any passat. El capital subscrit va sumar 76,2 milions d'euros a l'abril, un 16% menys que l'any passat. I ara anem a conèixer què passa a la resta del món. Segona nit del darull xenòfobs a Belfast, mentre la família del ferit a ganivetades crida a la calma. S'han fet crides a les xarxes socials difonent adreces d'habitatge on hi hauria migrants. Bill Gates declara pel cas Epstein a porta tancada, diu, no m'hauria d'haver reunit mai amb ell. El multimilionari cofundador de Microsoft ha assegurat que no van tenir mai indicis d'activitats criminals del depredador sexual Jeffrey Epstein. Amnistia exigeix a la Unió Europea suspendre l'acord comercial amb Israel per la neteja ètnica a Cisjordània. L'ONG també demana sancions concretes contra membres del govern israelià. Tenim més titulars d'àmbit internacional.

Els ministres d'Economia de la Unió Europea decidiran divendres si avalen donar marge fiscal a Espanya per gastar més en defensa, com hem dit anteriorment. La reunió de l'Eurogrup s'acaba avui dijous. L'OTAN treballa per fer front a l'increment d'incidents amb drons a l'est d'Europa. L'anunci s'ha produït després que Letònia denunciés la violació del seu espai aeri per part de Rússia. I ara sí, els titulars d'àmbit cultural. Valentín Roma torna al MACBA com a director, 10 anys després de la polèmica escultura del rei Joan Carles. Conservador del museu, durant el 2013 i 2015, va sortir-ne arran de la polèmica exposició que exhibia una escultura en què el rei Joan Carles I apareixia sodomitzat. Els Rolling Stones a la Monumental i a la Monumental Història d'un concert 50 anys després. Amb l'impuls del promotor van actuar-hi l'11 de juny de 1976, 8 mesos després de la mort de Franco.

Festa del cinema amb entrades a 3 euros i mig. Avui dijous és l'últim dia. Les entrades són a preu reduït i es poden comprar tant a la web del cinema com directament a les taquilles o caixers automàtics dels vestíbuls dels cinemes catalans. I seguim amb la cultura. Subhasten tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família. Entre els tres objectes hi ha la fotografia més antiga de la Basílica i un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso. El papa ha beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família, l'església catòlica més alta del món. Un espectacle de llum i música clou els actes del papa a Catalunya. La Generalitat ha portat a Madrid una exposició inèdita de Colita sobre les primeres manifestacions LGTBI+ de l'any 1977. El Centre Cultural Blanquerna mostra 40 fotografies sobre la històrica protesta que va fer-se a Barcelona. Joan Pera rebrà el Premi Honorífic de la Gran Pantalla 2026. El festival reconeix una trajectòria artística excepcional i la passió, l'energia i l'humor incombustibles. Club Editor s'endinsa en l'univers de Samuel Beckett amb la publicació de narracions i textos per no res. L'humor, la dansa, l'art, l'arquitectura, la cultura popular i la moda completen un Cruïlla que vol ser casa. Barcelona cedeix, ha incomodat al Museu Tàpies, obres del llegat de Conxita com a mala per reforçar la col·lecció. L'espai rep dos retrats, una composició abstracta i la sèrie d'obra gràfica Cartes per a la Teresa. Seguim endavant des del 107.9 de la FM, que a fill.tv online ens podeu seguir també des de qualsevol part. És la sintonia esportiva. Repassem els titulars esportius. Oficial, candidatura blaugrana per acollir la final de la Champions 2029 al Camp Nou. La UEFA avaluarà ara les diferents candidatures abans d'anunciar finalment la seu escollida. El Barça prescindeix de Xavi per jugar amb el Legends. Des del club blaugrana es va descartar que Xavi Hernández jugués amb el Barça del Legends a Seul. I ara parlem del Mundial 2026. La geopolítica del Mundial, de la guerra a l'Iran, a l'ombra de l'AIS i el rol de la FIFA. La cita futbolística engega amb dubtes el paper de la policia migratòria i la seguretat durant el torneig i amb polèmiques com el veto al millor àrbitre de l'Àfrica. Per tant, compte enrere pel Mundial de Futbol 2026. El Mundial té seus al Canadà, Mèxic i als Estats Units, però aquesta última és, per molts motius, la que més ha influït en el compte enrere cap al Mundial, començant cap al protagonisme del seu president. I Lamine Yamal ja està a punt per al primer partit del Mundial. Luis de la Fuente deixa entreveure que podria tenir algun minut contra Cap Verd. Dels reptes de Messi als rècords que es poden batre, les curiositats del Mundial d'aquest any, el Mundial 2026, es pot convertir en un escenari de rècords, des del que pot trencar Leo Messi fins a altres fites que podrien entrar a la història del futbol. I com dèiem, fora del Mundial, el millor àrbitre d'Àfrica, interrogat i deportat. Malson del millor àrbitre d'Àfrica, interrogat i deportat per vincles terroristes. L'àrbitre de Somàlia, Omar, a qui vinculen amb un grup extremista armat, està fora del Mundial. I noves regles arbitrals per al Mundial 2026. El baròmetre amb Joan Fàbregas.
De fet, s'ha de destacar que hi ha noves regles que cal tenir en compte. Seguim repassant més titulars esportius. En bàsquet, la penya perd a la pròrroga en un final d'infart a València, 118-117. Rashford en l'aire, el Barça congela la decisió i mira el mercat. El Barça es dona marge per decidir el futur de Rashford, mentre el mercat i la recerca d'un nou marquen els tempos. L'Osasuna aposta per Ramis. El tècnic tarragoní viurà la seva primera experiència. Primera, als 55 anys després d'una dècada dirigint equips de segona, tindrà la primera oportunitat d'èlit. Més de 7.000 sol·licituds per ser voluntari al Tour de França-Catalunya. La celebració de les tres primeres etapes del Tour en territori català ha despertat un gran interès de la candidatura per col·laborar en l'organització.

Seguim repassant tota l'actualitat esportiva. El Sant Andreu, protagonista inesperat de la visita del Papa Lleó a Barcelona. L'entrega de la bufanda de la Unió Esportiva Sant Andreu ha posat un to distès a la visita del Papa a Barcelona. Els secrets de la màquina de competir blaugrana d'en Bol, entre el seny i la rauxa, rutines d'entrenament i racons de la ciutat esportiva mai vistos, en un documental que es pot veure a Esport 3. En waterpolo, cap equip català disputarà la final de la Champions de waterpolo. L'equip andreuenc cau als penals, 15 a 14. I el mataroní no pot amb l'Olympiacos, 12 a 14, les semifinals de la Champions a Malta. El predictor, amb el 100% d'encert, pronostica un campió inèdit. De fet, Clement vaticina unes semifinals íntegrament europees i un campió inèdit al Mundial d'aquest estiu. Un Mundial de màxim risc. La calor extrema posa en alerta als futbolistes. Un estudi adverteix que les altes temperatures al Mundial poden alterar el ritme dels partits i afectar també el rendiment dels jugadors. La dada indica que 97 dels 104 enfrontaments de la Copa del Món es jugaran en condicions poc recomanables i que podrien afectar la velocitat del joc sobre la gespa. Precisament un dels partits amb més risc d'altes temperatures és l'Uruguai a Espanya, que jugarà el 26 de juny a Guadalajara, a Mèxic. Hem arribat al final de la premsa esportiva. Ha arribat el moment de la secció d'història musical. Tal dia com avui, de l'any 1997, va néixer Georgia Smith, cantant britànica, cantautora. Ha realitzat diferents senzills des del gener del 2016 i ha col·laborat amb diferents artistes destacats. Us deixem amb un dels seus temes musicals que t'aproparan a les 9 del matí, moment en què arrencarà el magazín Calafell Matí, conduït pel company Ferran Boquer. Que tingueu un molt bon dijous.

0: 9 en punt del matí. Us saludem, com sempre, en directe. Obrim micròfons, comencem el Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio, calafell.tv. Som a dijous, dia 11 de juny de 2026. 4 hores a punt per acompanyar-vos amb espais d'actualitat, entreteniment, bona música, salutacions. De qui us parla, sóc el Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat. Gràcies per connectar amb la nostra proposta a través del 107.9 de la FM o a través de la nostra emissió online. Doncs vinga. Moment d'anunciar-vos els continguts que us hem preparat per avui. Engeguem, com sempre, després del sumari, les dades del dia, les celebracions, les efemèrides d'aquest 11 de juny. També el temps amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Som a dijous. Avui no tindrem l'alcalde a la ràdio, l'alcalde Ramon Ferrer, per compromisos de la seva agenda. No ens podrà acompanyar en el seu espai setmanal a la ràdio, a l'espai de l'alcalde a la ràdio. En el seu lloc ens acompanyarà la Lídia Garrido. Ha publicat el seu llibre, Mi vida vivida por mí. És un llibre de vivències, però també és un llibre de superació. Membre del Posa i Oli ens acompanyarà a partir de 9:45 del matí per parlar-nos de la seva vida i també del seu llibre que recull aquestes vivències. Avui, a partir de les 10 del matí, avancem l'espai Vida Saludable. Avui parlarem de la disfàgia, aquesta dificultat de deglutir aliments sòlids o líquids i que pot afectar més persones de les que pensem. Avui serà Vida Saludable a partir de les 10 del matí, aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. I arribarà a 10:45 al retrovisor. Mirarem enrere amb Joan Santacana, l'historiador calafellenc. A les 11 al temps, amb Josep Miró i tot seguit espai de la policia local. Avui ens acompanyarà el sergent Dani Galán. A partir de 11:45, històries de la música amb l'Ignasi Quiluz, el Xavi Andreu. Seguirem repassant les 500 millors cançons de la història de la música ja en aquest tram final de la temporada. I l'hora final del programa, entre les 12 i la 1, moltes coses per compartir. Entre elles, consells, música o l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, tot a punt. Gràcies, com sempre, per triar-nos. Gràcies per escollir-nos, per ser la vostra companyia. Benvinguts, ben trobats, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Dijous, dia 11 de juny de 2026. Avui es celebra el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, una jornada dedicada a conscienciar sobre aquesta malaltia que afecta més d'1,2 milions de persones arreu del món. Aquesta efemèride, aquesta celebració, té com objectiu sensibilitzar la població masculina sobre la importància de la detecció precoç i del tractament adequat del càncer de pròstata, destacant el paper clau de la prevenció i els controls mèdics per millorar el pronòstic dels pacients. Avui també es celebra el Dia Internacional del Síndrome de KBG, que no KGB, KBG. Una jornada dedicada per conscienciar la societat sobre aquesta malaltia rara. El síndrome KBG és causat per mutacions en el gen ANKRD11, situat al cromosoma 16, i pot provocar alteracions del desenvolupament, dificultats d'aprenentatge i altres manifestacions clíniques variables. Una efemèride que busca donar visibilitat a aquesta malaltia, promoure la recerca, el diagnòstic precoç i també el suport de les persones afectades i a les seves famílies. I avui, 11 de juny, també es celebra el Dia Internacional del Joc, una jornada proclamada per Nacions Unides per recordar que jugar és molt més que una forma d'entreteniment. És un dret fonamental de la infància i una eina essencial per al desenvolupament de les persones. El joc afavoreix la creativitat, la imaginació, la resolució de problemes i les habilitats socials. A través del joc, els infants aprenen a relacionar-se amb els altres, a gestionar emocions, a superar reptes i a construir la seva confiança. Organismes com UNICEF remarquen que jugar contribueix al desenvolupament cognitiu, físic, emocional i social dels nens i nenes. I avui també és el Dia Mundial del Funcionari Judicial. Aquest segon dijous del mes de juny també commemora el Dia Mundial del Funcionari Judicial, una efemèride impulsada per la Unió Internacional de Funcionaris Judicials per reconèixer la tasca dels professionals que fan possible el funcionament quotidià de l'administració de justícia. Tot i que sovint treballen lluny dels focus mediàtics, els funcionaris judicials desenvolupen una feina essencial. Tramiten expedients, gestionen notificacions, executen resolucions i contribueixen a garantir que les decisions judicials arribin de manera efectiva als ciutadans. La seva tasca és clau per assegurar la seguretat jurídica i el bon funcionament de l'Estat de Dret. Doncs vinga, Déu-n'hi-do, quantes celebracions d'aquest 11 de juny. Tenim, com sempre, efemèrides musicals. Estem escoltant a Graham Russell. Va néixer un 11 de juny, com avui, del 1950. Cantant, compositor i membre del duo Air Supply, molt popular durant els anys 80 amb cançons amb balades romàntiques com aquesta, d'èxit mundial. Avui, Graham Russell compleix 76 anys.

Tenim més aniversaris. Daryl Hall va néixer l'11 de juny del 1946. La meitat, el 50%, del llegendari duet Colin Otis, un dels grups més exitosos del pop-rock dels anys 70 i 80, que van publicar múltiples números 1. Avui, Daryl Hall compleix 80 anys.

I la tercera i última de les efemèrides és per parlar de l'aniversari, per felicitar Alessia Cara. Va néixer l'11 de juny del 1996. Cantant, compositora canadenca de pop contemporani, guanyadora d'un Grammy i coneguda per èxits com Here o Scars to Your Beautiful, aquesta que estem escoltant. Avui, la cantant Alessia Cara fa 30 anys. És la més jove de les figures dels artistes que us hem portat avui a les efemèrides musicals. Doncs ens quedarem amb una altra de les cançons, una altra dels èxits publicats per aquesta dona, aquesta canadenca, que avui fa 30 anys, Alessia Cara, i aquesta cançó que es titula Trust My Lonely.

0: Doncs avui la tenim d'aniversari. Bufarà 30 esfelmes aquesta cantant canadenca. Alessia Cara, Just My Lonely, és el seu hit que estem escoltant. Amb això comencem el dia, el Calafell Matí d'aquest dijous, 11 de juny de 2026. Gràcies per triar-nos. Bon dia i bona hora, família.
1: Aquí l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: Engegat el programa, hem arribat a les 9 i 12 minuts.
1: Calafell Matí. El temps.
0: Hola, sempre ve de gust començar la jornada del dia amb solet, amb sol, que avui sí, avui el veiem, eh? Avui ens acompanya. Anem a veure si això anirà més o s'esfallarà, esperem que no. Anem a per la previsió meteorològica amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més estable, dominat pel sol. Això sí, amb bandes de núvols alts pràcticament la major part del dia. Sí que a partir de mitja tarda fins i tot aniran a menys i al final del dia tindrem pràcticament el cel clar, amb unes temperatures que avui doncs s'han mantingut, han baixat una mica, s'han situat entre els 17 i 18 graus de mínima, amb un ambient agradable ara a primera hora, mentre que la màxima avui serà semblant a la d'ahir i voltarà els 25 graus amb una humitat moderada. Vents febles i variables fins a mig matí i domini del xaloc o migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejola amb tendència a baixar de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, esplèndid fins i tot, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, amb una temperatura nocturna que es mantindrà com avui, agradable, entre 17 i 18 graus, mentre que demà la màxima pujarà una mica i ja estarà per sobre dels 26 o constant-se als 27 amb una humitat una miqueta més alta. Vents en conjunt febles, en terrals a l'inici i final del dia i marinades de migjorn o de garbí al centre de la jornada i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. De cara al cap de setmana, les temperatures aniran pujant i tindrem un cap de setmana propi de finals de juny.
0: Doncs gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs compte, perquè malgrat que ara tenim presència del sol, doncs aquests núvols alts i prims doncs podran continuar fent-nos la guitza al llarg del matí. I més presència solar de cara a la tarda. Doncs avui, temperatures fresquetes a aquesta hora, 18 graus centígrads que es registren ara mateix aquí a la zona de la platja de Masbel, a la zona de l'Estany de Calafell. Doncs vinga, després de la previsió meteorològica, anem per les notícies de proximitat. Moment de donar un cop d'ull, com sempre fem a aquesta hora, als diferents diaris digitals comarcals per conèixer les notícies de proximitat de les últimes hores. A tarragonadigital.com, a la seva secció comarcal, parlen de Saint-Gobain, que anuncia el tancament de la seva planta de producció de vidre del Vendrell. Els treballadors i la producció es traslladaran a la planta que la companyia francesa té al municipi veí de l'Arboç. Anem a diari de tarragona.com, a la secció Costa. En ecologia urbana, diuen, titulen que la filla ampliarà els escocells per evitar que les arrels aixequin les voreres. A més, hi ha un pla de reposició d'exemplars seguint els criteris del pla d'arbrat. Les arrels dels arbres aixequen moltes de les voreres dels carrers, fent-les perilloses i impracticables. Les arrels busquen aigua, nutrients i oxigen, i la seva força és capaç d'aixecar paviments. Però la solució per evitar els danys a les voreres no haurien de passar per talar els arbres i substituir-los per jardineres amb petits arbustos amb la pretensió de portar un toc verd a la ciutat. Per preservar la major part dels arbres i evitar que les seves arrels aixequin les voreres, l'Ajuntament de Calafell repararà 472 escocells, que és l'espai destinat als arbres a les voreres. L'actuació consistirà a ampliar la superfície d'aquest espai perquè l'arbre pugui respirar millor i rebre més aigua quan plou. La inversió serà de 600.000 euros per intervenir en 4 quilòmetres lineals de voreres i 40.000 metres quadrats de paviment. Les dimensions dels escocells estan definides pel Prat director d'Arbrat, ja aprovat, que determina les espècies vegetals més adequades per cada zona segons la funció ambiental, la seva resistència i les necessitats mínimes de manteniment. El programa preveu actuacions a la carretera de Barcelona amb 118 escocells al llarg d'1,5 quilòmetres de vorera. Asseguda Calafell, les obres es faran a l'Avinguda de Catalunya amb 48 escocells i 200 metres de vorera. A la Rambla Nova de la Sínia s'actuaran 103 escocells al llarg de 380 metres. A l'Avinguda del Vilarenc seran 52 escocells amb 225 metres. La intervenció també arribarà als carrers de la Garrotxa, la pedagoga Marta Mata, de l'hostal i els gegants Pere i Carmen. I anem a isdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès, parlant de l'Ajuntament de l'Arboç, que valora positivament el trasllat de divisa a les instal·lacions de Sant Gobain. L'alcalde Sant Joan Sans subratlla que és un missatge de confiança sobre el potencial industrial del municipi. Una operació que permetrà recuperar activitat econòmica i també reforçar el teixit industrial local. L'empresa s'ubicarà a les naus ja existents de Sant Gobain Glass, una decisió que el consistori considera estratègica per garantir la continuïtat de l'activitat industrial en aquest espai i contribuir a la reactivació econòmica del municipi. Des del govern municipal de l'Arboç es destaca que aquesta operació suposa una molt bona notícia pel futur del municipi, ja que ajuda a recuperar part del dinamisme econòmic perdut en els darrers anys i consolida un espai industrial considerat clau per al desenvolupament local. L'Ajuntament mantindrà contacte permanent amb les parts implicades durant tot el procés i ha expressat la seva voluntat de col·laborar activament per facilitar el trasllat i agilitzar els tràmits necessaris per la seva consolidació. I el Penedès experimenta un repunt de l'activitat immobiliària. El creixement d'habitatges iniciats i acabats el 2025 ha crescut per sobre del 50% a les comarques de la Vegueria, amb un pic del 116% a l'Anoia. Més titulars de les últimes hores. Ens parla aquest rotatiu, és diari de l'Agència Catalana del Consum, que gestiona més de 2.700 consultes i 1.371 reclamacions al Penedès durant el 2025. Els principals conflictes continuen vinculats als serveis energètics i a les telecomunicacions, amb Endesa, E-Distribución, Orange i Telefònica, entre les empreses amb més reclamacions. I en esforç en atletisme, el Trail del Vendrell tornarà el 14 de juny amb una proposta esportiva oberta a tothom. El Club d'Atletisme Runners del Vendrell, amb el suport de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament del Vendrell, organitza una cita esportiva que combina competició, natura i també descoberta del patrimoni local. Canviem de rotatiu, anem a la ciutat del Penedès. Parlen del Partit Popular de Calafell, que reclama un parc de bombers per reforçar la seguretat al Baix Penedès. Diuen que el paper presenta una moció per millorar la cobertura i els recursos dels serveis d'emergència a la comarca durant el proper ple municipal. Anem a la Fura del Penedès.cat. Parlen de Llorenç del Penedès, que incorpora un nou vigilant municipal amb capacitat de sancionar. L'Ajuntament de Llorenç ha anunciat la incorporació, com dèiem, d'aquest nou vigilant municipal amb l'objectiu de reforçar la seguretat i la convivència ciutadana. Segons el consistori, el nou vigilant desenvolupa una tasca en horaris variables i rotatius que inclouen torns de matí, tarda, nit i caps de setmana i permetent així ampliar la cobertura del servei i donar resposta a les necessitats del municipi. Entre les seves funcions hi ha la vigilància dels espais públics, el control de compliment de les ordenances municipals, també de les normes de circulació. A més, té capacitat de posar denúncies i sancions en aquells casos en què es detectin infraccions de la normativa vigent. Des del consistori han apuntat que confien que aquesta mesura permetrà reforçar el respecte a les normes bàsiques de convivència, també afavorir un poble més ordenat, segur i agradable per tothom. I acabarem explicant-vos que Cunit forma 13 treballadors municipals en el pilotatge de drons. L'Ajuntament de Cunit ha finalitzat un curs de formació per pilots de dron que estava adreçat al personal municipal. En total, han obtingut l'acreditació 13 treballadors que ja disposen de capacitació necessària per operar els drons municipals d'acord amb la normativa vigent. El curs s'ha fet per adaptar-se a la norma, a la nova regulació que s'establirà en aquest àmbit. Fins ara, l'ús dels drons municipals estava vinculat principalment a la policia local. Però amb aquesta nova formació, el consistori ha ampliat l'abast d'aquesta eina a altres àrees i serveis municipals per desenvolupar diferents tasques relacionades amb la seva activitat. Són les notícies de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9 i 21 minuts al matí.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats.
3: Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves

confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: 1998, 28 anys enrere, que passa el temps volant, eh? Déu-n'hi-do, sembla que va ser ahir. Gran èxit, gran cançó. Ens encanta la música ballable, ens encanta la música dels 90 i ens encanta això. És el Mysterious Times de China Cousins. Música per recordar, música que forma part de la nostra vida, de la història de la música, que també pots escoltar aquí, a Calafell Ràdio.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: I amb això hem arribat a les 9 i 29 minuts.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Ja sabeu que cada hora, quan s'apropa el punt de dos quarts, ens actualitzem, ens posem al dia amb els titulars. En aquest cas, en aquest dijous, dia 11 de juny de 2026, amb la Mireia Romaguera i amb el David Burillo en els esforços. Endavant, molt bon dia.
2: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell arreglarà prop de 500 escocells dels arbres que aixequen les voreres amb les arrels. A més, es plantaran 23 arbres nous i s'arreglaran més de 40.000 metres quadrats de voreres en diferents punts del municipi. Calafell s'omple de música aquest estiu, amb l'oferta dels cicles musicals d'estils ben diferents, que sota el nom de Son Estiu amenitzaran les nits del mes d'agost. És el programa musical que comprèn el Festival de Música del Baix Penedès i les nits al Castell. I als informatius parlarem del 4 Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell, serà el divendres 19 de juny. L'Ajuntament de Cunit impulsa un nou mercat d'intercanvi de roba per fomentar la sostenibilitat i la reutilització. Serà aquest dissabte 13 de juny. Saint-Gobain Sécury tanca la planta del Vendrell i trasllada l'activitat a les instal·lacions de l'Arbós. L'objectiu és concentrar l'activitat industrial i logística en un únic centre per guanyar eficiència i adaptar-se als canvis del sector de l'automoció. Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la policia local del Vendrell, han realitzat una operació policial que ha culminat amb el desmantellament de dues plantacions interiors de marihuana dins d'un habitatge. Catalunya compleix el 2025 amb els límits legals vigents de diòxid de nitrogen i de partícules per segon any consecutiu. L'ozó troposfèric segueix una tendència desfavorable, amb un grau de compliment inferior a fa uns anys. I la Costa Daurada s'ha promocionat amb la seva oferta interior a París. Una delegació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha donat a conèixer l'oferta cultural i enogastronòmica d'aquest territori.
1: Els esports, amb David Burillo.
3: Per segon any consecutiu, el Sir Raluí presenta el seu casal d'estiu. Hem parlat amb la Luisa Raluí, directora del Sir Raluí Legacy, per parlar d'aquest casal.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: No, i 31 minuts, dijous. Ja sabeu que els dijous a partir d'aquesta hora tenim l'espai l'alcalde a la ràdio. Avui per compromisos d'agenda, l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, no podrà venir a la ràdio, no està aquí amb nosaltres avui. Esperem que sí que ho faci el proper dijous, l'últim dijous de la temporada d'aquest programa, de la temporada regular de Calafell Ràdio.

0: Però en el seu lloc tenim entrevista cultural amb la Roser Ribas.
1: Molt bon dia a tots i a totes. Des de Calafell Ràdio, al Calafell Matí, a l'Espai d'Actualitat, avui parlem amb la Lídia Garrido. La Lídia forma part del col·lectiu Posa i Oli i ha escrit una obra que es titula Mi vida vivida por mí. La Lídia ha passat per moltes situacions, moltes d'elles molt complicades, i segueix lluitant. És una superheroïna. I avui volem compartir el seu testimoni a Calafell Ràdio. A Calafell Ràdio tenim a la Lídia Garrido, que ens explicarà com ha escrit el llibre que ha publicat recentment, Mi vida, vivida por mí, es titula. Lídia, benvinguda a Calafell Ràdio, com estàs?
2: Molt bé.
1: Des de quan vas decidir escriure aquest llibre?
2: Vaig començar el 2014, perquè estava travessant una època molt mala, i la meva germana em va animar, em va portar un diari i em va dir, escriure la teva vida, que és molt interessant. I així vaig començar.
1: De què va el llibre? Què ens podem trobar en aquesta obra?
2: Bé, he començat parlant amb els meus avis, perquè van tenir una vida molt intensa i per això crec que els meus pares poden tenir una excusa per els seus comportaments amb els meus germans i amb mi.
1: Aquesta vida que diu que ha estat intensa,
2: sí.
1: Per què ho ha estat, Lídia?
2: Per pobresa, sobretot per la guerra, que em van, a mig de la guerra, de quan estaven vivint, van començar la guerra, es van separar, van tenir molta, molta misèria.
1: Suposo que l'obra, doncs, comença per la seva infància i va evolucionant?
2: Sí. Sí, començo amb les històries dels meus pares i després ja amb el meu germà gran i jo, que ens portem 15 mesos, nostra infància va ser feliç. Jo no dic que no fora feliç, no? Però, bueno, el meu pare era molt estricte, la meva mare era molt poc carinyosa. D'infants no ens van donar compte, però quan va evolucionar a l'adolescència, llavors sí, ja no es donaven compte que no era una vida normal com en qualsevol altra família.
1: Vostès on vivien?
2: Al principi, jo vaig néixer a Sant Cugat del Vallès, però als 2 anys ens van anar a l'Hospitalet de Llobregat i vaig estar allà fins que es va casar. Quan me casé ja ens vam anar d'allà. Però, clar, era un barri molt, molt pobre, no estava asfaltat, era un barri molt, molt degenerat.
1: Sí, 1960 encara estava Franco,
2: sí,
1: que hi havia una dictadura ja més descafeinada, no? Però sí, ja estava present.
2: Sí, sí.
1: Aquest període d'adolescència, com el va viure vostè?
2: Molt malament, molt malament, perquè jo quan vaig complir 11 anys em van sacar del col·legi perquè la meva mare es va quedar embarassada de la meva germana. Llavors va tenir un embaràs molt mal i jo pues, tenia que ajudar en casa. I quan va néixer la meva germana, la meva mare em va quedar molt tocada i jo en 11 anys tenia que fer-me càrrec de la meva germana. per rentar bolquets, per... que entonces no hi havia bolquets, eren gases.
1: Sí.
2: I, bueno, no va ser una adolescència agradable.
1: Mm-hmm. Més endavant, què va passar, Lídia?
2: Més endavant, pues, vaig tenir un grupet d'amics i d'amigues, llavors, a menys, jo es trobava molt bé, i fins que vaig tenir el primer fracàs amorós, mm-hmm. amb 14 anys, i ho vaig passar molt malament, vaig agafar una depressió considerable, llavors vaig deixar d'anar amb el grup i em vaig conèixer una nena que vivia al meu carrer, que era Cugeta, i me'n vaig encarinyar amb ella i allà vaig conèixer el que seria el meu marit.
1: Va conèixer el seu marit a quina edat, doncs?
2: 17.
1: 17
2: anys, sí.
1: I es va casar?
2: Sí, sí, em vaig casar.
1: Quan?
2: Es va casar el 25 d'ener de gener de 1981.
1: El 81?
2: Sí.
1: I aquest matrimoni va ser feliç?
2: No, no. Al principi potser, però no. Tenia molts mals modus amb mi, m'humillava, em va pegar... jo vaig tenir dos nens, bueno, un nen i una nena. La nena va vindre amb problemes psicològics i tenia un retras psicomotor i necessitava molta teràpia. El meu home deia que ell no posava un euro per psicòlegs. Jo tenia que anar a l'Ajuntament a pedir beques, a pedir ajudes. No me'n vaig sentir nunca apoyada.
1: La va maltractar?
2: Sí.
1: Com va sortir d'aquest matrimoni? Perquè m'imagino que és molt difícil, molt. Sobretot amb la situació que tenia vostè.
2: Molt, molt. Molt perquè... a veure, no, ell me feia sentir que jo no sabria sobreviure sin ell. Llavors jo me'l creia i no tenia la força per donar aquest pas.
1: Vostè depenia d'ell econòmicament?
2: Jo vaig treballar, però quan el meu fill va néixer, deixé de treballar en la fàbrica, me'n donen una indemnització i me'n donen el part. I vaig estar 4 anys cobrant fins que va néixer la meva filla i a partir d'aquí sí que dependia d'ell.
1: Doncs ell mateix també va crear una dependència, no?
2: Sí,
1: en aquest
2: sí,
1: sentit.
2: Sí.
1: No només emocional, sinó també econòmica, Lídia.
2: Sí.
1: Aquesta situació és molt complicada.
2: Sí.
1: Vostè com ho va gestionar per poder sortir d'aquest matrimoni?
2: Va haver un detonant. Va morir la meva mare. Llavors, el meu pare tenia Alzheimer, i no sabien què fer amb ell. Els meus germans treballaven i jo vaig decidir, sí que és veritat que no vaig comptar amb ell, però vaig decidir que me portava jo a la meva casa i me lo vaig portar. Quan portava 3 setmanes, el meu marit va dir que se lo portés un altre, que no se lo iba a portar, a cargar ell sol. I jo me'n vaig enfadar amb ell. I me va dir, pues parlaré amb els teus germans. Jo li dic, no, ni se t'ocurra. Però ho va fer. Llavors, el meu germà petit va vindre i se lo va portar i me va dir lo que el meu marit havia dit per telèfon. Aquí, això fue el detonant.
1: Mm-hmm.
2: ja em sentia que no tenia ni voz ni voto en la meva casa.
1: En res.
2: Llavors, un dia es va posar molt violent, el meu advocat me va dir truca als Mossos, i vaig trucar als Mossos, i bueno, lo vam veure que estava molt agressiu, i em van dir, senyora, aquí vostè no sap on queda. Aquest senyor està molt agressiu i s'ha d'anar per lo que pugui passar. I sí, sí. Vaig trucar a la meva germana, la meva germana va vindre a buscar-me i me'n vaig anar. Mm-hmm. I d'aquí ja no tornem nunca més.
1: No el va tornar a veure mai més?
2: No, bueno, al judici.
1: Al judici.
2: Sí.
1: Per sort no la va assetjar, no?
2: No.
1: Posteriorment?
2: No, perquè ell, les seves germanes viuran en Madrid. Llavors van vindre les dues i se lo van portar. Uh-huh. I llavors ara viu a Madrid con una parella i viu allí i no tinc contacte amb ell per res.
1: Mi vida vivida por mi és el títol de la seva obra,
2: sí.
1: Lídia. És una història, al final, és una història de superació, no?, que ens pot ajudar a través de la seva veu a veure com les situacions complicades sempre també es poden superar. I...
2: Sí, però jo sempre dic que quan estàs dins no ho veus. Ho veus quan estàs fora.
1: Clar.
2: És molt difícil veure quan estàs dins, perquè tens un nucli que no ho veus, perquè t'estan dient sempre no podràs viure sin mi, no podràs fer res sin mi, tu no serveix per això, tu no serveix per l'altre... no pots, no lo veus. Uh-huh. Por eso la... Perdona, es que esto tiene continuación, continua. Uh-huh. Y yo estic encara escrivint i estic explicant lo mal que es passa al principi, però que se pot.
1: Se pot.
2: Se pot.
1: Lina va dir, si algunes dones ens estan escoltant i senten que tenen aquesta situació complicada, encara que no ho vegis realment com ho veus ara des de fora, què els hi recomanes? Quin consell li donaries?
2: És molt difícil, eh? És molt difícil aconsellar a ningú perquè... cadascú té els seus valors i les seves coses, no? Però sí que m'agradaria que pensaran que sí són més valientes de lo que elles creuen, que tenen més força de lo que elles creuen i que sí se pot salir.
1: Molt bé.
2: N'hi ha moltes ajudes, n'hi ha molta gent bona que te ajuda. Aquí tenim una mostra.
1: Sí.
2: Que m'han ajudat molt. Se pot. N'hi ha persones que t'ajudaran i se pot.
1: Quant de temps ha tardat en escriure aquesta obra ja publicada?
2: 3 anys fins al final d'aquest llibre. Però jo... he continuat escrivint i encara estic escrivint.
1: Molt bé. I per quan tindrà acabada aquesta última obra que està escrivint?
2: Bé, jo crec que l'acabaria quan jo tanquessi els ulls, no? Mm-hmm. Però, bueno, sí, suposo que l'acabaré. Però m'agradaria que supieran que aunque hay salida y puedes hacer muchas cosas, hay muchas cosas con las que te ves luego muy sola. porque yo tengo problemas con, bueno, mi hija, y me he visto sola. Pero es una soledad que, bueno, hay quien a lo mejor elige una pareja, ¿no? Y Ana en pareja, ¿no? Pero si no, estás sola. Lo que tú decideixes pot ser acertat
1: o no,
2: o te podes equivocar.
1: Exacte.
2: Però així és la vida.
1: Lídia, vostè forma part del col·lectiu Posa i Oli?
2: Sí, sí, sí, gràcies a Déu.
1: Aquest col·lectiu ajuda molt a les persones molt. De més de 60 anys sí. al nostre municipi de Calafell.
2: Molt, molt.
1: Com s'hi troba vostè?
2: Jo molt a gust. Molt a gust. Mira que al principi, quan em van trucar per dir-me que m'havien agafat, vaig dir, no tinc gana, no tinc gana. Però Maria José i Montse són una passada. Em deien, aquí a treballar. I sí, sí, hem fet un grupet molt maco de clar, en l'hora en què jo vaig, no? Jo vaig de 11 a 12. I el grupet aquest, nos respectem molt, totes. Quan una falta molt temps, te truquen, què et passa, que no vens? Montse també, Montse algunes vegades també em truca. Llavors, jo, la veritat, m'estan ajudant amb el llibre.
1: Se sent molt acompanyada,
2: sí,
1: no? I recolzada.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: És maco, això, Lídia.
2: Oh, i tant, i tant. Quan l'has passat tan dolent...
1: Ara ho està passant bé.
2: Ara sí.
1: Ara sí.
2: Ara sí. A veure, tinc problemes, clar. Tothom té problemes.
1: Sí.
2: Però estic molt segura de mi misma, com amb molta força per afrontar tot el que tinc, que no és poc, i crec que ara podria afrontar qualsevol cosa.
1: Molt bé, doncs convidem a tothom a conèixer aquesta obra, Mi vida vivida por mí, escrita per Lídia Garrido. On la podem adquirir? On podem comprar aquesta obra, Lídia?
2: A veure, està amb el Cort Inglés, en la FNAC, amb la Casa del Libro, Amazon, i aquí en Calafell està en la llibreria...
1: Papiol?
2: Papiol.
1: A la llibreria Papiol, a Calafell Platja.
2: Sí. Sí.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes felicitats per aquesta obra i també enhorabona per la seva valentia i per venir aquí a explicar-ho, a compartir, perquè segur que hi ha moltes persones que estan vivint situacions molt complicades.
2: Segur.
1: I el teu testimoni doncs, pot ajudar-les, Lídia.
2: És la meva intenció.
1: Moltes gràcies.
2: A ti. Tota l'actualitat al

0: Com ens agrada tot el que fa aquest home, és el Teddy Swims. Que dic jo que te'l trobes en un carrer, a mitjanit, un carrer fos i estret, i surts corrent, eh? Però la veritat és que és un amor d'home i canta a les mil meravelles. Aquesta és una de les seves grans cançons, el Bad Dreams, que acabem d'escoltar aquí, en el 107.9 de la FM. Som Calafell Ràdio, som la municipal de Calafell, i fins a una compartint l'actualitat, l'entreteniment, la bona música, és el Calafell Maté. Salutacions al Ferran Boquer. Tot un plaer acompanyar-vos amb propostes com la que arriba ara, la nova d'Aitana. En un moment fem pausa i tot seguit, temps de vida saludable. Avui parlarem de la disfàgia amb membres, amb professionals de l'àrea bàsica de salut. I moltes més propostes, el retrovisor, l'espai de la policia local, les històries de la música, l'agenda cultural i tot aquí. Gràcies per estar a l'altre costat.
1: Aquí l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: Connexió psíquica és la nova d'Aitana.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar.
3: Primera llista.
2: Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
3: Primera llista.
2: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
4: 10 del matí i un minut. En un moment, a l'antena del 107.9 de la FM, on el Calafell Matí arriba a l'espai Vida Saludable, avui parlant de la disfàgia. Serà després d'una cançó. Anem a recuperar la versió que va fer Cyril del The Sound of Silence.

0: Engeguem nova edició de l'Espai Vida Saludable en el Calafell Matí a la sintonia de Calafell Ràdio. Avui ens acompanya l'Esther Aragüete. Ella és infermera d'atenció primària del consultori de Segur de Calafell, de l'àrea bàsica de salut. Molt bon dia, Esther.
1: Hola, bon dia. Gràcies.
0: Avui volem parlar de la disfàgia. Per començar aquesta xerrada, explica'ns què és la disfàgia.
1: Correcte, doncs mira, la disfàgia, si parlem de definició com a tal, podríem dir que és la dificultat o impossibilitat per empassar aliments, bé sigui sòlids o líquids, o inclús fins i tot la pròpia saliva, i que aquesta sigui de forma segura i eficaç. Aquest procés està coordinat per una sèrie d'activitats sensorials i motores i relativament complexes i que en el que estan implicats inclús fins i tot 50 músculs diferents. Com es pot entendre, doncs, qualsevol alteració en qualsevol d'aquestes fases ens implicaria un trastorn i és on apareixeria aquesta disfàgia.
0: Per què creus que és important parlar de la disfàgia?
1: Doncs perquè crec que a dia d'avui encara és un trastorn poc conegut, fora de l'àmbit sanitari, per suposat, i que moltes vegades passa molt desapercebuda. En canvi, és molt freqüent, ens implica complicacions relativament greus i té un fort impacte psicològic i social tant per la persona que la pateix com per l'entorn d'aquesta persona i que està altament infradiagnosticada.
0: La podem qualificar com una malaltia, com un trastorn? Com la podem identificar?
1: És un trastorn, sí, sí.
0: I com és de freqüent doncs, que es pateixi aquesta disfàgia? Hi ha molts casos? Es detecten molts casos?
1: Sí, com deien, és contradictori perquè sabem que hi ha un infradiagnòstic, però en canvi les prevalències són relativament altes, sobretot si parlem de diferents patologies, és a dir, una cosa és la població general, en el que podem dir que aproximadament un de cada 17 persones al llarg de la seva vida ho podrà patir.
0: Un de cada 17?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: És un 5-10%, però si ja parlem de més de 65 anys, una població que està a casa seva, és a dir, població general que viu a la comunitat, parlem d'un 10-30%. En canvi, si ja estem parlant de gent que està en residències, centres sociosanitaris, superem ja el 50%. I si filem més prim i volem parlar per patologies associades, com podia ser un Alzheimer, és molt més massiu i estem parlant d'un 84% de persones que ho patiran quan tinguin un Alzheimer. Si parlem d'un ictus, pot ser entre el 28% i el 74%. Aquesta diferència és perquè el diagnòstic d'ictus hi ha diferents tipus, d'extensions. Un Parkinson pot ser un 52%, si parlem de malalties de cara i coll, com per exemple un càncer, un tumor, laringe, etc., pot ser fins un 55%. Aleshores, doncs, bueno, crec que és relativament freqüent, tot i que quan explotem dades, a vegades encara tenim infradiagnòstic.
0: Entenem llavors que és la conseqüència d'alguna altra malaltia, d'una patologia que es pot estar patint, en molts casos ho vinculem sobretot a malalties neurodegeneratives, també, no? Que llavors doncs, hi ha aquesta dificultat, que és la disfàgia. Així doncs, principalment, qui té més risc de patir aquesta disfàgia?
1: Doncs ho podem dividir en tres grups de pacients, en el que, com ja has comentat anteriorment, el primer grup seria les malalties neurodegeneratives, i aquí inclouríem doncs, des de la demència, l'Alzheimer, Parkinson, l'ictus, un ELA o una paràlisi cerebral infantil. Després tenim la gent gran, que l'envelliment com a tal no provocaria aquesta disfàgia, però tots aquests canvis associats a l'edat, com ara la pèrdua de peces dentals, una atrofia dels músculs o de la masticació, disminució de la producció de saliva, etc., sí que podria provocar aquesta disfàgia. I després tenim les persones que han patit lesions de cap i coll, o bé per seqüeles d'un propi tumor, o seqüeles d'una cirurgia, radioteràpia, etc.
0: Pot aparèixer de forma sobtada o és un trastorn que pot aparèixer progressivament?
1: Doncs, de nou, depèn de la causa. No és el mateix una persona que té un AVC, que seria un ictus, d'una manera molt abrupta, que els símptomes realment poden aparèixer d'un dia per un altre, però si parlem d'una demència o un Parkinson, evidentment aquesta evolució és molt més lenta i té canvis progressius, però que ja venen definits per el propi curs de la malaltia. Dir sobretot que la qualitat de la deglució, a més es pot veure afectada del moment del dia, de la medicació que pren la persona, de la condició física i de l'estat emocional del pacient que viu en aquell moment.
0: Esther, parla'ns una miqueta de la importància de detectar-la a temps i quins serien aquells senyals d'alerta que ens haurien de fer consultar-ho amb un professional.
1: Doncs perquè és important detectar-la, hauríem de parlar, com deien, d'aquestes complicacions que poden ser greus. Tindríem principalment la deshidratació, la desnutrició i els ennuegaments. I això ve definit perquè beuen menys aigua, els hi costa, si s'ennueguen, això significa que part del contingut que hem pres per la via... per la boca no arriba a la part digestiva, sinó que se'n va a la part pulmonar, i això el que fa és que se'ns infecta i poden provocar pneumonies, etc. I desnutrició perquè moltes vegades mengen molt lent, els hi costa menjar, es cansen, i això fa que a la llarga tingui una desnutrició. En quant a signes i símptomes així més rellevants que la gent es pugui tenir en compte seria pues, una tos freqüent, ennuegar-se mentre mengem, necessitat d'empassar diverses vegades per una sola cullerada, tenir canvis de veu com després de menjar o beure, que seria una veu humida, ronca, que és aquella veu que la persona necessita fer així, aclarir després dels àpats, baveig constant, dificultat per mantenir l'aliment a la boca, evitació de certs aliments i la pèrdua de peix inexplicable o febres recurrents sense causa.
0: Esther, la disfàgia té cura?
1: Té tractament i en molts casos es pot curar. El que passa és que l'èxit d'aquest tractament dependrà principalment de l'origen de la disfàgia. Aleshores, poder tenir un diagnòstic clar és vital per aquest pronòstic.
0: Parla'ns de les maneres que podem doncs, posar en marxa per prevenir complicacions o uns hàbits per menjar que ens puguin ajudar a passar millor, de la forma més segura.
1: Doncs mira, per prevenir i reduir aquests ennuegaments, el més important seria adaptar la postura, controlar la consistència d'aquests aliments que mengem i garantir una bona higiene bucal. Referent a la postura, hauríem de tenir una persona que està menjant amb el tronc recte. Idealment hauria d'estar sentada en una cadira. Si és una persona que no es pot aixecar i està en un llit, l'hauríem de tenir incorporada, amb coixins al voltant, és a dir, no pot estar menjant una persona que estigui allitada, estirada. Si l'estem donant de menjar a la persona perquè ella no és capaç de menjar per si sola, hauríem d'estar a la seva alçada. Si jo estic més alta, jo estic dreta, la persona està sentada, la seva tendència serà aixecar-me el cap i hi haurà una extensió del coll que ens facilitarà aquests ennuegaments. Després, en quant a la posició, com deien, seria ideal que la persona després de dinar estigui uns 30-40 minuts en la mateixa posició. Si vol anar a estirar-se perquè li agrada dormir després de dinar, hauríem d'esperar-nos una estona per poder llitar-nos. Pel que fa al tipus d'aliment, sobretot el que idealment et recomanaran si la persona ho necessita serien els espessidors. Dir que aquests espessidors estan financiats i que no és necessari que els comprin a la farmàcia, que si hi ha una valoració, acudeixen a nosaltres, hi haurà una prescripció i es dispensen de manera hospitalària.
0: A vegades aquesta opció que pot crear confusió perquè a vegades podem entendre que els líquids s'empassen molt millor que no pas els sòlids. Però en aquest cas és recomanable espessir aquests líquids. De fet, a molts d'aquests pacients, per exemple, doncs és un recurs molt habitual.
1: Això és. I la textura, hi ha diferents textures, el professional qui la té ja li recomanarà a la persona i a la família quina serà la textura més adient. No és la mateixa per tothom. Doncs a banda d'espessir els líquids, dir sobretot que l'aigua gelificada seria l'ideal i que és molt diferent a la gelatina comercial que comprem als supermercats, que moltes vegades, sobretot ara que arriba la calor, l'estiu, volem hidratar aquesta gent gran, donem aigües gelificades i aquesta, quan la posem en contacte a la boca, es desfà i fa com una doble textura, que seria precisament el que volem evitar. La doble textura seria, pues, mastegar una síndria, jo mastego una síndria i quan la tinc a la boca... tinc líquid, que no puc controlar, em costa més controlar, una taronja el mateix, sucar les galetes a la llet, tenir la llet i els trossos de galeta, tot això seria la doble textura, que precisament seria el que evitaríem amb una persona en disfàgia. Després tenim aliments més perillosos, com el que dèiem, doncs galeta seca, que també els costa més perquè és molt sec, els fruits secs, en referència a la temperatura, els aliments massa tebis no estimulen prou la deglució, seria recomanable els més freds o calents. I altres estris que no s'aconsellen serien les xeringues i les canyetes. Les canyetes perquè agafen molta quantitat de líquid a la boca i els hi costa més controlar, vull dir, no són conscients de la quantitat de líquid que han agafat. Només estarien aconsellats si darrere hi ha una rehabilitació, un terapeuta o una logopeda, que hi ha un exercici i li han demanat. Però com a norma per la població en general, no.
0: Doncs està bé aclarir aquestes falses creences, que sí, moltes vegades doncs, recorrim a aquests estris per facilitar la deglució i fem tot el contrari, no són gaire recomanables. També és important l'entorn i el ritme de l'alimentació.
1: Exacte, haurien de menjar aquestes persones en un ambient tranquil, sense distraccions, sense la tele. Recordar també que si la persona està molt adormida no és el moment per dinar. Utilitzar cullerades petites. Si la persona menja sola, establirà aquest ritme, i si jo li estic donant de menjar a aquesta persona, sempre vigilar que aquella boca està buida abans de donar la següent cullerada. I la higiene bucal, sobretot, evidentment, és recomanable per tothom, però les persones que pateixen una disfàgia poden tenir refluxe, i si jo m'estiro i a més tinc la boca que no està neta, tinc restes d'aliments, el que aspiraré és aquest contingut que jo tinc a la boca.
0: Si algú ara mateix escoltant aquestes xerrades se sent identificat o sospita que pateix disfàgia o que algú del seu voltant ho pot estar patint, quin és el primer pas que hauria de fer, Esther?
1: Doncs el primer pas seria consultar amb el seu equip d'atenció primària, no?, per fer una primera valoració, sobretot si no està en contacte amb altres especialistes, i és un pacient que ja pues, el veu al neuròleg per algun motiu, evidentment, pot consultar amb el seu especialista, però si no té en contacte, el primer seria pues, amb la teva metge, la teva infermera, ja farà una entrevista, farà una anamnesi i derivarà a qui pertoqui. He de dir que la disfàgia requereix un abordatge multidisciplinar i que aquí inclouen molts professionals, des de logopedes, neuròlegs, otorrino, nutricionista, i que ja s'abordarà de la manera necessària.
0: Avui, en aquest temps de vida saludable, estem parlant de la disfàgia, d'aquesta dificultat en la deglució d'aliments sòlids, també líquids. Abans de tancar, Esther, un missatge que t'agradaria fer arribar a l'audiència d'aquest espai radiofònic.
1: Doncs per mi el més important, i que m'agradaria que s'emportessin avui a casa, és que menjar i beure mai hauria de ser un motiu de por o patiment, que la disfàgia no és només una molèstia al tragar, que és un problema de salut molt seriós i que pot... però que es pot tractar i gestionar molt bé, com dèiem, si ho detectem a temps, i que darrere d'una persona que tu sovint mentre menja o que triga molt en acabar el plat, hi pot haver una disfàgia invisible. No ho passarem per alt, aleshores que els equips de salut estem aquí per ajudar-los, per ensenyar-los a adaptar aquestes textures i per garantir que aquesta persona no pot continuar gaudint de la taula de manera segura. M'agrada dir això perquè no ens hem d'oblidar que som uns sers socials i que a dia d'avui ho celebrem tot al voltant d'una taula i que per aquestes persones perdre aquest plaer de menjar és molt important i provoca molt d'aïllament. Aleshores, no res, com a missatge clar, dir que la tos no és normal, que modificant aquestes textures a l'hora d'alimentar-nos salva vides i que la postura és part de la solució.
0: A més, ho dèiem fa una estona al començar aquest espai, que gran part de la població podria, en algun moment de la seva vida, patir aquests problemes de disfàgia. Doncs ho deixem aquí. L'Esther Aragüete ens ha acompanyat, és infermera d'atenció primària del consultori de Segur de Calafell, de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Gràcies, Esther, per venir aquí a la ràdio a explicar-nos i parlar-nos sobre la disfàgia. Fins la propera.
1: A vosaltres.

0: sigut el 1994. El raper Ice MC i Alexia en aquest Think About The Way, un dels èxits d'aquell any i de la dècada dels 90. Cançó ballable que hem volgut recordar des d'aquest espai, el Calafell Matí. Tenim música per recordar, tenim èxits dels 70, 80, 90, 2000, també música actual, però sempre ens agrada, doncs, de tant en tant, posar-nos a ballar al ritme dels 90. Amb el raper Ice MC, Think About The Way.
1: Els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. Amb Ferran Boquer.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Minut i mig, arribem al punt de 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia amb titulars, l'abans informatiu, amb la Mireia Romaguera i el David Burillo en els esforços. Endavant, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell arreglarà prop de 500 escocells dels arbres que aixequen les voreres amb les arrels. A més, es plantaran 23 arbres nous i s'arreglaran més de 40.000 metres quadrats de voreres en diferents punts del municipi. Calafell s'omple de música aquest estiu, amb l'oferta dels cicles musicals d'estils ben diferents, que sota el nom de Son Estiu amenitzaran les nits del mes d'agost. És el programa musical que comprèn el Festival de Música del Baix Penedès i les nits al Castell. I als informatius parlarem del 4th Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell, serà el divendres 19 de juny. L'Ajuntament de Cunit impulsa un nou mercat d'intercanvi de roba per fomentar la sostenibilitat i la reutilització. Serà aquest dissabte 13 de juny. Saint-Gobain Sekuri tanca la planta del Vendrell i trasllada l'activitat a les instal·lacions de l'Arboç. L'objectiu és concentrar l'activitat industrial i logística en un únic centre per guanyar eficiència i adaptar-se als canvis del sector de l'automoció. Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la policia local del Vendrell, han realitzat una operació policial que ha culminat amb el desmantellament de dues plantacions interiors de marihuana dins d'un habitatge. Catalunya compleix el 2025 amb els límits legals vigents de diòxid de nitrogen i de partícules per segon any consecutiu. L'ozó troposfèric segueix una tendència desfavorable, amb un grau de compliment inferior a fa uns anys. I la Costa Daurada s'ha promocionat amb la seva oferta interior a París. Una delegació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha donat a conèixer l'oferta cultural i enogastronòmica d'aquest territori.
0: Els esports, amb David Burillo.
3: Per segon any consecutiu, el Sir Raluí presenta el seu casal d'estiu. Hem parlat amb la Luisa Raluí, directora del Sir Raluí Legacy, per parlar d'aquest casal.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Hem arribat a les 10 i 31 minuts. Sintonia del retrovisor, aquest espai setmanal dels dijous amb l'historiador calafellenc Joan Santacana. Avui el tenim, es faran a l'altre costat del fil telefònic, el que volem ja saludar. Joan, molt bon dia.
1: Molt bones.
0: Què tal, com estàs, com va tot?
1: Bueno, tot va. Ja és...
0: Bueno, ja és molt, que vagi fent. Jo desitjo que estiguis molt bé. Avui, ja penúltim espai del retrovisor d'aquesta temporada 2025-2026, que passen les setmanes, passen els mesos volant, i ja tenim l'estiu aquí i anem acabant la temporada. I parlant de que tenim l'estiu aquí, volem parlar de turisme, però turisme i emigració, quan Calafell va canviar. Aquest seria el titular de l'espai d'avui.
1: Sí, perquè diguem que són dues coses, dues cares de la mateixa moneda, turisme i emigració. Mira, algunes dades per demostrar això, no? El 1940, a Calafell hi havia 1.915 habitants. El 1950 n'hi havia 1.932, és a dir, no hi ha pràcticament creixement, no? El 1960... ja passa a 2.170, ja comença a créixer. O sigui, el creixement comença a l'any 60. I a l'any 70 ja passem 2.600 bueno, i a partir d'aquí ja es dispara, no? Aleshores, d'aquest creixement, a l'any 1970 hi han 651 emigrants, persones que venen de fora i s'han establert aquí, no? Representen un 41%. És molt, eh? Aleshores, aquesta gent d'on venen?
0: Exacte.
1: Bueno, abans de dir on venen, a què es dediquen? Un 41%, o sigui, gairebé la meitat, són peons de la construcció. O sigui, fan de paleta.
0: A més, estava
1: I
0: en un
1: boom... I després hi ha els ferroviaris, en fi, després hi ha altres ocupacions, no? Els contingents d'aquests emigrants venen de Jaén, per exemple, hi ha un 14%, que és molt, tenint en compte que són, vaja, Marmodejo, Peres, són alguns pobles, no? D'Extremadura hi ha un 11%. És a dir, venen de les regions de l'oest peninsular, Extremadura, i sobretot del sud. No? Tota aquesta és la zona d'activació. Aleshores, aquesta gent per què venen? Venen perquè hi ha construcció i perquè hi ha treball. I perquè fugen d'una zona que a l'època està batejada com el tiempo del hambre, l'edat de l'hambre, perquè era molt fotut la situació d'Extremadura i d'Andalusia fins als anys 70. Aleshores, aquesta població, per tant, emigrada, viu gràcies al turisme.
0: Escolta'm una cosa, Joan, disculpa'm, és que t'escoltem com molt robotitzat, amb un so, no sé si estàs amb el menjiures, amb l'altaveu, no ho sé, ho desconec.
1: No
0: sé si és qüestió de
1: també,
0: cobertura.
1: Jo també, ho sento com a duplicat.
0: Com a duplicat, com... Sí, llavors jo t'escoltava, doncs, una miqueta estrany. Si em dius tu que m'estàs parlant normal, amb el telèfon a l'orella i tal, doncs, bueno, mantindrem la comunicació. Doncs hem perdut en Joan Santacana. En qualsevol cas, anem a intentar recuperar la trucada.

0: A vegades tanta tecnologia, tanta tècnica moderna i les coses continuen anant com van. Joan, t'hem recuperat? Estàs aquí amb nosaltres?
1: Sí.
0: Bueno, anem a veure si podem entendre'ns i almenys escoltar-te el millor possible. Endavant. Parlàvem d'aquesta immigració.
1: També em sento duplicat, eh?
0: Doncs em sap greu, però no podrem millorar-ho de moment. Si no és dificultós per poder parlar, endavant, Joan.
1: No, si se sent raonablement bé, acabem. Sí. No, jo relacionava la immigració i el turisme, i aleshores, paral·lelament amb les dades que he donat de migració, penso que hauria de donar dades de turisme, no? I aleshores he mirat els llits, apartaments, els càmpings, no? Aleshores, fixa-t'hi, el 1961, en la zona aquesta de Calafell, Vendrell, Cunit, hi han 456 llits. Hi ha departaments, hi ha 1.232 places. I de càmpings, 1.940 places d'allotjament, no? Per tant, unes 4.000 persones són les que podien venir.
0: Sí.
1: El 1970... els hotels ja ofereixen 2.700 places, però els apartaments n'ofereixen 27.000.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, la cosa ha canviat.
0: Molt.
1: Els càmpings no es mouen, no? I si anem a 1980, els apartaments ja són 90. Qui ha construït tot això? Qui ha estat la mà d'obra? La mà d'obra ha estat la mà d'obra immigrant.
0: Doncs els immigrants que havien vingut, que havien arribat, no?
1: Sí. La mà d'obra immigrant. Llavors, bueno, això es reflecteix amb els, diguem-ne, clar, aquesta població turística necessita un tipus de serveis diferents dels que hi havia. I aleshores, aquí hi ha un munt d'establiments que surten nous, no? Per exemple, entre 1966 i 72, a Calafell, el primer establiment turista per atendre els turistes i prendre vins i cerveses i tal, és Can Fèlix. Després hi ha el Pou, que era un lloc on franceses, holandeses anaven a ballar i, per tant, era un lloc fort atractiu tant pels forasters com pels locals. Després hi havia el Samen, que bueno, jo crec que es podia considerar la primera discoteca, no? Altres locals com Black and White feien jazz ocasionalment, no? Las Vegas era una pista de ball, el Tiburó... És a dir, tot això són els establiments primers que sorgeixen per atendre el turisme. El poble hi ha Cal Noi. Aquests elements són els que mantenen diguem-ne, el turisme ocupat sobretot a les tardes. Però jo diria, i això en parlarem potser el dia pròxim, que quan una comunitat com de Calafell passa a viure principalment, passa de l'agricultura i la pesca a dependre del sector terciari, el turisme, no només canvia la feina, o sigui, no només canvia la fesomia de la població, el que canvia també és la manera d'entendre el temps, la manera d'entendre el territori, la manera d'entendre la relació social. En els treballs tradicionals el ritme venia marcat per la natura, les collites, les temporades de pesca, el temps, l'estat de la mar. En canvi, el turisme imposa un calendari diferent, més lligat a les vacances, a l'arribada de visitants, a la temporada alta. Això fa que moltes persones comencin a veure l'estiu no com un moment de descans, sinó un període més intens de treball i ingressos. No? I també es produeix un canvi en la mentalitat més comercial. Allò que abans sonava de la vida quotidiana, el paisatge, el platge, menjar, les festes locals, i fins i tot els oficis. Passa a ser vist com un recurs que es pot oferir ben. I el poble deixa de ser només un espai per viure i treballar i es converteix en un producte turístic. Jo crec que aquesta és una transformació més important, no? Perquè genera oportunitats, ingressos, llocs de feina diferents, revaloritza la cultura local, tot això és cert, però tot això també va acompanyat d'una pèrdua d'autenticitat, perquè tot s'ha d'adaptar al gust del visitant. No? I bueno, jo crec que també es modifica la relació amb el company. En l'agricultura i la pesca predominaven l'esforç físic, la transmissió familiar de l'ofici i una identitat molt vinculada a la terra o al mar, no? En l'agroci turístic això canvia. Guanya importància, atenció al client, la imatge, els idiomes, la rapidesa, la capacitat d'adaptar-se a les demandes del mercat. Tot això produeix un canvi important de mentalitat que a cada vegada es comença a notar des de l'acceptació dels piquiris, que els piquiris que arriben deixen escàndol, en canvi molt aviat es transformen en peces habituals pels banyadors de les dones i de les noies del poble i evidentment en abandonament de tota una cosmovisió, una manera de veure el món. Jo penso que aquests dos factors, per tant, emigració i turisme, són el gran motor de transformació que veiem, però es produeixen entre els anys 60 i 70.
0: Em sap greu, però t'haig de dir que t'estem escoltant mig malament. No sé si és qüestió de cobertura o que la tècnica avui no ens acompanya. En qualsevol cas...
1: Ens boicotegen. I tornarem.
0: Sí, haurem de... Ara que ve l'estiu, doncs és important també una miqueta parlar de l'origen, no?, del turisme que tenim actualment aquí, no?, quan comença.
1: Sí, sobretot de com ha canviat.
0: Exacte.
1: Com ha canviat la mentalitat de la gent.
0: Exacte. Ho deixarem aquí, Joan. T'esperem la setmana vinent. Jo desitjo que ja estiguis aquí amb nosaltres, que t'escoltarem molt millor
1: sí,
0: i sempre
1: sí.
0: És molt més agradable tenir-te aquí en els estudis.
1: Sí, home, per mi també.
0: Una abraçada. Cuida't, Joan. Gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Adéu-siau.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Les males jugades de la tècnica, disculpeu, a les molèsties.

Acabes d'escoltar tot un clàssic de la història de la música, els One Republic amb Timbaland i això que es diu Apologize. 10:46 minuts, en directe, som Calafell Ràdio, som calafell.tv, l'emissora municipal de Calafell. Aquest és el programa que us acompanya de dilluns a divendres de 9 a 1, amb espais d'actualitat, entreteniment, sempre amb bona música i anem camí de les 11 del matí. Quan faltin dos minutets aproximadament per les 11, tindrem la previsió del temps amb Josep Miró. Esperem que sigui via telefònica, que avui la línia, no sé si és la línia, la tècnica, jo què sé, està que no està. Tot seguit tindrem l'espai de la policia local, avui amb el sergent de la policia local de Calafell, el Dani Galán. A 11:45, les històries de la música, l'Ignasi Guilos i el Xavier Andreu segueixen repassant aquestes 500 millors cançons a la història de la música. Segons la revista Rolling Stone, mica en mica anem arribant al final d'aquesta llista, al top 1, que arribarà d'aquí unes setmanes, perquè és un espai que també aquest estiu, al mes de juliol, des de l'Obert per Vacances, al magazín d'estiu de Calafell Ràdio, doncs també ens seguiran acompanyant. I finalitzarem a finals del mes de juliol aquest repàs a la llista de les 500 millors cançons a la història de la música, les històries de la música amb l'Ignasi i el Xavier. Avui, a partir de 11:45. I a l'última hora de programa, la quarta i des de les 12 fins la 1, tindrem música, tindrem consells, improvisarem una miqueta i també tindrem l'agenda cultural, l'agenda per aquesta setmana al municipi de Calafell. I tenim música. Justament aquest divendres, demà, s'estrena, es publica el tercer i nou treball de l'Olivia Rodrigo. I entre aquest àlbum, aquesta, The Cure, una de les noves cançons de l'Olivia Rodrigo.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera. En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
10: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
3: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ara mateix, 2 minuts, farà arribar a les 11 del matí, com sempre a aquesta hora. Moment d'actualitzar-nos amb el temps, la crònica i amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs aquest matí, que teníem també presència a part del sol, doncs enteranyinaven uns núvols al cel, i no sé si aquests núvols tenen tendència a anar desapareixent.
1: Continuem tenint-los, i fins i tot diria que més abundants, el que fa que llueixi el sol, però més esmorteït. Hem d'esperar que aquests núvols es mantinguin fins a mitja tarda, quan aniran a menys, i tindrem un cel més clar al final del dia. Amb una temperatura avui que ha baixat aquesta nit, s'ha situat entre els 17 i 18 graus, s'ha dormit bé, i hem d'esperar que la màxima avui sigui semblant a la d'ahir i estigui al voltant dels 25 graus, amb una humitat en conjunt moderada o fins i tot més baixa. Vents en conjunt febles, amb domini del migjorn o del garbí, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps, doncs, més estable, dominat pel sol, amb cel clar la major part del dia i amb unes temperatures que tenen tendència a pujar. Aquesta nit pujaran poc, es dormirà bé, estaran les mínimes al voltant dels 18 graus, però demà la màxima pujarà una miqueta més i estarà ja per sobre dels 26 o costant-se els 27, amb una humitat una miqueta més alta que avui amb ambient una mica més xafogós. Vents de feble, amb domini del garbí al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejola a la tarda. De cara al cap de setmana podrem avançar que el temps serà estable, dominat pel sol i amb unes temperatures més altes, sobretot de dia, però encara amb unes temperatures nocturnes relativament agradables.
0: Aquests dies la temperatura nocturna a primera hora del matí són fresquetes, quan un surt a primera hora de casa.
1: Sí, avui ho ha estat, ahir no, Ahir, com que vam tenir més núvols amb aquelles pluges, i el dimarts igual vam tenir mínimes un altre cop tropicals de 20 graus. Avui no, avui s'ha dormit molt millor, i el que deia, tornarem, de moment les nits es continuaran mantenint entre 18 i 19 graus, tot i que poden pujar una mica més de cara a finals de setmana. Però les hores centrals del dia sí que la calor picarà més, i sobretot les sensació de xafogor es notarà més al cap de setmana.
0: Doncs bones notícies meteorològiques de cara al cap de setmana. Demà divendres ampliem aquesta informació. Gràcies, Josep, i fins demà a aquesta hora. Bon dia.
1: A vosaltres, fins demà.
0: Adéu-siau.

0: moment de l'espai amb la policia local de Calafell. Ens acompanya avui el Dani Galán, sergent de la unitat de trànsit de la policia local. Molt bon dia.
1: Bon dia, Mireia.
0: Avui parlarem de diferents temes. Un d'ells, parlar d'un balanç, no?, de l'educació viària que s'ha dut a terme al llarg de tot aquest curs escolar aquí al municipi de Calafell. Com ha anat?
1: Sí, bé, ja hem acabat la temporada, hem acabat totes les sessions que hem fet als col·les, instituts, fins i tot han vingut nens de primària a la comissaria a visitar-nos. I el balanç és molt positiu, s'han implicat moltíssim els centres, professorat, i bé, vull agrair, des d'aquí també aprofito, a Protecció Civil que ha col·laborat, als centres que han participat, a Ensenyament de l'Ajuntament també, a la Lluïsa, i a tots els alumnes que s'han implicat moltíssim en el projecte.
0: Ara ja ha acabat, i quan es tornarà a reprendre? Perquè això ho feu cada any, no?
1: Correcte. El projecte ja portem molts anys, ja està molt consolidat, i al setembre comencem un altre cop a planificar tot l'any i totes les visites als centres.
0: Molt bé. Doncs parlem de més coses. Això és un tema que ja n'hem parlat també moltes vegades, no? Sobretot el tema patinet elèctric, bicicleta,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, com... sí. Hem incidit molt. Sí,
0: hem incidit moltíssim en aquest aspecte, i ara parlarem de la Revetlla de Sant Joan, que falten ja poquets dies, i hem de donar consells, no? Sobretot s'acosta aquesta nit, i quines són les recomanacions que feu des de la policia?
1: Nosaltres, la policia, ja hem començat a treballar. Sabeu que sempre comencem molt aviat a planificar, coordinar-nos amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, i bé, aquesta nit, com sabeu, és una de les nits més intenses a nivell d'emergències, no?, i d'incidents, i clar, tenim que preparar molt el dispositiu policial. Què recomanem? Doncs una nit que sempre tenim serveis de tot tipus, però recomanem una mica de seny a l'hora de fer servir els petards, sobretot menors, animals, que ara parlarem una mica de cada cas. I això, gaudim molt de la festa, no?, amb família i amics, però sempre sense oblidar les recomanacions que donarem, no?, d'evitar incendis, d'evitar molèsties al veïnat, als animals.
0: Molt bé, doncs anem a desenvolupar tots aquests aspectes. Comencem per als infants.
1: Correcte.
0: Què hem de tenir en compte amb els petards?
1: Els infants, el principal consell que donem, jo no ho sabia fins fa poc, però a les caixes de petards, de darrere, hi ha unes indicacions que són tres fórmules, que és l'F1, l'F2 i l'F3. Aquí ens indica l'edat recomanada pels infants. És a dir, és molt ràpid d'explicar. L'F1 són les bombetes, les bengales, tot això que podem donar-li a un nen petit. I recordem que la compra és a partir dels 12 anys, no poden anar amb 8 anys a comprar, però la recomanació d'ús pels infants petits és l'F1, bombetes, bengales, coses petites. L'F2, doncs normalment públic adolescent, a les petites traques, el carpintero, el xino, tot això ho poden fer servir sense cap problema. Però hem de tenir en compte l'F3, no? L'F3 són aquells trons més gruixuts, ja són per adults, majors d'edat. I què fem la policia? Doncs estem una mica al quite, no?, d'aquells casos que està, jo què sé, la família a la terrassa prenent alguna cosa i el nen està sol, manipulant algun tipus de petard que no li pertoca. Llavors intervenim, agafem els petards, parlem amb la família... No necessàriament sancionar, però sí que estem molt previnguts en aquest tema.
0: A més, zones com el passeig marítim, no?, que és on s'acumula més gent,
1: moltíssim,
0: la platja, no?, hi ha gent que passeja i n'hi ha gent que llença els petards, és una miqueta, no?, una convivència.
1: És difícil, és una aglomeració molt gran, i clar, aquí els factors són molts, no? No ens oblidem també que a la platja de Calafell tenim zones acotades pel Corriol. Tenim confirmats 6 nius i, per tant, tot allò està acotat a les zones properes al port, no?, als dos costats del port. Està clarament diferenciat amb pals, tot acotat amb cordes i tal. Clar, recomanem i, sobretot, incidim, perquè està prohibit, doncs, llançar petards al costat d'aquestes zones protegides, de no molestar la fauna.
0: Ja és el civisme de cadascú.
1: Ja és el civisme, clar. Tenim zones de sobre, per tota la platja i per tot el passeig, i zones internes, no? I s'ha d'evitar, al final, doncs, molestar.
0: Molt bé. Parlem ara de les fogueres.
1: Les fogueres estan prohibides. Fa molts anys sí que veiem pels carrers, no? A la meva infància es veien totes les fogueres allà a la plaça.
0: Anacumulant fustes de tot, sí.
1: Però clar, per què s'han prohibit? Doncs evidentment perquè és un risc molt gran. Incendis urbans, contenidors a prop, vehicles... Per tant, totalment prohibit ja per ordenança de convivència, tot l'any. Però incidim molt que no hi ha cap excepció al Sant Joan. I ens trobem. Ens trobem fogueres a la platja, el típic, no? I és una infracció que és molt greu.
0: També en solars, no? Imagino que
1: correcte.
0: També en solars.
1: Però sobretot a la platja, perquè s'ajunten grups, amb el botellón, que també hem d'incidir una miqueta que evitem, però sobretot la foguera perquè es prohibeix, perquè és perillós, per la fauna, per la flora i per la, bueno, pel mobiliari urbà. Uh-huh. Llavors és una infracció molt greu que pot anar fins a 3.000 euros de multa, volem evitar-ho, i per això ho diem aquí 15 dies abans, perquè no passi.
0: Ara que comentaves dels contenidors, també és molt típic, no? Tirar el petard dins del contenidor i això també provoca...
1: Clar, rere any, any rere any, ens trobem això, sobretot contenidors, que la gent tira molt la típica carpintero dintre i llavors crea un incendi, com també doncs, coses molt perilloses que jo m'he trobat en tota la meva carrera, no? Doncs, dintre de llaunes, que això es talla és com una bomba, no? O dintre d'una ampolla de vidre, que també acaben petant. Tot això normalment ho fa un públic més adolescent o més jove i ens hem d'evitar ensurts molt greus. Jo he vist mans amputades o dits i això no és... Quan la família patint moltíssim, això es pot evitar.
0: Són tipus de serveis que us heu acostumat a trobar durant la revetlla de Sant Joan.
1: Correcte. No és el més freqüent aquest, però sí que petits accidents ens trobem sempre. Petits incendis, també, ja sigui pel típic volador que cau dintre d'una terrassa, el tendall posat ja comença a incendiar-se, o també el típic incendi forestal, com has dit abans, no? Uh-huh. En terrenys forestal està totalment prohibit, a 500 metres de zones boscoses també. Per tant, tot allò que ens trobem, doncs sempre, clar, és una mica provocat per l'incivisme, perquè, clar, ja ho sabem, i per tant és molt perillós.
0: Clar, aquí al municipi tenim moltíssimes urbanitzacions.
1: Moltes, moltes.
0: Com ho afronta això la policia local?
1: És complicat.
0: Una revetlla de Sant Joan que imagino que és una de les nits que teniu.
1: Correcte,
0: més
1: sí,
0: serveis,
1: si
0: no?
1: Si comptabilitzem serveis és la que més, pràcticament, i intentem reforçar moltíssim el servei, coordinar-nos amb Protecció Civil i Mossos d'Esquadra, evidentment, i arribar a tot arreu. És complicat perquè s'acumulen serveis darrere de l'altre. Uh-huh. És una cosa que és frenètica, entrem a les 10 i fins a les 6-7 del matí no parem, però sí que és cert que intentem arribar a urbanitzacions, a fer preventiu abans de que passi tot, informar també doncs, a la gent que està doncs, agrupada per fer la festa, doncs, per prevenir. És una feina molt preventiva, i a partir d'un cert moment ja comencem a atendre serveis d'emergència.
0: Quan parlàvem dels serveis, no només de petards o incendis, també us podeu trobar aldarulls, no? També tema alcohol.
1: Correcte.
0: O música molt alta, no? Que ja molesta a altes hores de la matinada.
1: Sí. És una nit de serveis de molèsties, evidentment, és de convivència tot. Baralles també, no s'ha d'oblidar, perquè és una nit de festa també, que el dia següent és festiu, i per això intensifiquem molt a Monturiol, temes de passeig marítim, perquè per evitar tot això, per evitar aldarulls, baralles, discussions, i on hi ha molta gent és inevitable, però allà estem.
0: Quins consells doneu per als propietaris d'animals de companyia, que també són els que més pateixen aquesta revetlla de Sant Joan?
1: Clar, aquí ens preocupa moltíssim, també.
0: A banda de persones també amb problemes auditius.
1: TDA, etcètera, que són altament sensibles al soroll. Jo també doncs, tinc dos gossos i els consells que donaré són molt particulars. Evidentment és treure els gossos abans de que comenci tota la gent a tirar petards, doncs, una hora que encara no hagi començat. I un cop això, doncs, hi ha a casa, a l'interior de casa, finestres tancades, una miqueta de soroll d'ambient, com una tele, una ràdio, una miqueta alta, i donar-los un espai on se sentin protegits. Realment pot causar molt de pànic a un animal.
0: Sí, clar, depèn de cada animal.
1: Correcte, és un atac de pànic que ens trobem molts serveis també d'animals escapats.
0: No?
1: Per això recomanem que no es deixin als jardins, als solars, perquè salten. I salten tanques que no t'ho imagines, de 2 metres.
0: De la por que arriben a tenir.
1: De la por que tenen. Llavors és un tema d'intentar compaginar, com tu bé dius, una cosa amb l'altra, a la convivència i els animals que el ser humà doncs, ha de tenir una miqueta de seny.
0: Molt bé. Crec que no ens hem deixat res, no?, de la revetlla de Sant Joan.
1: Crec que no.
0: Perquè ara passem a parlar del Tour de França, canviem radicalment de tema, passa per aquí, pel municipi de Calafell, i també doncs, hi haurà doncs, uns serveis que heu de realitzar per part de la policia local, vies tallades, no?, i una miqueta d'aglomeració de gent que vindrà també.
1: Correcte.
0: A veure-ho, no?
1: Sí, sí, el Tour de França és un esdeveniment internacional d'alt nivell. Estem supercontents a nivell de policia, d'ajuntament, que passin per Calafell, però clar, això porta un dispositiu macro també, molt gran. Ja portem mesos treballant, imagina't, és el 5 de juliol, però portem mig any ja planificant i treballant amb això. Treballem amb la Diputació, amb el Departament d'Esports, amb Mossos d'Esquadra, Trànsit, Mossos d'Esquadra, en general, perquè passa per tota la Nacional, no?, des de Tarragona. Per tant, aquell dia estarà molt planificat, dispositiu macro amb policia local, molta gent treballant. I què fem? Doncs sobretot planificar tot el que m'has dit, no? Restriccions de trànsit. Quan falti poquet també publicarem a xarxes socials, etc, perquè hi haurà moltes restriccions. I clar, no només en el pas de l'altura al migdia, no?, sinó 5 hores abans de que comenci.
0: Ostres.
1: Clar, ja comença a passar la caravana publicitària, a llançar coses... I és clar, es perllonga
0: són moltes,
1: molt...
0: Són moltes hores.
1: Clar, tot el matí. Per clar. Tant... que recomanem que, clar, tota la gent que sigui veïna del poble, no?, doncs intenti fixar-se en els plànols que publicarem, que també enviarem per bústies, no?, per veure on realment no podran passar. Per tant, deixarem el vehicle fora d'aquella zona que serà molta, clar. Perquè al final, per exemple, l'autopista, hi haurà una sortida que no es podrà, que és la de Calafell. Perquè quan sortim a Calafell ens trobarem tallat a la rotonda d'accés al nucli, no?
0: Per tant, doncs, aquella sortida estarà tallada,
1: aquella sortida,
0: no?,
1: estarà tallada o únicament es podrà sortir, però per anar cap a Bellvei.
0: Clar.
1: Llavors, en aquest sentit, per entrar a Calafell, aquella sortida no estarà habilitada. Estarà la de Segur de Calafell, que sí que cap problema. Es podrà accedir a la platja sense problema pels ponts, Santiago Rossinyol i l'altre pont també. Però, clar, traient això, tot el nucli del poble... Clar, queda tallat només per veïns.
0: Afectacions en ple estiu.
1: Clar. Clar. Sí que podran accedir, si em preguntes, doncs, gent que va a treballar o surt de treballar i torna, al poble sí que es pot accedir per la rotonda que he dit, eh? Hi haurà un accés per veïns, zona de Bòbila, Andalusia, tot allò, cap problema. Què no es podrà fer? Doncs accedir, per exemple, a la zona més de platja Calafell des del poble. Aquest pas serà més complicat. Haurem d'anar a buscar... els que són els ponts.
0: Bueno.
1: Això ho explicarem molt bé, perquè no hi hagi confusions, perquè tothom sàpiga, sobretot veïns de Calafell, ho tinguin molt clar, i turistes que vinguin també, visitants, sàpiguen que poden anar a la platja, però hi hauran els accessos molt marcats.
0: En quan s'apropi el dia en parlarem més àmpliament, perquè encara queden fins al 5 de juliol, clar. Però volíem fer un petit abans, no?, per ja anar mentalitzant no?, a la gent que hi hauran aquestes afectacions. Clar. També vindrà molta gent per veure-ho.
1: Molta gent,
0: com,
1: clar.
0: Com, on podran no?, aparcar, no? I, clar, hi ha moltes...
1: Per això el tema serà que tothom voldrà anar el més a prop possible, no? Hi ha moltes zones per veure el tour, i no només Calafell, sinó Vendrell, Cunit, passa fins a Barcelona, imagina't, no? Però qui vulgui veure el tour a Calafell no hi ha cap problema, sempre i quan tinguin en compte que 5 hores abans el pas, diguem, entre el tour, diguem, que passa per tota la Tovella, amb la Tovella, i agafa la C31, carretera a Barcelona, i continua cap a Cunit. Llavors, aquí prohibit aparcar, evidentment, però el pas entre aquesta via doncs estarà limitat, no es podrà passar exceptuant els ponts. Tenint en compte tot això, jo crec que es podrà veure en molts punts, hi haurà aparcaments, hi haurà zones on poder estar perfectament amb antelació.
0: Molt.
1: Aquí és molt important l'antelació.
0: Sí. Doncs en parlarem més àmpliament en propers programes. Moltíssimes gràcies. Correcte. I que vagi molt bé la Revetlla de Sant Joan.
1: Gràcies, bon estiu, que vagi bé.

0: Així sona Lux, és l'últim treball, ja el coneixeu, de la Rosalía. Això que escoltàvem és l'últim senzill oficial, es diu Relíquia. 11-19 minuts, camí del punt de dos quarts, moment que arribaran les històries de la música. Arribaran aquí l'Ignasi Guilos i el Xavi Andreu un dijous més.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boqués.
0: Arriben David Guetta, Teddy Sims i Tones and I, amb això que es diu Tones and I, diguem-ho bé, amb això que es diu Gone, Gone, Gone.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrada

0: amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
1: Primera llista.
0: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: 2:30, arribem al punt de 11:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Som a dijous, dia 11 de juny de 2026, i aquestes, com dèiem, són en titulars les notícies més destacades del dia, amb la Mireia Romaguera i el David Burillo en els esforços. Endavant, molt bon dia.
2: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell arreglarà prop de 500 escocells dels arbres que aixequen les voreres amb les arrels. A més, es plantaran 23 arbres nous i s'arreglaran més de 40.000 metres quadrats de voreres en diferents punts del municipi. Calafell s'omple de música aquest estiu, amb l'oferta dels cicles musicals d'estils ben diferents, que sota el nom de Son Estiu amenitzaran les nits del mes d'agost. És el programa musical que comprèn el Festival de Música del Baix Penedès i les nits al Castell. I als informatius parlarem del 4 Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell. Serà el divendres 19 de juny. L'Ajuntament de Cunit impulsa un nou mercat d'intercanvi de roba per fomentar la sostenibilitat i la reutilització. Serà aquest dissabte 13 de juny. Sant Gobain Security tanca la planta del Vendrell i trasllada l'activitat a les instal·lacions de l'Arbós. L'objectiu és concentrar l'activitat industrial i logística en un únic centre per guanyar eficiència i adaptar-se als canvis del sector de l'automoció. Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la policia local del Vendrell, han realitzat una operació policial que ha culminat amb el desmantellament de dues plantacions interiors de marihuana dins d'un habitatge. Catalunya compleix el 2025 amb els límits legals vigents de diòxid de nitrogen i de partícules per segon any consecutiu. L'ozó troposfèric segueix una tendència desfavorable, amb un grau de compliment inferior a fa uns anys. I la Costa Daurada s'ha promocionat amb la seva oferta interior a París. Una delegació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha donat a conèixer l'oferta cultural i enogastronòmica d'aquest territori.
0: Els esports, amb David Burillo.
3: Per segon any consecutiu, el Sir Raluí presenta el seu casal d'estiu. Hem parlat amb la Luisa Raluí, directora del

0: Doncs ara mateix, 3, 2, 1, en punt, 2:15 del matí. I és que sempre ens agrada ser puntuals, eh? Perquè si no, aquí el Xavier i l'Ignasi se m'enfaden si comencem tard. Molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Això Ferran, no és veritat. No. Ens agrada començar puntuals,
0: sí,
2: és cert.
0: No ens enfadem.
2: Som
0: ara sí que ens esteu enfadant, perquè dic que us enfadem.
2: No, senyor, m'estic...
0: Doncs vinga, comencem les històries de la música. Seguim repassant les 500 millors cançons de la història de la música, segons la revista Rolling Stone, que s'està fent llarg tota la temporada, i acabarem temporada la setmana vinent, i ja avancem que durant l'Obert per Vacances fins a finals de juliol seguirem repassant aquestes cançons.
1: Sí, senyor,
0: perquè
1: sí, perquè dona per això i per més, que no?
0: Déu-n'hi-do,
2: perquè estem anant pel número 85.
0: Clar.
2: O sigui que avui començarem el número 85.
0: Portem 12 de mitjana, no? 12 temes, cançons...
2: D'aquest ordre, per tant, ja ho veieu, ja ens falten uns quants programes.
0: Doncs vinga, ho allargarem, això.
2: Com sempre, en cada espai el que fem és repassar-los en ordre invers a la seva posició. La setmana passada, dèiem, vam acabar amb el lloc 86. La cançó era Thunder Road, en la veu de Bruce Springsteen, i avui continuarem en el lloc 85. I aquí hi va quedar situada Crazy, de Patsy Cline.

0: Crazy és una de les balades que millor exemplifiquen la fusió entre el country i el pop nord-americà. La cantant Patsy Cline va tenir una mort prematura al patir un accident d'aviació en un desplaçament entre actuacions. Tenia 30 anys en el moment de la seva mort.
1: Malaurada.

0: la posició 84 tenim un dels temes de The Police més controvertits i de més èxit. L'èxit el certifica el fet que l'any de la seva aparició, el 1983, immediatament es va situar en el número 1 de les llistes i allà s'hi va estar 8 setmanes.
1: I la controvèrsia la confirma el mateix Sting, autor de I'll Be Watching You, quan explica que la va compondre després del fracàs del seu matrimoni. I amb un to sinistre i amenaçador, gairebé inspirat en el Gran Hermano, el text el va dirigir a la seva ex. Què li deia?
0: Sí, senyor, efectivament. La lletra diu: cada cop que respiris, cada vegada que et moguis, cada vincle que trenquis, cada pas que donis, t'estaré observant. Per acabar dient: o és que no ho veus, que tu em pertanys? Gran hermano, gran hermano.

0: Això que escoltem és Norwegian Wood, de The Beatles, que va quedar situada en el lloc 83. En aquest tema podem escoltar a la introducció els acords de la guitarra acústica i també un altre instrument de corda, que fins al moment no havia aparegut en la música pop occidental. Sí, sí, es tracta del sitar.
1: Ah, exactament, el sitar. El sitar és un instrument d'origen hindú que també es toca al Pakistan. Per la seva forma i construcció podríem dir que recorda un banjo en el qual la caixa de ressonància és una carbassa semiesfèrica, més o menys, i el màstil és molt més llarg.

0: Aquest tema es va situar en la posició 82 i una de les consideracions que els crítics van tenir en compte va ser que el so distorsionat de la guitarra de Dave Davies era una innovació que va sentar precedents per al so posterior del hard rock, del heavy i fins i tot del punk.
1: Actualment, aquest so s'aconsegueix amb mitjans electrònics, però a l'any 1964, en què es va publicar You Really Got Me, aquests elements encara no existien.
0: I com s'ho van fer, llavors?
1: Doncs mira, en Davies va aconseguir que el seu amplificador sonés així, fent-li uns quants talls al con de l'altaveu amb una gilet.
0: Carai!
1: Què et sembla?

0: Aquest que escoltem és Fats Domino, a qui estem escoltant en un dels seus majors èxits, Blueberry Hill. Ell va ser un dels precursors del rock and roll i, de fet, el seu primer disc, que es titulava The Fat Man, va ser el primer d'aquest gènere que aconseguia vendre més d'un milió de còpies.
1: Això del Fat Man era perquè ell tenia una corpulència considerable. Exacte.
0: Era un home de gran humanitat.
1: Sí, sí, sí. Doncs finalment, en Fats Domino, al llarg de la seva carrera, va aconseguir situar 35 temes al Billboard dels Estats Units.
0: Déu-n'hi-do.
1: A més, va vendre més de 65 milions de discos i en Blueberry Hill el va situar a la posició 81 entre les 500 millors.
0: Doncs la mar de bé.

0: Ocupant el lloc número 80, tenim I Heard It Through the Grapevine, de Marvin Gaye. Una cançó, el títol de la qual és una frase feta en anglès americà, que significa assabentar-se d'alguna cosa a través de rumors.
1: A la cançó, el protagonista explica com ha descobert a través de rumors que la seva parella l'està enganyant.
0: Ai.
1: I això li genera dolor i frustració perquè no ho ha sabut directament de la seva parella.
0: Ah, ja, vaja, clar que si ho hagués sabut directament d'ella, tampoc li hauria fet gràcia, no?
1: Segurament que no. Ah!

0: Del lloc 78 trobem I Feel Good, de James Brown, una cançó que es va publicar l'any 1965. Uns quants anys abans, el 1962, el mateix Brown ja va publicar una primera versió d'aquesta mateixa cançó. Cançó que van registrar amb la cantant Yvonne Fair, acompanyada per la banda del mateix James Brown.
1: Sí, senyor. Aquella primera versió es va titular I Found You. No I Feel Good, sinó I Found You. I la melodia principal de la cançó era pràcticament la mateixa que en la versió que estem escoltant. Però no així, els acompanyaments instrumentals.
0: No, i és que en James Brown no va acabar gaire convençut de tot el resultat d'aquella primera versió. I per això, uns anys més tard, va publicar la que aquesta que ara estem escoltant. I que, de fet, s'ha convertit en un clàssic del soul, sobretot gràcies al fet que hi va introduir el característic acompanyament de la secció de vent.
1: Sí, senyor.

0: Aquest ritme continu i mecànic, que podríem qualificar de ferroviari,
1: sí, tant,
0: és el que dona caràcter a Mystery Train d'Elvis Presley, que va quedar situada en la posició 77.
1: És una cançó que Elvis va gravar l'any 1955 versionant un blues que Junior Parker havia enregistrat 3 anys abans. L'adaptació d'Elvis, fent una barreja entre el country i el rhythm and blues, es va publicar com a cara B de I Forgot to Remember to Forget.
0: Sí.
1: Però finalment va tenir molt més èxit aquest de la cara B que no pas el de la cara A, la principal.
0: A vegades passa.

0: Ens tornem a trobar amb The Beatles, que escoltàvem en el tercer tall d'avui. I no ens ha d'estranyar, no ens ha d'estranyar, perquè ells són el grup que més temes té inclosos a la llista de les 500 millors. 23 en total. I d'aquestes 23, 10 d'elles entre les 100 primeres.
1: I la que ara escoltem és Strawberry Fields Forever, situada en la posició 76. Aquest tema pertany a l'àlbum Magical Mystery Tour, que van publicar l'any 1967 i va aparèixer per primera vegada com un single de doble cara A, eh? O sigui, els dos temes eren considerats com a cara A.
0: Correcte.
1: Perquè tots dos eren bons, esclar. L'altre era ni més ni menys que Penny Lane.
0: Déu-n'hi-do. Doncs bé, en particular, Strawberry Fields Forever, la que està sonant de fons, va marcar l'inici dels treballs dintre de l'anomenat rock psicodèlic que The Beatles van consolidar en aquell àlbum, el Magical Mystery Tour.
1: I ara, a continuació, escoltarem What a Lot of Love, de Led Zeppelin, que va ocupar la plaça 75 i de la qual ens fixarem en la seva introducció.
0: A veure...

0: Fa una estona hem parlat del tema You Really Got Me, de The Kinks, que hem trobat en el lloc 82, aquella cançó amb el so distorsionat de la guitarra gràcies a la Gillette de Dave Davis. Aquella va donar lloc a que 5 anys més tard, i ja amb distorsionadors electrònics, Led Zeppelin publiquessin Whole A Lotta Love, que es va situar en el lloc 75. Escoltem com sona.
1: La base rítmica d'aquest tema es va construir al voltant del riff de guitarra de Jimmy Page, en què podem apreciar les distorsions de les que parlàvem abans.
0: Sí, senyor. I a part d'això, el disc també es va considerar com a innovador, va ser-ho, de fet, per l'afegit d'efectes sonors a l'estudi de gravació, com el que simula el pas d'un vehicle a gran velocitat.

0: Passem ara a la posició 73 per escoltar Summertime Blues d'Eddie Cochran. Un tema també reconeixible per un senzill riff de guitarra i per l'estil juvenil i rebel, tant de la melodia com, sobretot, de la lletra, eh?
1: Sí, perquè en els encara no 2 minuts de durada d'aquesta cançó, la lletra ens explica les ànsies de divertir-se, de passar-s'ho bé, del protagonista, i els entrebancs que troba per fer-ho, tant per part dels pares com de la feina i de les autoritats.

0: Per acabar el capítol d'avui hem escollit aquest tema de Stevie Wonder titulat Superstition i que és el que ocupa el lloc 74.
1: Un lloc que podríem dir que és un reconeixement global complet a l'autor, ja que va ser el mateix Stevie Wonder que no només va compondre, sinó que a més a la gravació va tocar la majoria d'instruments: l'orgue, la bateria i el sintetitzador, demostrant amb això les seves grans capacitats com a multiinstrumentista.
0: Sí, i tant. Doncs mira, amb Stevie Wonder us deixem fins la setmana que ve, en què tornarem amb un grapat més de temes d'aquests que van quedar entre les 100 primers de la llista de les 500 millors cançons de tots els temps.
1: Exacte, i acostant-nos cap a les millors 50.
0: Exacte, sí, sí.
1: Ja. Però això serà a partir de la setmana que ve, amics. Fins llavors, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos tots.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: dels 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
0: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook. A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: Doncs vinga, comencem una nova edició de l'Espai Vida Saludable, cada setmana amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Avui volem parlar de l'adolescència. Ens acompanyen aquí en els estudis de Calafell Ràdio la Míriam Reventós, és infermera especialista en pediatria i referent del programa Salut i Escola a Calafell. Molt bon dia, Míriam.
1: Bon dia.
0: També està amb nosaltres la Lídia Ramos, és psicòloga referent de benestar emocional de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Lídia, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs com dèiem, com anunciàvem, avui parlarem de l'adolescència. Doncs comencem des pel principi, per la base, perquè voleu parlar de l'adolescència, d'aquesta etapa de la vida i d'aquests joves.
1: Doncs volem parlar de l'adolescència per enfocar que l'adolescència l'hauríem de viure com un viatge, no? No com un problema. L'adolescència és una etapa de transformació física, una transformació cerebral inevitable. És aquell moment on es construeix aquell adult que serà i diem sovint a les famílies que el que necessiten és descobrir-ho per ells mateixos.
2: Sí, i a nivell psicològic jo crec que és important el concepte que tenim de l'adolescència, no? A vegades hem arribat a pensar que l'adolescència és un moment de problema i hauríem de canviar la construcció que tenim d'aquesta etapa i passar-la a veure com un moment on els nostres fills necessiten més comprensió i més acompanyament, no? Ser adolescent no vol dir ser un problema o ser un conflicte, sinó és una persona que està intentant trobar el seu lloc al món i, per tant, la clau és tenir un optimisme, no? Vers aquesta etapa.
0: Sens dubte és una etapa important, d'aprenentatge, de creixement, que marcarà també la resta de les nostres vides. Heu parlat d'etapes. De quina etapa estem parlant? Entre quina edat i quina edat?
1: D'entrada parlaríem de tres etapes, no? Una primera adolescència, que aniria al voltant dels 12 als 14, una adolescència mitjana, entre els 15 i el 17 aproximadament, i una adolescència més tardana, que dels 18 fins... Aquest fins és perquè últimament se'ns allarga, no? Parlem de l'adolescència fins al voltant dels 25-27 anys.
2: Fins als 30, vaig sentir últimament...
0: De veritat, ens n'anem tan enllà?
1: Sí, de fet, biològicament el cervell, diguéssim que estan en un concepte que... com diu el David Bueno, que és un divulgador neurocientífic, està en poda neuronal, vol dir que elimina connexions infantils per crear-ne de noves.
2: Clar, però aquesta maduració no és una maduració que sigui lineal, diguéssim, no? Que és una maduració una mica asíncrona, que no està sincronitzada de manera igual, no? Llavors, tenen una regió del cervell que es diu amígdala, que és l'encarregada de gestionar i identificar tot l'aspecte emocional, la tenen com a 1000 per hora, no? La tenen molt, molt, molt activa, llavors hi ha molta labilitat emocional, els sentiments es noten de manera molt intensa, però alhora aquesta escorça prefrontal, que és la zona del nostre cervell que s'encarrega de controlar impulsos, de valorar les conseqüències i els perills de les nostres accions, encara està immadura, no? Per això els adolescents realment tenen moltes dificultats per veure els perills de dels seus actes. I també un altre punt important és que els adolescents són noctàmbuls, no? Estan cansats però hiperactius alhora i tenen una inseguretat constant pel seu atractiu, no? Llavors és com molts canvis alhora i dificultat ells per entendre-ho i dificultat dels pares també per entendre aquesta nova manera de funcionar.
0: Els que estem aquí hem passat nosaltres aquesta adolescència, en alguns casos també hem viscut l'adolescència dels nostres fills, i sempre vinculem aquesta etapa de la vida en una etapa complicada, no? De convivència, sobretot els pares amb els fills, de comprendre'ls, que ells ens comprenguin a nosaltres. Doncs això, vinculem això a una etapa complicada de convivència.
2: I és real, no? Perquè al final el que ens ha funcionat com a família durant els primers 12-13 anys de vida del nostre infant, doncs inevitablement deixarà de funcionar, perquè al final el nostre fill s'està convertint en una persona diferent, no? Llavors, aquí comencen a conviure dues crisis simultànies. Per un costat està la crisi de la identitat del nostre fill, no? Que és, i és una pregunta necessària que ell s'ha de començar a crear com a persona i a fer-se aquesta pregunta de qui sóc jo, no? I necessàriament, tot i que als adults no ens agradi, per poder fer aquest pas és importantíssim que es diferenciï de l'adult, no? Llavors, el que ens funcionava fins ara, ara ja deixa de funcionar, no? Potser li agradava una cosa, ara ja li deixa d'interessar. Potser fins al moment els nostres pares, els seus pares, perdó, eren la persona més important de la seva vida, no? Uh-huh. I el que todo lo sabe, el que todo lo hace bien.
0: Sí. I, ens veien amb uns ulls que, no. Que després doncs, aquesta mirada canvia, eh? Amb una altra opinió.
1: Exacte. I de fet, pot ser que en algun moment es vegin ells molt segurs de si mateixos, però en el fons és una falsa seguretat aquesta. Mm. Com deia la Lídia, no? Al principi tenim la sensació que els pares els volen molt a prop i quan és adolescent els vols més lluny, però no és realment així. Els adolescents necessiten que estiguem a prop però no enganxats. Per tant, hem d'estar en un procés de deixar espai, però hem de seguir posant límits, perquè en el fons és el que necessiten. Un adolescent en què els pares no els estiguin acompanyant ni posant límits, algú pensava, bueno, per mi seria la millor adolescència, però en el fons el que necessiten és això, que estiguis a prop per anar-los acompanyant i anar qüestionant-los en aquelles situacions que ells es comencin a plantejar.
2: Uh-huh. Els hem de donar autonomia, però també aquella seguretat de que nosaltres com a pares estarem al seu costat si hi ha algun moment que tenen algun conflicte, algun perill, no? Però és veritat que és qüestió com d'anar deixant anar la corda, sí. Una mica.
0: Aquesta xerrada que estem fent ara sobre l'adolescència, entenem que va dedicada a les persones que acompanyen aquests adolescents o també als adolescents que estan vivint en primera persona l'etapa?
1: De fet, parlaríem dels convivents, sí. Dels que no són convivents però són familiars, del mateix adolescent, perquè conèixer com aniran tots aquests canvis t'ajudarà a comprendre com ets. De fet, nosaltres tant fem activitats enfocades a adolescents per famílies com pels mateixos adolescents. Per informar-los.
0: A totes les parts implicades.
1: Correcte, a totes les parts
0: Ens hem implicades. De preocupar quan arriba algú a casa, un fill potser, o algú que tenim a casa en aquesta etapa de l'adolescència? Què ens ha de preocupar?
1: Bueno, el que hem d'estar atents és, com n'hi diuen ells, les red flags, no? Aquelles conductes que poden suposar un risc. L'ús de substàncies, estem parlant d'alcohol, tabac, drogues, estem parlant de... Bueno, d'una sexualitat amb protecció, perquè una sexualitat sense protecció també suposa un risc. Estem parlant del consum de begudes energètiques, de l'ús abusiu de pantalles, situacions autolesives. Vol dir que hem d'estar allà atents? Sí, hem d'estar atents.
2: Sí, però no hem de caure tampoc en un control policial, no? No hem de caure en l'error potser de passar-se a la banda de l'autoritarisme i de criticar, no? Que a vegades nosaltres com a adults veiem els comportaments dels adolescents de manera tan clara que estan cometent algun error, no? Que potser ni tant se vols fomentem el pensament crític, sinó que li diem això no està bé, no? I crec que això és justament el que no hauríem de fer. Hauríem de potenciar aquest pensament crític. Com diu la Míriam, fer preguntes i per què ho fas i què sents i ho estàs fent perquè ho fan els companys o estàs tenint aquesta conducta perquè t'han fet algun comentari, no? Fer-los reflexionar al final de per què estan fent el que estan fent, perquè l'adolescència també és un moment on estan una mica entre l'espasa i la paret i fan moltes conductes per pressió de grup, no? Perquè no tenen eines suficients per gestionar l'ansietat o emocions desagradables.
1: Per poder encaixar, per poder ser acceptat. De fet, quan ets adolescent el que necessites és una identitat com a grup. Quan ets infant, la teva identitat està en el teu nucli familiar. Quan tu ets adolescent, busques... No és que et desvinculis de la família, però necessites un altre espai on sentir-te que formes part d'aquell grup. I amb això sí que és el que dèiem, no? Situacions de risc que hem de treballar, doncs, bueno, que la seva autoestima, no? Que parlarem, sigui ben elevada per poder, no?, qüestionar-se aquelles situacions i activar aquest pensament crític.
2: Sí, jo diria que com a pares el més important és estar alerta.
0: Però en algun moment ha de sorgir, no?, donar-los aquesta informació. Sobretot, suposo que abans de trobar-nos que potser s'acostin a aquests problemes que ens havíeu comentat, eh?
2: Clar, és que la clau és no començar a parlar-ne de tot això quan ja és adolescent. No,
0: ja amb una informació prèvia, no?
1: De fet, dins del programa de Salut i Escola es realitzen bastantes activitats d'educació per la salut, que ni podien dir tallers, ni podien dir xerrades, i a 6è de primària ja en fem una que parlem de l'adolescència. Després, a primer de l'ESO, en tornem a parlar en un parell de tallers més. I ho anem aplicant en cada curs, a segon, a tercer, a quart, i anem intentant adaptar la informació en base a les seves preguntes i a les necessitats que anem veient.
2: Jo crec que com a pare o com a familiar, ens hauríem d'alarmar davant de qualsevol canvi de conducta abrupte que observem del nostre fill o filla adolescent. Llavors, aquí sí que ens hauria de saltar una mica una alarma de potser està passant alguna cosa, no?
0: Donar aquesta informació també amb aquestes xerrades que es feien des dels instituts, des de les escoles, però també doncs allò, normalitzar-ho des de casa, no? Amb una xerrada allò al voltant de la taula, en un àpat, doncs, no sé, com una informació, no?, de vida.
1: És que això d'estar al voltant de la taula amb un àpat, és que això que acabes de dir, que ens sembla tan normal, Ferran, no forma part, potser, del gran volum de famílies.
0: Perquè hi ha un cert tabú amb aquests temes? O
1: no,
0: què és
1: perquè,
0: el que passa?
1: Perquè és difícil compartir àpats en família. Sí, el que sabem és que l'adolescent no buscarà el moment que tu vulguis per donar-te la informació. Ell decidirà quin és el moment. Val?
2: Si tu sempre ens agrada.
1: Clar, si li preguntes en aquell moment, ara parlem de... Doncs a mi potser ara no m'interessa. Sí que és cert que compartir àpats en família sense tecnologia de fons, o sigui, sense televisió posada, és aquell moment que tu pots explicar com t'ha anat el dia, però no només a l'adolescent, sinó jo com a adult, és que avui he tingut un dia fantàstic a la feina, o és que avui he tingut un mal dia a la feina, no? És un espai per poder compartir. Però potser aquell no serà el moment que et dirà. Potser ho farà servir just abans d'anar a dormir, que tu ja estàs rebentat de tot el dia i et deixarà una bomba, que dius, ara què faig, no?
2: Quan tenen la guàrdia una mica més baixa, potser, o... de viatge al cotxe abans d'entrar a l'institut, justament el dia que té un examen, no? O sigui, al final, quan estan una mica més vulnerables, i també és important dir que al final tenim uns adolescents tan enganxats a les tecnologies, als mòbils, que tot el contingut que hi ha a un mòbil és cerebralment molt més atractiu que una conversa cara a cara. Llavors, aquí els pares hem de fer una feina important de limitar o buscar expressament aquests moments per tenir aquestes converses i temps de qualitat, sobretot.
0: Creieu que els joves, aquests adolescents, són receptius a aquestes xerrades o començant, bueno, ara no em donis la xapa, ara no tinc ganes d'escoltar segons què?
1: Sí, sempre i quan, potser no és la paraula, no? Quan tu no vagis a alliçonar. O sigui, ells no volen que tu els hi vagis a dir què han de fer. Sinó, quan plantegem aquests tallers, els plantegem dient, jo no et diré què has de fer. Jo t'explico les conseqüències de les decisions que tu prendràs.
2: I t'explico el que et passarà. Clar. T'explico que t'entenc, que nosaltres hem passat també pel mateix, però no des d'una lliçó, no? De jo sé el que has de fer, sinó t'entenc, et comprenc i sé que estàs passant per això i ho fas perquè tens aquesta emoció, perquè tens aquesta por.
1: I perquè l'adolescència és com l'etapa de, no?, quan ets pet... Tenim molt clar que quan un nen neix és el moment de generar un vincle amb la família. Doncs hi ha un altre moment en la vida on és el moment de tornar a reforçar aquest vincle, i aquest és l'adolescència. Sí, hem de viure l'adolescència com una oportunitat per tornar a generar vincles, però clar, amb els adults ens costa generar vincles amb algú que fins ara em feia cas i jo era el seu ídol, i ara jo potser veig que el llibre que té o vol ser un futur youtuber, no, influencer, i no és res que connecti amb el que jo, no, projectaria, amb el que voldria amb el meu fill, però què faré, imposar-lo o preguntar-li quin és aquell interès, per què vol ser, què et motiva, quins coneixements té. És que ells reflexionin i et puguin donar arguments, no?, de les seves decisions.
0: Però a vegades ens trobem amb alguns joves que es pensen, creuen que ho saben tot, que ho tenen tota la informació, que no necessiten, no?, aquest tipus de xerrades, d'opinió.
2: Forma part de l'adolescència, sí, no? Clar.
0: És a dir, bé, ara que em vens a explicar si jo tot això ho sé, però a vegades no tenen tota la informació que caldria tenir-la.
1: No, jo em plantejo l'etapa d'educació, no?, la part de docència que tenim com a professionals, com que ells porten una motxilla que nosaltres anem omplint, i allò ja ho tenen allà, que en algun moment de la vida pues, ho faran servir. No? O com un que sembra i en algun moment ja brotarà. Potser no brota quan tu vols, però ja està.
0: Potser penso que la informació que doneu a alguns professionals com vosaltres amb aquestes xerrades és més benvinguda que no pas escoltar alguns pares, no? potser es percep d'una altra manera.
2: Sempre, clar.
0: Val? Bueno, es confirma el que pensava.
2: Sí, sí, sí, és que al final això és saludable, o sigui, estem dient que durant la vida hi ha dos etapes de sociabilització important. Un moment és la infància, on la nostra figura de referència és la família, per naturalesa, però a l'adolescència els pares automàticament deixen de ser aquesta figura de referència i passa a ser el youtuber de turno, l'influencer, i fins i tot pot arribar a ser molt més referent una infermera o una psicòloga que ve a fer una xerrada o algú que surt a l'Instagram que uns pares, o sigui, això és així per naturalesa.
0: Entenc que, evidentment, és molt fiable la informació que doneu, però ara que mencionaves els influencers i aquestes persones que veiem a les xarxes socials i que segueixen tan joves, creieu que és una bona influència als influencers aquests?
1: És que posar una etiqueta ràpidament, l'adolescència té una cosa meravellosa, que és que tenen una energia i una creativitat brutal. Vull dir, podem veure futbolistes molt joves, cantants molt joves, persones amb impacte a nivell medioambiental molt jove. Aquests són bons influencers, boníssims, no? Hi ha influencers que potser no parlaran d'aquests valors, doncs aquí està la família.
0: Depèn del valor que transmeti, eh?
2: Sí, però és important això que hem dit abans, de no jutjar ni qüestionar directament de manera autoritària, no? Doncs no segueixis a aquesta persona perquè a mi no m'agrada. Ja sabem que justament
0: el que prohibeixi serà tindrem, tot el contrari.
2: Clar, la nostra tasca com a familiar és guiar i fer preguntes, que aquest adolescent es qüestioni per què li agrada, que en què li agradaria semblar-se a aquest influencer o què li crida l'atenció.
1: I treballar tot el que són els factors protectors, no? A vegades quan això quan són més petits, per les que és, quan tu preguntes de factor protector, el primer això, que els hi surt...
0: Què entenem per
1: que,
0: això?
1: Vale, doncs la manera més fàcil que em surt a mi d'explicar-ho és que quan tu vas a la platja i no et vols cremar, utilitzes una crema amb fotoprotector solar. Doncs si parlem de protectors durant l'adolescència, parlaríem d'activitats d'oci, però oci saludable. Fer una activitat esportiva arreglada. Sortir amb els teus amics a l'aire lliure. Tenim un munt d'entitats, casals jove, que ofereix al municipi, no? Que són entorns, diguéssim que són entorns saludables, són entorns que es relacionen amb persones de la seva mateixa edat i amb un fi, no? Positiu, no?
2: Uh-huh. Sí, sí, sí. Llavors, hi ha activitats esportives i activitats on els adults puguem tenir algun cert control i que fomentin valors positius i saludables.
0: Anem acabant aquest espai de vida saludable, avui parlant de l'adolescència. Uns últims consells per a aquestes famílies que s'enfronten en aquestes etapes, diguem, entre cometes, complicades, en alguns casos.
2: Sí, jo diria que el principal consell i més important és la família ha de tenir una presència incondicional amb el nostre fill, no? Llavors, l'adolescent ha de saber que passi el que passi, senti el que senti i pensi el que pensi, inclús el seu lloc segur és a casa, és la família. I aquí la clau està en que nosaltres com a adults entenguem i treballem tot el concepte de validació emocional, no? No és fer la pilota al nostre fill adolescent, no és estar d'acord amb tot el que sent o amb tot el que pensa, però sí és esforçar-nos, si més no, en entendre-ho. Tot i que no estem d'acord. Entendre-ho i poder treballar aquest llenguatge emocional de t'entenc, estic aquí, fer preguntes, no allisonar, com ha dit la Míriam, no? Fer preguntes de què necessites, i aquestes preguntes són màgiques i marcaran la diferència per treballar aquesta vinculació amb el nostre fill.
1: El que passa que som conscients que tots, en certs moments del dia, a vegades ens poden sobrepassar. I el primer que quan alguna cosa ens sobrepassa, el que hem de fer és intentar parar, respirar, no? I pensar, com deies tu, sembla que no t'escoltin quan dius les coses. Sí, però el que no hem de pensar és que la nostra tasca és inútil, no? I al final, com deia la Lídia, els hem de validar i hem de poder acabar dient-los que t'estimo com ets. I amb el futur que adult que et convertiràs.
0: De fet, des de l'Àrea Bàsica de Salut esteu preparant una xerrada, serà el pròxim dia 5 de juny a les 4 de la tarda, sobre aquest tema que estem parlant avui aquí, sobre l'adolescència, oi?
1: Sí, sí, tota la població està benvinguda, tant si tenen fills adolescents com si són familiars, com si tenen interès per conèixer aquesta etapa.
0: Una xerrada així d'aquest tipus també seria convenient que assistissin els mateixos adolescents?
2: I tant, per què no?
0: Potser perquè escolten alguna cosa que no els hi quadra gaire amb la seva manera de pensar.
2: Estarem oberts a que ens ho diguin i a reflexionar sobre el tema, i tant.
0: Expliqueu-nos on i com es farà aquesta xerrada.
2: Es farà el dia 5 de juny a les 4 de la tarda a l'aula sanitària del CAP de Calafell. No fa falta inscripció prèvia, simplement tothom que estigui interessat ens trobem allà i compartirem una estoneta per parlar sobre l'adolescència.
0: Qui participarà en aquesta xerrada? Vosaltres mateixes?
1: Nosaltres mateixes.
0: Doncs ens han acompanyat la Míriam Reventós, infermera especialista en pediatria i referent del programa Salut i Escola de Calafell, i també la Lídia Ramos, és psicòloga referent de benestar emocional de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho. Que vagi molt bé. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu.
1: Adéu.
3: Calafell Matí és el programa magazín de Calafell Ràdio.

0: de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
4: A punt de frena amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
4: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Poc més d'un minut i arribem al punt de 2:15 del migdia. Som a dijous, dia 11 de juny de 2026, i aquestes són en titulars les notícies més destacades, que d'aquí una hora, a 2:15 del migdia, ens explicaran, ens ampliaran la Mireia Romaguera, però també el David Burillo a la informació esportiva. Moment d'escoltar aquests titulars a l'avanç informatiu. Endavant, molt bon dia.
0: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell arreglarà prop de 500 escocells dels arbres que aixequen les voreres amb les arrels. A més, es plantaran 23 arbres nous i s'arreglaran més de 40.000 metres quadrats de voreres en diferents punts del municipi. Calafell s'omple de música aquest estiu, amb l'oferta dels cicles musicals d'estils ben diferents, que sota el nom de Son Estiu amenitzaran les nits del mes d'agost. És el programa musical que comprèn el Festival de Música del Baix Penedès i les nits al Castell. I als informatius parlarem del 4th Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores. Organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell, serà el divendres 19 de juny. L'Ajuntament de Cunit impulsa un nou mercat d'intercanvi de roba per fomentar la sostenibilitat i la reutilització. Serà aquest dissabte 13 de juny. Saint-Gobain Sécurit tanca la planta del Vendrell i trasllada l'activitat a les instal·lacions de l'Arboç. L'objectiu és concentrar l'activitat industrial i logística en un únic centre per guanyar eficiència i adaptar-se als canvis del sector de l'automoció.

0: Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la policia local del Vendrell, han realitzat una operació policial que ha culminat amb el desmantellament de dues plantacions interiors de marihuana dins d'un habitatge. Catalunya compleix el 2025 amb els límits legals vigents de diòxid de nitrogen i de partícules per segon any consecutiu. L'ozó troposfèric segueix una tendència desfavorable, amb un grau de compliment inferior a fa uns anys. I la Costa Daurada s'ha promocionat amb la seva oferta interior a París. Una delegació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha donat a conèixer l'oferta cultural i enogastronòmica d'aquest territori.
1: Els esports, amb David Burillo.
2: Per segon any consecutiu, el Cir Reluy presenta el seu casal d'estiu. Hem parlat amb la Luisa Reluy, directora del Cir Reluy Legacy, per parlar d'aquest casal.
1: Calafell Ràdio, abans informatiu.
3: Vinga, passa un minut del punt de dos quarts d'una. Així encetem tram final del Calafell Matí, del magazín de Calafell Ràdio, en aquest dijous 11 de juny, junts fins la una. En un moment repassem l'agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana al municipi de Calafell. I abans de l'agenda, tenim música, tenim cançons, a més cançons per recordar.
1: Aquí els clàssics.

el We All Need Love, tot el que necessites és amor. La cançó l'himne dels 90, dels d'Avelló. Avui hem destapat la caixa dels 90, eh? I sempre ens encanta la música ballable. Els èxits d'aquella dècada que recuperem aquí a Calafell Ràdio.

0: Així hem arribat a 2:15 d'una del migdia. Vinga, anem per l'agenda.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Gran final del Calafell Matí d'aquest dijous. Com sempre, moment de l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Moment d'entrar en el web municipal calafell.cat a la seva agenda. Parlem en primer lloc del taller de cuina Coca de Sant Joan, que es farà demà divendres ja. Demà divendres, que ràpida passa la setmana. Demà 12 de juny, a partir de 6:45 de la tarda, en el Centre Cívic Cinema Iris, taller de cuina Coca de Sant Joan, a càrrec de la cuinera calafellenca la Maria Herrera del Petit Bistró de Segur de Calafell. Aprendreu els ingredients bàsics i el procés pas a pas per preparar una coca de Sant Joan casolana. També els trucs perquè quedi saborosa, esponjosa, perfecta per compartir durant la revetlla o en qualsevol moment, eh? Aquest taller de cuina, aquest taller de cuina de coca de Sant Joan, està adreçat principalment, en prioritat, cap als joves d'entre 12 i 35 anys. Més informació i també inscripció prèvia a www.joventut.calafell.cat. joventut.calafell.cat. Aquest divendres, demà divendres tarda, 6:45, en el Cinema Iris, taller de cuina Coca de Sant Joan. I aquest cap de setmana celebren les Jornades Europees d'Arqueologia, jornada de portes obertes, en aquest cas a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. L'horari serà entre les 10 del matí i les 2 del migdia i entre les 4 de la tarda i les 7 aquest dissabte i diumenge entre les 10 del matí i les 2 del migdia amb accés al jaciment permès fins a 30 minuts abans del tancament. Ja sabeu que és una molt bona proposta per aquest cap de setmana. Jornada de portes obertes a la Ciutadella Ibèrica, motiu d'aquestes Jornades Europees d'Arqueologia. I també dissabte, aquest dia 13 de juny, a partir de les 7 de la tarda, ruta patrimonial, races i rebasses, quan el vi es feia a les cases. Activitat gratuïta. El punt de sortida, el punt de trobada, serà la Vila Romana del Vilarenc fins a la plaça Mariano Soler del nucli del poble de Calafell. En total serà 1:30 aproximadament d'un itinerari sobre la cultura del vi a Calafell des de l'antiguitat fins al segle XX. Una ruta que transcorre per vinyes en alguns dels seus trams. Es recomana portar calçat còmode. És una activitat gratuïta, però cal fer reserva prèvia al 977-69-46-83, 977-69-46-83 o a calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. Recordeu, aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, ruta patrimonial, races i rebasses, quan el vi es feia a les cases. Doncs aquesta és l'agenda d'activitats, el que s'ha programat per aquesta setmana a Calafell. Sempre ho podeu consultar si entreu en el web municipal a calafell.cat a la seva agenda.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: per mil i una cançons que pots anar escoltant també aquí la nostra programació, però també aquí en el Calafell Matí, en aquest programa que ara mateix estàs escoltant. Joan Dausà, en una cançó, és una de les últimes que trobareu en el seu últim treball. En dos minuts arribem al punt de 3:15. Fem una pausa, l'última del matí, i tornem de seguida.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
2: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar.
3: Primera llista.
1: Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
3: Primera llista.
1: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió.
3: Backstage.
1: Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
3: Amb Samuel Baus.
2: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
4: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs...

Deies que us agradi el futbol. La feu d'enhorabona, eh? Em sembla que és avui que comença oficialment el Mundial de Futbol 2026. Aquí a la casa en tenim uns quants, eh? D'abans del futbol. Jo no ho soc gens, eh? Ja els hi deixo això a altres. El que sí que sóc amant és de la música i aquesta és la cançó que li posa la banda sonora a aquest Mundial de Futbol amb Shakira, amb Burna Boy, això que es diu Dai Dai, que seria així com un Dale, Dale. A més, entre els compositors es troba Ed Sheeran, el britànic. Doncs vinga, amb aquest Dale, Dale, amb aquest Dai Dai, hem arribat a les 12:50, anem tancant, acabant edició del Calafell Matí d'aquest dijous. Vinga, ànims, que demà ja serem a divendres per fi, a les portes del cap de setmana. Marxem amb música, amb The Kid LAROI, amb Miley Cyrus i el Without You. Però demà, amb tu, aquí estarem, a partir de les 9 i fins a la 1, edició del divendres del Calafell Matí. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Gràcies també a tu per estar a l'altre costat i fins demà a les 9.

Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Vol. Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.
2: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 11 de juny.
1: Les notícies de Calafell.
2: L'Ajuntament de Calafell arreglarà prop de 500 escocells dels arbres que aixequen les voreres amb les arrels. A més, es plantaran 23 arbres nous i s'arreglaran més de 40.000 metres quadrats de voreres en diferents punts del municipi. En parlem d'aquí uns minuts. Abans, altres notícies són els titulars. Calafell s'omple de música.

0: aquest estiu amb l'oferta de cicles musicals d'estils ben diferents, sota el nom de Son Estiu. Quart Congrés Internacional Carlos Barrala Calafell i el boom de les escriptores, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral el divendres 19 de juny. L'Ajuntament de Cunit impulsa un nou mercat d'intercanvi de roba per fomentar la sostenibilitat i la reutilització. Saint-Gobain Sécury tanca la planta del Vendrell i trasllada l'activitat a les instal·lacions de l'Arbós. L'objectiu és concentrar l'activitat industrial i logística en un únic centre per guanyar eficiència i adaptar-se als canvis del sector de l'automoció. Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la policia local del Vendrell, han dut a terme una operació policial que ha culminat amb el desmantellament de dues plantacions interiors de marihuana dins d'un habitatge. Catalunya compleix el 2025 amb els límits legals vigents de diòxid de nitrogen i de partícules per segon any consecutiu. La Costa Daurada promociona la seva oferta interior a París. Una delegació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona dona a conèixer l'oferta cultural i enogastronòmica del territori. El titular esportiu amb David Burillo.
1: Per segon any consecutiu, el Sir Raluí presenta el seu casal d'estiu. Hem parlat amb la Luisa Raluí, directora del Sir Raluí Legacy, per parlar d'aquest casal.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell està a punt d'iniciar la reparació de 472 escocells d'arbres que han aixecat les voreres. Les obres tenen un cost de més de 600.000 euros i les executarà l'empresa Robatec. L'objectiu és deixar la vorera en condicions, però que els vianants no tinguin risc d'ensopegades. Però també ampliar la superfície de l'escocell, per tal que l'arbre respiri millor i pugui rebre més aigua quan plou. S'actuarà en 3.295 metres lineals de vorera, el que suposa prop de 40.000 metres quadrats de paviment. Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.
3: Sí, tenim escocells buits que hem retirat aquests últims temps i que era per aquest motiu. I, bueno, doncs tenim una planificació de poder-ho fer, però a mesura que tinguem recursos per fer-ho, ho farem. Ara sí que farem aviat, doncs, tots els aquelles zones on teníem els escocells que estan aixecant les voreres, ampliarem escocells, arreglarem la vorera, es podrà passar. Això també és una altra de les demandes que tenim de la població i que, relacionada amb els arbres, doncs, proposarem, doncs, o sigui, no, el que farem és fer els escocells amb la mida que diu el pla director de l'arbrat. Ara eren escocells la majoria d'un metro per un metro i això, doncs, l'aigua no arribava a la soca de l'arbre i llavors feia que l'arbre volgués sortir o aflorar en superfície i això aixecava les voreres i els paviments i això és el que estem intentant resoldre ara.
0: Les dimensions dels escocells s'han definit amb el pla director de l'arbrat que té aprovat l'Ajuntament de Calafell des de fa uns anys. Una part de les actuacions van sorgir amb els pressupostos participatius, on veïns de la Sínia i del Vilarenc van demanar posar remei a aquesta situació. Però l'equip de govern ha ampliat l'àmbit i s'arreglaran d'altres carrers que tenen el mateix problema. La carretera de Barcelona és on rebrà l'actuació més gran, amb 118 escocells en un quilòmetre i mig de vorera. A Segur també s'actua a l'Avinguda de Catalunya, amb 48 escocells i 200 metres lineals de vorera. A la Rambla Nova de la Sínia s'arreglaran 103 escocells en 380 metres lineals de vorera. A l'Avinguda Vilarenc es repararan 52 escocells en 225 metres lineals. També s'actuarà en carrers com Garrotxa, Pedagoga, Marta Mata, L'Hostal i Gegants Pere i Carme. A més, es plantaran 14 exemplars d'acàcies al carrer Molí del Blanquet, a tocar del parc del Vilarenc, substituint els arbres que hi havia a l'altre cantó del carrer i que tocaven els balcons dels edificis que s'hi ha construït. A Segur de Calafell, en el carrer del Cep, s'hi plantaran nous exemplars de sòfora japònica, acàcia del Japó. L'Ajuntament de Calafell està treballant en un pla per tornar a plantar un centenar d'arbres en aquells escocells que no en tenen, ja que s'han anat retirant durant durant els anys per no ser espècies adequades en nuclis urbans.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell s'omple de música aquest estiu amb l'oferta dels cicles musicals d'estils ben diferents, que sota el nom de Son Estiu amenitzaran les nits del mes d'agost. En aquest programa musical, que comprèn el Festival de Música del Baix Penedès i les Nits al Castell, està organitzat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calafell. El Festival de Música del Baix Penedès, que té lloc els diumenges del mes d'agost a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, està dedicat a la música simfònica i coral. Les Nits al Castell, les nits de dissabte del mes d'agost, són per gaudir-les d'una manera tranquil·la, amb música de jazz, gospel o cants lírics, en un escenari únic, al Castell de la Santa Creu de Calafell. N'ha parlat a Calafell Ràdio la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat.
4: Sí, doncs el Son Estiu ja són molts anys, no? Ja és molta tradició. Són els dissabtes del mes d'agost, són les Nits al Castell, que ens acompanyen aquests quatre dissabtes amb aquesta programació tan atractiva, no? Com cada any l'espai, no? L'entorn, el castell il·luminat, és la veritat que és llàstima, no? Perquè només hi caben 180 persones i perquè si no jo crec que vendrien moltes més entrades. Però sí, un any més doncs, tenim aquí aquesta Nits al Castell i després tenim, doncs, aquests diumenges del mes d'agost a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, que aquest any doncs, estem de celebració. Uh-huh. I ja són 50 anys, que la veritat és un rècord, doncs, que un festival com és de música clàssica, que celebri doncs, aquests 50 anys aquí al municipi de Segur de Calafell.
0: Les entrades ja es poden adquirir, tant pel Festival de Música del Baix Penedès com per les Nits al Castell. Entrades.calafell.cat.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I ara parlem del quart Congrés Internacional Carlos Barral i el Boom de les Escriptores. Organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell, tindrà lloc el 19 de juny de 10 del matí a 7 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris. Hi haurà sessions de tarda des de les 4 obertes al públic en general. També hi haurà parada de llibres amb la col·laboració de la llibreria Papiol.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Cunit organitza un nou mercat d'intercanvi de roba, una iniciativa oberta a tota la ciutadania, amb l'objectiu de fomentar la reutilització i allargar la vida útil de les peces de vestir i altres articles en bon estat, com llibres i algunes joguines. L'activitat tindrà lloc aquest dissabte, 13 de juny, de 10 del matí a 1 del migdia, al carrer Montserrat Roig de Cunit. Aquest espai es convertirà en un punt de trobada per compartir, intercanviar i donar una segona vida a roba, calçat, complements, llibres i joguines. Les persones participants podran portar els objectes que vulguin intercanviar, tot i que no és imprescindible aportar-ne per poder-hi participar. Els articles que s'hi aportin formaran part del mercat durant tota la jornada i un cop finalitzada l'activitat, aquells que no hagin estat intercanviats podran ser recuperats per als seus propietaris. Aquesta iniciativa neix amb la voluntat de reduir residus, fomentar la reutilització i impulsar hàbits de consum més sostenibles. Recordem que serà aquest dissabte 13 de juny de 10 del matí a 1 del migdia al carrer Montserrat Roig de Cunit. Amb aquesta acció, l'Ajuntament cunitenc reafirma el compromís amb polítiques ambientals i promoció d'iniciatives comunitàries que afavoreixen una economia més circular i responsable.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: Ho hem dit en els titulars. Saint-Gobain Securit Espanya ha anunciat una reorganització del seu model industrial a la província de Tarragona que inclou el trasllat de la planta de Devisa al Vendrell a les instal·lacions de l'Arbós situades a uns 6 quilòmetres. Segons ha informat la companyia, l'operació forma part d'un procés d'ajust del model operatiu per adaptar-se a les transformacions del sector de l'automoció. En un context marcat per l'electrificació dels vehicles, els canvis reguladors, la pressió comercial competitiva internacional i l'augment de les exigències de qualitat i flexibilitat per part dels clients. El moviment s'emmarca en la fulla de ruta del segment Mobility per al període 2026-2030, amb l'objectiu de concentrar l'activitat industrial i logística en un únic centre per guanyar coordinació i eficiència en els processos productius. La companyia ha indicat que la reorganització busca garantir la continuïtat de l'activitat industrial a la província de Tarragona, on manté presència consolidada i adapta l'estructura productiva a les necessitats actuals del mercat. Saint-Gobain Securit defensa que aquesta concentració d'activitat permetrà una gestió més integrada dels processos industrials en un context de transformació del sector de l'automoció a nivell europeu. El projecte s'implementarà de manera progressiva i amb l'objectiu de mantenir la continuïtat operativa durant el procés de transició.
2: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la policia local del Vendrell, han realitzat una operació policial que ha culminat amb el desmantellament de dues plantacions interiors de marihuana dins d'un habitatge. En total s'han confiscat 532 plantes i s'ha detingut el propietari de l'immoble com a presumpte responsable del col·lectiu il·legal. L'operació es va dur a terme el passat 2 de juny amb la participació d'un ampli dispositiu policial. Durant el registre, els agents van localitzar dues plantacions separades, una amb 250 plantes i l'altra amb 282. No s'ha confirmat si es va trobar material associat al cultiu interior. Tampoc s'ha informat si el propietari tenia contracte elèctric regular o si feia un ús fraudulent de l'electricitat. El cas del Vendrell s'emmarca dins d'una problemàtica més àmplia a nivell nacional i europeu. Espanya concentra una part molt significativa de la marihuana confiscada a Europa, fet que evidencia la magnitud del problema i l'activitat constant de les organitzacions criminals que operen en aquest àmbit. Les actuacions policials per confiscar substàncies il·legals són habituals tant en plantacions interiors com en explotacions situades en zones remotes. Per exemple, d'aquesta detenció al Vendrell, els Mossos van arrestar tres homes responsables de la plantació amb gairebé 4.000 plantes distribuïdes en 30 hivernacles en un bosc de difícil accés al Baix Camp. A mesura que avancen les investigacions, es preveu que es faci públic més informació sobre el material intervingut i possibles col·laboradors. La policia local del Vendrell i els Mossos d'Esquadra continuen vigilant qualsevol activitat sospitosa a la comarca baixpenedesenca. El desmantellament de plantacions com la del Vendrell subratlla la necessitat d'una acció constant contra la producció il·legal de drogues. En resum, aquesta operació policial és un compromís de les autoritats amb la seguretat pública, amb la lluita contra el tràfic de drogues, reforçant la protecció en el conjunt de la comarca del Baix Penedès.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Obrim la plana general del dia. Catalunya va complir el 2025 amb els valors límit legals vigents pel que fa al diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió en la pràctica totalitat del territori, segons dades de la xarxa de vigilància i previsió de contaminació atmosfèrica. Pel que fa al diòxid de nitrogen, de fet, destaca les 66 estacions de mesurament van complir amb el valor límit anual. En el cas d'altres contaminacions, el valor límit anual ha estat de 40. També hi ha un compliment total, mentre el grau de compliment és del 98% amb una única estació que ha superat el valor objectiu del Pla de Qualitat de l'Aire de Catalunya. En canvi, l'ozó troposfèric ha seguit una tendència més desfavorable, amb un compliment del 89% per sobre del 87% de l'any 2022. Des del Departament de Territori destaquen la complexitat de gestionar aquest contaminant, molt condicionat per factors meteorològics i la dinàmica dels seus precursors. De fet, doncs, es destaca que l'execució del Pla de Qualitat de l'Aire amb horitzó 2027 era del 44,27%. Dins de les 85 mesures del Pla, la Conselleria destaca especialment les zones de baixes emissions i apunta que el 87% dels municipis de més de 50.000 habitants ja han aprovat les seves ordenances. Pel que fa al transport públic, destaquen que els serveis interurbans han assolit un màxim històric amb més de 82 milions de viatges anuals. També han destacat un impuls molt rellevant en el desplegament de plans de desplaçament d'empresa amb un total de 114 plans informats favorablement per part de l'Autoritat del Transport Metropolità durant el 2025. En el sector industrial, l'execució és del 58,1%, amb millores en el control d'emissions orgàniques volàtils, en el règim de control d'instal·lacions de combustió. El pla busca també avançar-se als futurs requeriments europeus del 2030. De fet, en xifres s'ha eliminat completament el segment de població exposat a concentracions del contaminant, augmentant el nombre de ciutadans que viuen en zones amb nivells baixos de contaminació. El govern treballa en l'elaboració del futur Pla Horitzó 2030, que haurà d'integrar els aprenentatges d'aquest primer informe i adaptar-se als nous estàndards europeus. S'ha explicat que l'elaboració d'aquest pla comportarà la participació del món local i de totes les parts implicades i també interessades.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: La Costa Daurada ha promocionat la seva oferta d'interior a París, davant d'una vintena de mitjans francesos especialitzats en turisme. Una delegació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha presentat l'oferta cultural i enogastronòmica de l'interior de la Costa Daurada, amb un acte que s'ha complementat amb un tast de productes locals, amb la participació d'algunes denominacions d'origen de la destinació. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Jordi Molinera, ha encapçalat aquesta delegació i ha destacat el gran interès que ha despertat entre els mitjans assistents l'oferta turística dels territoris d'interior de la Costa Daurada. Aquesta acció s'emmarca en l'estratègia fixada per aquest 2026 i 2027 dins del Pla Conjunt de Promoció Turística de l'Interior de la Costa Daurada, que impulsa des del 2024 i del qual formen part un total de 16 ens públics del territori. L'objectiu del pla és incrementar i millorar l'experiència turística distribuint mercats i productes a tot el territori durant tot l'any, a més de dinamitzar de manera equilibrada l'economia de la Costa Daurada a través de la promoció de l'activitat turística. El Pla Conjunt de Promoció Turística de l'Interior de la Costa Daurada està integrat pels Consells Comarcals del Baix Penedès, Baix Camp, el Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, a més d'ajuntaments com Valls, Alcover, Prades, Reus, la Selva del Camp, Pradip, l'Espluga de Francolí, Montblanc i el Pla de Santa Maria, a més del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet i el Parc Natural de la Serra de Montsant.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb David Burillo.
1: Per segon any consecutiu, el Sir Raluy presenta el seu casal d'estiu, una proposta plena de talent, creació, diversió i activitats de circ per riure i, sobretot, fer molt esport. Hem parlat amb la Luisa Raluy, directora del Sir Raluy Legacy, per parlar d'aquest casal. Tot seguit, us deixem amb l'entrevista. Molt bon dia, Luisa.
5: Hola, bon dia, què tal?
1: Explica'ns una mica en què consisteix aquesta proposta.
5: Bueno, pues el casal d'estiu del Cirque Experience de l'Escola de Circ del Cirque Raluy Legacy ho vam inaugurar ja l'any passat, ja va ser el primer any i enguany pues, és el segon any i estem, la veritat és que molt il·lusionats i la gent també, la gent ja sap de què va i estem supercontents. O sigui, el casal és per setmana, és de dilluns a divendres, de 9 a 2 de la tarda, I, bueno, hi ha una sèrie de monitors, de professors de circ, que els hi faran jocs, que els hi faran una petita iniciació a lo que és el món del circ. L'any passat és veritat que com estàvem començant no teníem moltes disciplines, però enguany ja tenim totes les disciplines, ja tenim totes les teles aèries, filferro, boles, trapezi, aro, corda, ja totes les disciplines de circ, de monocicle, dins de l'escola, malabars també, bueno, de tot, hi ha de tot. I llavors, pues, los xiquets venen i estan una setmana i el divendres, pues, tota la setmana, a part de jocs, a part de sortir, de fer jocs d'aigua, d'anar un cop a la setmana, també van a la piscina i a part d'iniciar-se les disciplines del circ, el divendres sempre fan una actuació, un espectacle, per de tot el que han après la setmana, i ho fan pels pares, els avis, i és com un petit espectacle que cada setmana, el divendres, pues, treballen, fan un espectacle dins de l'escola de circ, i és una passada.
1: Que bé. Nosaltres hem anat entrevistant a diferents casals, i en el vostre cas potser sí que és més obvi que, doncs, que vosaltres us centreu en la disciplina del circ, però explica'ns una mica, doncs, què diferencia aquest casal de la resta de propostes que hi ha aquí a Calafell.
5: Bueno, jo suposo que cada casal és un món, no? Clar, depèn de lo que passa és que dins del món dels circs, per això sempre diem que el circ és un arte molt complerta, perquè dins del casal de circ tu podries fer malabars, podries fer acrobàcies, podries fer números aeris, podries aprendre a pintar-te de clown, pots aprendre... Hi ha un munt de disciplines, o sigui que els nanos, pues, arriben, bueno, els nanos de 6 a 16 anys arriben i cadascú, pues, agafa el que més li agrada, tot i que pot provar totes les disciplines la mateixa setmana, pot provar moltes coses també, no? O sigui que jo crec que és una proposta superinteressant, ja va tindre molt bona acollida l'any passat, i aquest any jo crec que també serà molt guai.
1: Ens deies fa un moment que l'any passat va ser la primera edició,
5: sí.
1: I aquest any, doncs, entenc que heu après molt, potser petits errors que sorgissin l'any passat o petites millores que anessin sortint i que us anéssiu, doncs, il·luminant. En aquest sentit, quines novetats té aquest casal aquest any?
5: Principalment els materials de circ, perquè l'any passat, com te deia, no havien arribat els materials i vam tindre que improvisar molta cosa, saps? Era molt més de jocs, de coses, però enguany ja tenim tot el que és el material de circ, podran fer circ de veritat, podran pujar un trapezi, a una corda, una bola, fer malabars, passar pel cable, caminar sobre una bola, tot, o sigui, tot el monocicle, un trampolín, totes les disciplines, l'acrobàcia, totes les disciplines estan contemplades, o sigui que jo crec que este any està molt millorat en aquest sentit. També ja tenim coneixem molta gent del poble ja, perquè ja som d'aquí, i llavors, pues, és una mica els monitors, la directora la directora del casal, les monitores, pues ja les coneixem de l'any passat, i enguany, pues, tindrem que agafar més monitores, perquè segurament el número de nens, pues, serà més gran que l'any passat, no? Però super, molt, molt, molt contents i molt... molt il·lusionats.
1: T'anava a preguntar que quines disciplines són les que feu en aquest casal, però ja les anaves enumerant.
5: Sí, sí, ja les he dit, més o menys, sí,
1: per tant,
5: totes.
1: Et volia preguntar si cal experiència prèvia per tots aquests nens i nenes que es vulguin apuntar. Al final són activitats diferents que no es fan cada dia i no tothom les sap fer. Cal experiència prèvia o qualsevol persona que no les hagi fet mai, doncs, pot apuntar-s'hi?
5: No, no, qualsevol persona. De fet, l'any passat hi havia nens que no sabien a lo que anaven, i durant tota la setmana, pues, li fem un tastet d'iniciació a alguna cosa, lo qual fa que el divendres puguin fer l'espectacle. Pues, si havien après a fer malabares en dos aros, en tres, el que havia après a caminar sobre una bola, i com havien nens que també repetien diverses setmanes, pues ja se feien experts, no? De fet, molts dels xiquets que van vindre al casal després van estar tot l'any, pues, en classes extraescolars, també la mare o el pare també han vingut en classes d'adult, a tot el que és el curs d'escola de circ, que ahir ja és més canya, saps? Però lo del casal, pues los que... Nosaltres mirem molt el nivell del xiquet. Si veus que el xiquet, pues, a lo millor ha fet algo abans, pues, ja pot provar coses més complicades, però bueno, està superguai. Ells també es tracta de que es diverteixin, no és canya total, vas a aprendre un número de circo en una setmana, no. Uh-huh. És simplement que ells s'ho passin bé, que tinguin un tastet de lo que és el circ, que quan van a veure el circ pues diuen, ostres, jo, mira, ara tinc l'oportunitat de provar lo que he vist al circ, no? Uh-huh. I això, bàsicament, és lo que fem.
1: A partir de quina edat poden participar i fins a quina edat ho poden fer?
5: Pues nosaltres estem agafant, bueno, l'any passat i enguany també, estem agafant gent des de 6 anys, perquè més petits de moment no hem agafat, des de 6 als 16. Uh-huh. Ja després els posem per grups, pues els adolescents van junts, els més petits, i, però tots interactuen amb tots, o sigui, les més grans i els més grans fan de germà gran dels petits, i les coreografies que fan, i els jocs, i l'espectacle que fan, ho fan tot barrejat, o sigui, és molt, molt xulo de veure com s'ajuden mútuament i com s'apoyen, no? S'escolcen uns als altres, és xulo.
1: Perquè en aquest sentit les edats, com veiem, són molt variades. Sí. Com treballeu vosaltres? Ho treballeu, m'imagino, per grups, per edats, i després ho poseu en comú? Com separeu doncs aquestes disciplines doncs per fer-ho amb tots? O ho feu tots junts?
5: Ho fem tots junts. Ah, la veritat és que agafem grups de 10 nens, uh-huh, o de 7, depèn com us ho repartim, i van rotant. Per exemple, ara este grup, que pot ser... poden tindre una nena de 16, un nen de 8, un altre de 6, o sigui, variadet, i tots estos van a fer aeris. I després l'altre grup ve a fer aeris i l'altre va a fer pues, malabares. Uh-huh. Després fan coses conjuntes, pues, jo que sé, aprenden a saludar tots junts com se saluda en el circ. No sé, coses, ja fan coses conjuntes i fan coses per separat, saps? I després, segons va avançant la setmana, pues, es veu qui pot fer el que va per l'espectacle. Tu què faràs? Ah, pues a mi m'agradaria fer malabars. Vale, pues tu faràs malabars. I tu què vols fer? Bueno, pues jo puc passar el cable. Pues tu el cable, va? I llavors muntem els espectacles, ells mateixos se trien la música i les coreografies, i és molt... I ai, pues jo en l'espectacle vull fer de mac o vull fer de pallasso. Pues cada un té la seva pues, o sigui, el seu
1: forat, depenent del talent que
5: claro,
1: té.
5: Claro, no, surt, i oi? La seva imaginació, uh-huh, i la seva, pues cada un té se realitza lo que cada un vol, no?
1: Recordem que, tot i l'èxit de convocatòria, encara queden places per inscriure's. Es pot fer a través del seu web circorreluy.com. Allà trobareu una secció on posa Casal d'Estiu. L'entrevista sencera la podeu recuperar al nostre canal de YouTube, Calafell Televisió, Calafell Ràdio, pròximament.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
0: Avui dijous, moltes estones de sol amb ambient més càlid. Bufarà una mica de mestral i tramuntana als dos extrems de Catalunya. Per tant, avui, últim dia sense gaire calor. De cara a demà, una jornada del tot assolellada, demà divendres. La temperatura pujarà d'una manera evident. En alguns punts, els més càlids del país, ja s'arribarà entre els 34 i els 35 graus de temperatura. Punt i final a l'informatiu del dia. Avui és dijous 11 de juny. Als esports, David Burillo, i qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Adéu-siau.
2: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web capfell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: El Banc Central Europeu a punt de pujar els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
0: D'aquí un quart d'hora el Banc Central Europeu apujarà previsiblement els tipus d'interès. És el que apunten tots els analistes i serà la primera pujada des del 2023, Nadàlia Ramon.
2: L'objectiu és frenar la inflació derivada de la guerra de l'Orient Mitjà, el perill que aquesta mesura freni encara més una economia que ja dona senyals de debilitat.
0: Anem cap a Brussel·les, Bruno Fortea.
3: Tot i que el creixement econòmic cada cop és més lent, el Banc Central Europeu sembla que avui decideix moure fitxa pel temor que la inflació continuï creixent. L'augment dels preus supera el 3% a l'eurozona, per sobre del topall òptim del 2%. La crisi energètica i la guerra a l'Orient Mitjà marcaran si en un futur hi haurà noves pujades de tipus.
0: Mentrestant, anem a l'origen de la notícia. L'Iran ha tancat completament l'estret d'Hormuz i adverteix que l'alto el foc vigent des de l'abril comença a tenir molt poc sentit.
2: Per segon dia i ha seguit, els Estats Units continuen atacant l'Iran, que ha respost amb bombardejos a bases americanes a Jordània, Bahrain i també a Kuwait.
0: De la política, els casos Zapatero i Leire passen factura al PSOE, que cau amb força en intenció de vot, segons el CIS.
2: Si avui es fessin eleccions generals, el PSOE encara les guanyaria, segons aquest organisme, però amb només 4 punts d'avantatge sobre el Partit Popular, menys de la meitat del marge que el baròmetre li havia donat anteriorment. Vox seria tercera força i a Catalunya Esquerra baixaria i Junts pujaria lleugerament.
0: Mentrestant, aquí, la visita del Papa ha estat un èxit segons el govern i l'Ajuntament de Barcelona, mentre que l'oposició independentista demana explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família perquè portaven estelades i volien cantar els segadors.
2: Sentiu el president Salvador Illa i Josep Rius, de Junts.
4: Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
5: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
0: El Papa, mentrestant, per cert, ja és a les Canàries en una visita molt centrada en la crisi migratòria.
2: Precisament avui diverses entitats socials han reclamat ampliar el període per acollir-se al procés de regularització extraordinària de migrants, que en teoria s'acaba el 30 de juny, per garantir que tothom hi té dret i s'hi pot accedir.
0: I mentrestant, a Roses, els equips de rescat busquen un noi de 16 anys desaparegut ahir quan anava en moto d'aigua a Girona. Núria Pereira.
6: Se l'està buscant per mar i a primera línia de la costa en una zona molt extensa que va des de Roses fins a l'Escala i Torroella. Una de les hipòtesis dels bombers és que els corrents hagin fet que arribi a algun punt de la costa, ja que no se l'ha trobat ni a ell ni a la moto d'aigua. Amb 3 amics van llogar els vehicles per una excursió aquàtica. Ell hauria tornat abans per algun problema i ja no se l'ha vist més.
0: És dijous 11 de juny. Avui s'acaba la selectivitat. Ho fa aquesta tarda amb els exàmens de dibuix tècnic, història de l'art, literatura castellana i química, entre altres, després d'un matí en què els estudiants han fet l'última prova comuna, llengua i literatura catalana. En general, Sara Canyete, ha estat una selectivitat que molts alumnes han trobat assequible.
7: Una selectivitat on no hi ha hagut grans polèmiques i on no s'ha detectat cap dispositiu electrònic en aquest pla pilot amb controls aleatoris que s'ha estat fent durant aquests 3 dies. Aquest matí, de fet, ja es notava en l'ambient molt més relaxat que els alumnes ja ho tenien a tocar i amb la feina feta amb aquestes proves de selectivitat tancades, ara han d'esperar fins al 23 de juny que coneixeran els resultats.
0: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Avui Marta García, que comença el Mundial de Futbol i va per llarg.
8: Va per llarg perquè és el primer de la història amb 48 seleccions. Això vol dir 104 partits. Està organitzat per 3 països diferents i amb noves normes. Repassarem els últims detalls de la competició. En bàsquet, segon partit de les semifinals de l'ACB amb el Barça, que juga avui contra el Tenerife després que ahir la penya va perdre. I també tenim Champions de Waterpolo, Fórmula 1, handbol i ciclisme.
0: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Equip viari, Clàudia Serra.
9: Doncs hem de parlar del transport públic perquè tenim diverses incidències destacades a Rodalies. La circulació està interrompuda a les línies R2 Nord i R11 per l'atropellament d'una persona a l'estació de Cardedeu. També hi ha una incidència a l'R4, hi ha demores de més de 30 minuts. Només hi ha per hora i sentit 2 trens entre Martorell i Terrassa i un tren entre Martorell i Vilafranca.
0: I ara temps pel temps.
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Amb un panorama, Francesc Mauri, avorrit.
10: Sí, cada cop més bona tarda perquè el temps s'estabilitza i, de fet, ja demà, aquesta tarda encara no, però sí demà, el sol serà l'únic protagonista. Demà, 4 núvols matinals a la Costa Daurada, demà a la tarda pràcticament cap núvol a Catalunya, dissabte en principi cap núvol, o si n'hi ha algun seria ben poca cosa, i diumenge sol també, però a la tarda algun ruixat al Pirineu. I sobretot la calor, que va cap amunt avui i els pròxims dies, i tocarà sostre el diumenge, quan es podran superar els 35 en alguns punts propers a Ponent.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Ara passen gairebé 6 minuts de les dues. En falten, per tant, 9 per saber què fa el BCE amb els tipus d'interès. I si no hi ha canvis d'última hora, el que ha de fer el Banc Central Europeu és apujar aquests tipus d'interès. Serà el primer cop que ho fa en gairebé 3 anys amb l'objectiu de frenar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. L'anunci es farà públic, com dèiem, d'aquí ben pocs minuts, a un quart de 3, però els experts ja ho donen per fet. Pronostiquen un augment moderat del 0,25, cosa que situaria els tipus d'interès al 2,25%. I el que acostuma a passar quan pugen els tipus és que les hipoteques i els crèdits s'encareixen, cosa que pot perjudicar el creixement econòmic. Connectem amb Brussel·les. Bruno Fortemires.
3: Sí, hola, bon dia. I per això la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén Estany, apunta que el Banc Central Europeu actuarà amb cautela.
11: Una actitud prudent de quedar-se una mica al mig, per mi és la més encertada en aquests moments, perquè també no volem pujar molt els tipus i que aleshores tots els projectes s'aturin, perquè iniciar una inversió, demanar diners, on sigui tan desorbitadament car, que s'aturi l'activitat econòmica. Això preocupa molt.
3: De fet, l'economia de l'eurozona ja dona símptomes de debilitat perquè creix a un ritme molt lent, però al Banc Central Europeu encara li provoca més nervis la inflació. Per culpa de la crisi energètica, els preus de l'eurozona han pujat més d'un 3%, per sobre del topall òptim del 2%, i vol actuar ara per evitar que passi el mateix que amb l'esclat de la guerra a Ucraïna.
11: El Banc Central Europeu té molta por d'arribar tard, com li va passar ja a l'any 2022. A l'última vegada que va haver-hi un IPC, una inflació al 8%, el Banc Central Europeu va arribar tard, i aleshores va haver de fer 10 pujades seguides.
3: La incògnita és saber si ara també hi haurà més pujades de tipus. La professora de Finances de la UOC, Elisabet Ruiz d'Otres, creu que encara trigarem a saber-ho.
12: Jo penso que ens haurem d'esperar una mica després de l'estiu per veure si realment el Banc Central Europeu continua decidint pujar el tipus d'interès.
3: Dependrà de si baixa la inflació i la guerra a l'Orient Mitjà hi tindrà molt a veure.
0: Doncs sobre el terreny el que està passant en aquesta guerra a l'Orient Mitjà és que tenim una nova escalada que torna a posar a prova l'alto el foc. És des del principi una treva fràgil, des que es va aprovar a l'abril, les últimes hores, però l'Iran i els Estats Units s'han continuat atacant, intercanviant atacs per segon dia més a més consecutiu. El règim de Teheran assegura que la treva ha quedat a la pràctica sense efecte, però al mateix temps les negociacions continuen. Jordi Baró.
13: Els últims atacs de l'Iran han estat contra bases nord-americanes a Jordània, Bahrain i Kuwait, on el trànsit aeri s'ha hagut d'interrompre temporalment. Les autoritats de Bahrain asseguren que una nena d'11 anys ha resultat ferida lleu i que diversos habitatges han patit incendis. Pel que fa als Estats Units, han atacat al sud de l'Iran i han disparat contra un vaixell quan intentava exportar petroli per l'estret d'Hormuz, causant la mort de 3 mariners de nacionalitat índia. L'autoritat marítima de l'Iran ha decidit, en resposta, tancar de manera completa l'estret. Malgrat el clima de tensió, diverses informacions de fonts iranianes i europees apunten al mateix temps que els esforços entre Washington i Teheran per tancar un acord de pau s'han intensificat.
0: I tensió també en aquest cas diplomàtica entre Israel i Turquia. Recep Tayyip Erdogan assegura que la campanya militar d'Israel al Pròxim Orient ha arribat tan lluny que ja amenaça el seu país, Turquia. Per la seva banda, Benjamin Netanyahu titlla el president turc de dictador antisemita. És la segona enganxada diplomàtica en menys d'una setmana entre els dos països. Anem ara a Jerusalem. Jordi Brascó.
14: Bon dia. Turquia ha decidit aquesta setmana abandonar la seva posició al segon pla, que fins ara havia mantingut durant els més de 3 mesos de guerra a l'Orient Mitjà, i el seu president, Recep Tayyip Erdogan, ha apujat el to.
15: Netanyahu ve...
16: Els atacs de Netanyahu i la seva xarxa d'assassins a Síria i al Líban han arribat a un punt en què amenacen Turquia, igual que aquests dos països germans.
14: La resposta de Netanyahu via Twitter cataloga Erdogan de dictador antisemita. A més, l'acusa d'haver comès un genocidi contra el poble kurd, de donar suport a Hamas i d'oprimir el seu poble, a més d'empresonar els seus rivals polítics. És la segona enganxada diplomàtica en menys d'una setmana entre turcs i israelians. La primera va arribar després d'aquestes paraules del ministre de l'Interior turc, Mustafa Çiftçi.
17: Igual que hem presenciat l'alliberament de Damasc a l'època Karabakh, si Déu vol, algun dia també veurem l'alliberament de Jerusalem.
14: Durant dècades, països aliats, Turquia i Israel, van començar a distanciar-se a principis de segle i la guerra a Gaza va accentuar la seva actual enemistat. Erdogan considera Netanyahu el principal obstacle per a la pau regional i busca acords amb altres països de la regió, ahir mateix amb Aràbia Saudita, per minimitzar la influència d'Israel al Pròxim Orient.
0: Doncs així és com tenim el món, ara mirem com tenim la política. Perquè avui hem sabut que els casos Zapatero i Leire Díaz passen factura al PSOE, és el que diu l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Guanyaria les eleccions generals si es fessin ara, però amb l'estimació de vot més baixa des de fa un any. Recula 5 punts en un mes i retalla només 4 punts la distància amb el PP, Pilar García.
18: Sí, el PSOE obtindria poc més del 31% en estimació de vot, el percentatge més baix des del juliol de l'any passat amb l'esclat del cas Cerdán. Mentre el PP, en segona posició, amb un 27%, té el millor resultat en un any. I la diferència amb els socialistes, que el maig era d'11 punts, ara és de només 4. Vox recula lleugerament, mentre Suma i Podem pugen unes dècimes. Esquerra té una reculada important en estimació de vot, 7 dècimes, una quarta part, i Junts millora mínimament. Tot i el descens dels socialistes, Pedro Sánchez manté la diferència de gairebé 20 punts amb Alberto Núñez Feijóo com a preferit a president. I com a principals preocupacions dels ciutadans. L'habitatge es manté al capdavant, al darrere hi ha l'economia i després la immigració i escala posicions, en quart lloc, la corrupció i el frau, que puja 9 punts.
0: A més d'aquestes dades, Pilar, també hem conegut un estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials sobre Aliança Catalana i Vox. El vot antiimmigració és el que fa créixer aquestes formacions i els ciutadans trien entre l'un o l'altre en funció de si se senten espanyols o catalans.
18: Sí, això explica una particularitat de Catalunya, que en un mateix sistema polític convisquin dues formacions d'extrema dreta i poden captar votants d'altres partits, això sí, sempre que la immigració passi a ser el primer punt de preocupació. Javier Martínez Cantó és autor de l'estudi.
19: Si aquesta persona considera que la immigració és un dels problemes, és més probable que canvi el seu vot de Junts o d'Esquerra cap a Aliança? Si el que consideren és que el conflicte nacional és el tema important, en el cas d'antics votants d'Esquerra no té cap efecte, en antics votants de Junts el que fa és que es queden en Junts.
18: El perfil del votant d'Aliança i Vox és el mateix, segons l'estudi, un home d'uns 40 anys amb estudis mitjans.
0: Ara falten 2 minuts per un quart de tres. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada ja us podrem dir, ja us podrem confirmar si el BCE, com diuen tots els pronòstics, ha pujat els tipus d'interès.
20: Catalunya migdia.
21: Vols estudiar una enginyeria?
22: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
21: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
22: Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
23: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen que es troba malament.
24: Ostres.
23: Agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
24: No.
23: I a més, es posa a diluviar.
24: No t'ho creus.
23: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
25: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
26: Arriba la venda privada, amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app en qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al corteinglés.es.
27: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, Somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
25: Catalunya migdia.
0: Ara és un quart de tres. I procurem que passi cada dia, i avui també ha passat. La notícia amb què hem començat aquest informatiu és certa, és de veritat. El Banc Central Europeu acaba de confirmar que puja els tipus d'interès i que, per tant, els deixa el 2,25%. Ha pujat un quart de punt. És la primera pujada en 3 anys i, com us hem explicat fa uns minuts, aquesta decisió del Banc Central Europeu és per la inflació que està pujant a tota la Unió Europea per culpa d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà. Ara el que caldrà veure és quins efectes té aquesta pujada de tipus d'interès al conjunt de l'economia, que no va gaire bé. I mentrestant, el Papa Lleó XIV ja és a les Canàries, ha marxat de Catalunya a primera hora d'aquest matí. Després d'acomiadar-lo a peu de pista, el president Salvador Illa ha dit que està convençut que després de la benedicció d'ahir, Catalunya ha recuperat la seva influència internacional.
4: Des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
0: És el balanç positiu del president. Junts, Esquerra i la CUP, però, reclamen explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família abans que acabessin la seva actuació, Albert Prat.
5: El dispositiu de seguretat del temple va detectar que alguns intèrprets portaven estelades impreses darrere de les últimes partitures i que estaven preparats per cantar els segadors al final de la missa, un himne que no estava inclòs al programa oficial. Per això, quan els tocava sortir a fora per interpretar la peça de la benedicció, la policia se'ls va endur per la porta del darrere i els van cercar fins al final de l'acte, tal com explicava just després la Montse, una de les cantaires a Catalunya Ràdio.
6: No ens han deixat participar a l'acte que havíem preparat i que havíem estudiat i que és que ens han tancat a l'altra banda del carrer.
5: I arran d'aquests fets, els partits independentistes volen que s'aclareixi qui va donar l'ordre de treure els cors adults.
7: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
5: És Josep Rius, el portaveu de Junts, que ja ha demanat a la consellera i al ministre de l'Interior que donin la cara. El primer a qui se li ha preguntat per aquesta polèmica ha sigut el president Salvador Illa a primera hora i ha passat de puntetes.
8: Crec que ahir va ser un dia molt bonic. També la Sagrada Família crec que es va respectar el programa que hi havia establert.
5: Però el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha justificat la decisió fent servir el mateix argument que ha donat l'organització de la Sagrada Família.
9: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena.
5: Per cert, segons l'Ajuntament, 180.000 persones van sortir ahir als carrers de Barcelona per veure el pontífex, bàsicament la gran majoria al recorregut del Papa Mòbil.
0: Mentrestant, com us dèiem, el Papa ja és a les Canàries i ha fet una crida a la comunitat internacional perquè busqui solucions a la crisi migratòria. El pontífex ha presidit un acte al moll d'Arguineguín, al sud de Gran Canària. Hi han participat persones migrants, treballadors i voluntaris dels dispositius d'acollida i assistència humanitària. Toni Fortesa.
14: Durant l'acte, el Papa ha reclamat polítiques que protegeixin la dignitat humana.
24: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
14: En la seva intervenció també ha demanat a les administracions, a la societat i a l'Església que no girin l'esquena a aquest fenomen.
24: La dignitat humana exige vies legales i segures, rescate i assistència, cooperació real contra los traficantes, protecció efectiva a las víctimas, processos serios de acogida e integració y políticas que permitan a cada persona vivir con dignidad en su propia tierra.
14: L'acte s'ha celebrat al port on l'any 2020 milers de migrants van quedar atrapats després d'arribar a l'illa en plena pandèmia. Aquelles imatges van fer la volta al món. Avui, al voltant de l'escenari, hi havia tres caiucos i una creu construïda amb la fusta d'una de les embarcacions utilitzades en aquestes travessies.
0: Precisament avui us expliquem també que les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el proper 30 de juny. I alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Des del govern espanyol no donen dades de quantes persones ja han fet els tràmits quan falten poc més de 15 dies perquè acabi aquest procés, Marguera.
1: La vicepresidenta de la taula del tercer sector, Laura Valenzuela, avisa que s'estan trobant moltes barreres administratives i tràmits burocràtics i els més afectats són col·lectius com persones sense llar, extutelats, persones amb discapacitat o les treballadores de la llar. Les principals incidències tenen a veure amb el padró, com explica Valenzuela.
3: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països, com Sri Lanka o Nigèria, que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?, garantista.
1: També alerta que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes i la bretxa digital és una altra barrera per gran part d'aquests col·lectius.
0: I precisament avui l'advocada general de la Unió Europea ha tornat a avalar els centres per deportar migrants a l'estranger construïts pel govern italià de Giorgia Meloni a Albània, però ha avisat que s'hi hauran de respectar els mateixos drets fonamentals que existeixen dins les fronteres comunitàries. Demà entraran en vigor les noves lleis que converteixen en norma europea aquests centres de deportació a l'estranger. Tornem a Brussel·les, Bruno Fortea.
10: Sí, i el que diu l'advocada general és que, tot i estar fora de la Unió Europea, en aquests centres s'han de complir les mateixes normes comunitàries. Els migrants han de tenir garantit el dret a la defensa i a la vida privada. Per tant, l'estat italià, en aquest cas, hauria de pagar el viatge dels advocats d'ofici fins als centres de deportació i garantir que dins d'aquestes instal·lacions les converses entre els migrants i els seus lletrats siguin secretes. Els migrants també tenen dret a quedar en llibertat tan bon punt s'acabi el seu període previst d'internament, però l'advocada general de la Unió Europea avisa que tots aquests drets no queden prou blindats, tal com està redactat l'acord entre els governs italià i albanès. Diu que hi falten normes clares. Això no és cap sentència definitiva. Ara els jutges europeus hauran de resoldre-ho, però acostumen a seguir aquestes conclusions que publiquen els advocats generals.
0: Això dins la Unió Europea. Mentrestant, fora, s'estén la por entre la comunitat d'immigrants a Belfast, a Irlanda del Nord, després d'una segona nit d'aldarulls. Tot i que hi havia més desplegament policial, no s'han pogut evitar els incidents originats arran d'un intent d'assassinat dilluns per part, suposadament, d'un refugiat sudanès. Les autoritats britàniques admeten obertament el caràcter racista d'aquest episodi i posen el focus en les xarxes socials. Londres, Quim Olivares.
11: Hola, bon dia. Una dotzena de policies ferits i 16 detinguts entre els joves emmascarats que van llançar pedres, ampolles i algun còctel molotov contra la policia que els barrava el pas cap a un hotel que allotja sol·licitants d'asil als afores de Belfast. És el balanç de la segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord de menor intensitat que els de la nit de dimarts. Els canons d'aigua i un major desplegament policial han aturat els atacs racistes, com ha explicat Hilary Benn, ministra d'Irlanda del Nord, en una entrevista a Sky News.
12: Podem dir que són aldarulls racistes més que no pas protestes?
13: Bé, si esteu buscant persones a partir del color de la seva pell, com més es pot descriure? Això és brutalitat racista, no n'hi ha cap dubte.
11: La policia i la classe política té clar que personatges de l'extrema dreta han encoratjat i coordinat a través de les xarxes socials aquesta violència. I han circulat llistes amb adreces d'on viuen els demandants d'asil o de negocis gestionats per immigrants. El multimilionari i propietari de la xarxa X, Elon Musk, ha repiulat diversos missatges amb la localització d'algunes de les protestes. El govern britànic ha anunciat que la setmana que ve presentarà una legislació al Parlament per obligar les empreses de les xarxes socials a eliminar el contingut il·legal.
0: Per cert, sobre el Regne Unit, ha dimitit per sorpresa el ministre de Defensa, John Healey, que ho ha anunciat a través d'un escrit a les xarxes socials on revela que el motiu és el desacord en el pla d'inversions a llarg termini en el seu àmbit. Considera que en un moment d'amenaces creixents cal destinar més diners a la defensa i acusa el primer ministre i el ministre del Tresor de falta de voluntat política. Així hem arribat a 3:15. Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada connectarem amb Roses, amb l'Alt Empordà, per saber com va la recerca d'un jove de 16 anys desaparegut ahir mentre anava amb moto d'aigua.
15: Catalunya migdia.
16: Hola, sóc la Mariola i vull compartir amb tu els beneficis que ja estic notant amb el cotxe elèctric. Representa una reducció molt important del cost de l'energia per quilòmetre recorregut. De retruc, baixen les emissions contaminants i es redueix la dependència dels combustibles fòssils. Amb la calculadora de vehicles de l'Institut Català de l'Energia pots comparar opcions segons el cost, el manteniment i l'impacte ambiental. Troba'l a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Passa a l'acció, canviem energia.
25: Catalunya migdia.
0: I us ho dèiem, un noi de 16 anys de Roses a l'Alt Empordà està desaparegut des d'ahir a la tarda quan va llogar una moto d'aigua amb uns amics. Va tornar abans, sembla que sol, i ja no se l'ha vist més. La recerca va començar ahir mateix al vespre. Girona, Núria Pereira.
17: Hola, bon dia. El 112 va rebre l'avís cap a les 8 del vespre quan els responsables de l'empresa van veure que el jove de 16 anys i veí de Roses no apareixia a la zona de la urbanització de Santa Margarida, on havia arribat la resta del grup. Algunes fonts apunten que el noi desaparegut podria haver alertat d'algun problema mecànica a la moto i va tornar abans i sol al port esportiu. En canvi, des de la família diuen que es podria haver quedat sense combustible. Salvament Marítim fa la recerca per mar i els bombers amb uns 50 efectius per la costa en una zona extensa, des de la zona de l'Almadrava i Canyelles, on se'l va veure per última vegada, fins a l'Escala i Torroella, perquè els corrents l'haurien pogut portar lluny. Sentim el cap de l'operatiu dels bombers, el sotsinspector Pol Artau.
18: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la

0: Mònica Mas.
1: Sí, així ho constaten des de l'entitat Alzheimer Catalunya, que ha atès 220 persones maltractades en 5 anys, 3 quartes parts amb demències lleus i la resta amb dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil habitual és el d'una dona d'uns 83 anys i la majoria dels maltractaments passen en l'àmbit domèstic. Laura Nadón és psicòloga forense d'Alzheimer Catalunya.
2: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. Aquesta realitat esdevé encara més complexa quan la persona té demència o deteriorament cognitiu i qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
1: Els detonants que afavoreixen aquests maltractaments són els que descriu la caporal dels Mossos d'Esquadra, Ana Hernández.
3: L'aïllament social, d'aquesta soledat no volguda, de que la persona accepti ser maltractada abans de quedar-se sola, que normalitzi aquestes situacions de maltractament com a no tan greus pel fet doncs, de seguir acompanyada, ja sigui d'un fill, d'una filla, o fins i tot a la persona cuidadora. No? La cohabitació, que a dia d'avui cada cop està més de moda, et genera de la víctima.
1: Des de l'entitat Alzheimer Catalunya i els Mossos impulsen el projecte Oblit Zero per detectar i intervenir en aquests maltractaments tan invisibilitzats.
0: I la llei catalana per escurçar els terminis judicials de l'eutanàsia ha arribat al Congrés. La majoria de la cambra acaba d'aprovar la iniciativa que va aprovar l'abril al Parlament i que posa límits als recursos que es poden posar als tribunals. Un debat que ha tingut lloc pocs dies després que el papa es pronunciés des d'aquest mateix hemicicle en contra del dret a una mort digna. Madrid, Dani Sanbeja.
4: Hola, bon dia. Tot i la bona acollida del seu discurs, les paraules de Lleó XIV no han tingut prou ressò. La majoria de la investidura, la mateixa que el 2021 va aprovar el dret a l'eutanàsia, ara ha donat llum verda a la proposta del Parlament per impedir que els recursos judicials puguin allargar-ne l'aplicació. És l'estratègia dels grups ultraconservadors en casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia i que les entitats a favor del dret a morir dignament veuen com una manera cruel d'allargar el patiment. El que avui han defensat 3 diputats catalans davant de l'hemicicle és agilitzar estos recursos. Només es podran interposar davant de la mateixa instància judicial de cada comunitat. La decisió serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Sentim Sara Jarrieta del PSC, Jordi Fàbrega de Junts i Juli Fernández d'Esquerra.
5: Que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
6: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
7: Aquí el que perseguim és, com els deia al començament, que hi hagi certesa.
4: Però tant el PP com Vox, contraris a l'eutanàsia, creuen que això suposa treure garanties a persones que consideren que el que necessiten és assistència mèdica i psicològica. Antonio Román, diputat popular.
8: Señorías, cuando existe la posibilidad de corregir un error, las garantías son importantes. Pero cuando no existe ninguna posibilidad de corregirlo, las garantías son imprescindibles.
4: Fa unes setmanes el Suprem va reconèixer el dret de les famílies a recórrer l'eutanàsia si la seva vinculació és estreta. Ara l'iniciativa ha passat el primer filtre al Congrés i seguirà la seva tramitació.
0: Heu sentit el senyal als horaris de 2:45. Continuem al Congrés perquè també s'ha aprovat una reforma legal per reconèixer als funcionaris de presons la condició d'agents de l'autoritat. La mesura els dona més protecció jurídica davant d'agressions, amenaces o incidents. El canvi legal, que encara ha d'anar al Senat, ha sortit endavant amb els vots del PSOE, el PP, Junts i el PNB. Segons dades del Departament de Justícia, el 2025 es van registrar 677 agressions. Tania Tàpia, bon dia.
9: Bon dia. Era una reivindicació històrica del col·lectiu i els iguala, per exemple, els policies. A més, dona la mateixa condició també al personal laboral de les presons i preveu indemnitzacions si són agredits. Per això Junts, tot i votar-hi a favor, reclama més finançament. Marta Madrenas.
10: Catalunya no estem per obeir i pagar.
9: Esquerra hi està en contra perquè no posa el focus en la reinserció, diu, i proposa avançar la jubilació o reforçar les plantilles. Pilar Vallugera.
11: Estem aprofundint en els principis de populisme punitiu, de coerció.
9: El PP diu que no és el millor moment per votar-li res al PSOE, que ha presentat la mesura, però que ho fa pels treballadors. Al gener el Parlament va aprovar una norma en la mateixa línia, però aquesta modificació està per sobre i blinda l'aplicació total d'aquesta condició legal d'autoritat.
0: I ara ens farem algunes preguntes. Per exemple, sabríeu identificar una anàfora o sabríeu fer un comentari de text basat en 2 filòsofs occidentals? sobre la frase de Nietzsche, Déu ha mort. Són algunes de les proves que han sortit en aquests exàmens de selectivitat que s'acabaran aquesta tarda. Molts estudiants, de fet, ja han acabat i els últims ho faran a les proves d'aquí uns minuts. Després dels últims exàmens, fins ara no s'han registrat incidències i, per cert, no s'ha detectat cap dispositiu electrònic en aquests controls aleatoris que s'han fet aquests dies i que han estat

0: Notícia. A primera hora, els estudiants avui s'han examinat de l'última matèria comuna, llengua i literatura catalana, que ha protagonitzat un fragment de l'Arbre domèstic de Pere Calders i una adaptació d'un article sobre com els microplàstics afecten la salut. Sara Canyete.
1: Sí, els estudiants en general han sortit tranquils de tots aquests exàmens, menys dels de matemàtiques, tant el de matemàtiques que es va fer ahir com el de matemàtiques aplicades a les ciències socials que ha acabat fa una estona. A primera hora han començat amb aquest examen de llengua i literatura catalana, com bé deies, i també n'han sortit tranquils. Veurem què diuen els resultats, perquè l'any passat, de fet, català va ser la matèria comuna que va registrar la nota més baixa. Hem demanat a tres dels estudiants, a la Cristina, en Gerard i la Jana, que ens comparessin la prova de castellà i la de català, i això és el que ens han dit.
2: Castellà va ser més fàcil.
3: Per què?
2: Perquè era més tipus test i a català havies d'explicar més. Ja entra més literatura.
4: Que a castellà, com hi havia més ABC i més això, doncs pot ser més assequible i pot ser més intuïtiu si no et saps alguna cosa.
5: I castellà no era molt difícil, però a català sí que tenies que mirar més temes de literatura, els verbs, que també hi ha algun verb que flipes una mica.
1: En tot cas, el dia 23 de juny sabran els resultats i a principis de juliol es fa la primera assignació de places a la universitat.
0: 23 de juny, eh?
1: Exacte.
0: Per revetllar Sant Joan, tocarà celebrar o cremar-ho tot. Ara fem una pausa per la publicitat. A la tornada, la cultura.
6: Catalunya migdia. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
7: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: 3CAT.
1: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
2: No, no, te'n falta una.
1: Ah, clar, la del tot costa.
2: Doncs som-hi, convocatòria.
3: Ahora bien lo bonito, atacantes.
2: Marc Crosas.
1: Natàlia Arroyo.
2: Gemmarie Dongu.
1: Bruna Vilamala.
2: Damià Abella.
1: Laia Codina.
2: Ion Vaquero.
1: Ilia Sánchez.
4: I amb la Sònia Germà des dels Estats Units. Tot el Mundial.
1: Al tot costa.
3: Momento, seguimos.
4: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial. Catalunya migdia.
5: Se'n diu això. Així sonen els tres primers prototips de les campanes que va començar a dissenyar Gaudí per col·locar-les a la Sagrada Família. Se sentiran aquest vespre a la plaça Catalunya en el concert 84 campanes, una peça que interpretarà la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Marin Aslop. Aquest matí l'assajaven. La primera vegada que se sentiran els sons que l'arquitecte va imaginar per la Basílica Montse Camps.
6: Sí, l'obra està inspirada en la recerca que ha fet Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya. Basant-se en la documentació que conserva la universitat i dels dissenys originals de les torres, ha aconseguit reconstruir les característiques de les 84 campanes de nova forma que va idear Gaudí i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys a les torres de la façana del Naixement.
7: El que volia era que el temple aquest, que era com una nau espacial, era una cosa nova, però que també contingués aquesta característica que totes les esglésies tenen, que és que tenen la seva pròpia veu.
6: I el resultat és un sistema musical per l'exterior únic, segons Santana.
7: És un instrument únic i nou, i ningú haurà tocat mai. És un invent tan bo que a nivell orquestral doncs, també es pot fer servir com un instrument, no? Té moltes possibilitats.
6: El concert 84 campanes és una peça inèdita encarregada al compositor nord-americà David Sieri i és gratuït amb reserva prèvia.
5: El Jove Teatre Regina, referent dels espectacles pel públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre el Marta Vives.
8: La companyia La Trepa ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar en català de la ciutat i del país. Mariona Campos n'és la directora.
9: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de que li està passant a poc, però sense deturador, a la ciutat i a la societat.
8: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que, com vam avançar aquí a Catalunya Ràdio, s'havia interessat per comprar el teatre.
9: No hi ha hagut més comunicacions per part d'això. També la situació amb la propietat doncs, es va quedar una mica més freda i ara mateix no en tinc ni idea de què li passarà a aquesta sala.
8: El Jove Teatre Regina reivindica la feina feta durant tantes dècades amb més de 2 milions d'espectadors i lamenta que a hores d'ara no poden garantir la continuïtat del projecte en un altre lloc.
5: Miquel Barceló s'esplaia com a gravador en una exposició inèdita a la Galeria Barcelonina Artur Ramon Art. La mostra que obre avui reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí a Barcelona durant els últims 15 anys, Montse Mas.
10: Són criatures marines, verdures, paisatges africans i fins i tot un autorretrat en què l'artista barreja tècniques tradicionals com l'aiguafort o la litografia amb experiments improvisats i radicals. I és que per Barceló el gravat és una taula de proves.
11: Aquesta lletra ferit són xilografies però brutals, que es fa ratllant com el dinòdio, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així, és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar lo incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
10: La mostra, que inclou gran format i llibres d'artista, és fruit de la col·laboració amb el mestre gravador Joan Roma i es pot visitar a la Galeria del carrer Bailén fins a l'octubre. L'artista no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut el productor de cinema Xavier Atance, responsable de BNC Produccions. Tres dones l'han acusat d'agredir sexualment tres treballadores. Valeria Obreda.
12: Segons ha avançat el periòdico, la detenció va ser ahir a la tarda, després que les tres dones de 24, 26 i 30 anys presentessin les denúncies. Una per violació, mentre la dona estava semi-inconscient després d'una festa a la Paloma, i les altres per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual. La investigació investigació segueix oberta per si es presenten més denúncies.
5: I avui fa 50 anys que els Rolling Stones van actuar a la plaça Monumental de Barcelona. Molt tens, en plena transició, el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas recullen el llibre Black and Cat, publicat per Enderroc, la història d'aquesta actuació convulsa, Valeria.
12: Els Rolling Stones actuaven per primer cop a Barcelona, contractats per Gai Mercader. L'11 de juny del 1976 feia 8 mesos que havia mort el dictador i aquell concert tenia un significat que anava més enllà de la música, com diu el periodista Jordi Novell.
0: Hi havia un pols entre l'antic règim que agonitzava, però no del tot, i també una part de la societat que estava recuperant la llibertat. I aquest concert, d'alguna manera, era un símbol de que les coses havien de canviar i era una fita històrica important.
12: La policia havia encerclat la Monumental per demostrar qui manava encara als carrers. Va fer càrregues contra els assistents i va llançar pots de fum des de l'exterior. La premsa generalista també va criticar el preu de les entrades. 900 pessetes molt cares per l'època.
4: Catalunya migdia.
5: Deixem el que passava fa 50 anys i ens ocupem del que passa avui, del que passarà avui aquest vespre. Avui és el dia 1 del Mundial de Futbol més llarg de la història, tot a punt a l'estadi Azteca, on es disputa, Marta García, el partit inaugural.
2: Un partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica a partir de les 9 hores d'ací i ja de matinada Corea-República Txeca. Comença l'espectacle.

0: Ara ho dèiem, ha arribat el dia. Comença el Mundial de Futbol, el primer organitzat per tres països diferents. Ho fa avui amb un partit inaugural en este estadi Azteca que enfrontarà Mèxic amb Sud-àfrica. Sònia Gelmà, ja està tot a punt?
1: Hola, bon dia. Doncs, efectivament, tot a punt per aquest debut mundialista, per aquesta inauguració entre Mèxic i Sud-àfrica a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, davant més de 80.000 persones. És la reedició del partit inaugural del Mundial 2010, tot i que aleshores l'anfitrió era Sud-àfrica. Van empatar a un i el seleccionador, curiosament també el de Mèxic, també era Javier Aguirre, que viurà el seu tercer Mundial a la banqueta en tres etapes diferents. Un fet que considera molt especial.
2: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Para muchos de nosotros, histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
1: A la nòmina dels mexicans, per ser el futbolista més jove d'aquest Mundial, Gilberto Mora, 17 anys i 7 mesos, la gran esperança de futur de la tri. Més enllà del partit, a 8:15 està previst l'inici de la cerimònia inaugural. S'estrenarà en directe l'himne del Mundial, no confondre amb la cançó oficial que interpreta Shakira. L'himne, amb el títol DNA, serà interpretat en directe per Andrea Bocelli, David Guetta i Megan Thee Stallion, entre d'altres. Per cert, desapareix aquella imatge dels equips inicials disposats en fila i cara al públic durant els himnes. El ritual durant aquest Mundial ens ensenyarà tots els jugadors titulars i suplents encarats al cercle central a l'estil del que veiem durant els minuts de silenci previs als partits.
0: Doncs demà sentirem aquest himne del Mundial, ja que l'estrenen avui. La cançó que sentiu de fons sí que és esta cançó que ara deia la Sònia, la de Shakira, que és la cançó oficial. I Sònia, estem davant del primer Mundial amb 48 seleccions, el primer amb tantes, que fa aquesta primera fase, vaja, la fase és tot el Mundial, té fins a 104 partits. Jo els primers de la primera fase ni els he comptat perquè en són una muntona. Però, Sònia, què té d'especial aquest Mundial?
1: Bé, primer de tot això, més partits que mai a la història. Aquest Mundial passa de 32 a 48 seleccions que lluitaran per ser aquesta final del 19 de juliol a Nova Jersey, i amb una ronda extra, la de 700 de final, més partits, això vol dir també més seus, 16 ciutats repartides en els 3 països anfitrions, 11 als Estats Units, 3 a Mèxic i 2 a Canadà. Amb una nòmina tan àmplia de seleccions hi han entrat 4 debutants. Curaçao, el país més petit en superfície i en població en jugar un Mundial de Futbol, Cap Verd, Uzbekistan i Jordània. Entre les favorites no hi ha tanta novetat, Argentina com a vigent campiona, i a partir d'aquí França, Espanya, Portugal i fins i tot Anglaterra com aspirants, sense oblidar la Brasil d'Ancelotti. En total, 1.248 jugadors que hi participaran, també més que mai, 11 d'ells catalans, 9 que representaran Espanya i 2 que ho faran amb el Marroc, i un seleccionador també català de Balaguer, Robert Martínez, que dirigirà una de les favorites, Portugal. Un Mundial espectacular, això sí, restringit a privilegiats. Hi ha hagut moltes queixes pels alts preus de les entrades. A les últimes hores, el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha defensat que és una experiència única i que rebaixar els preus propiciaria que les entrades es venguessin a mercats secundaris i que, per tant, els diners que es treuen de les entrades no anirien íntegrament al futbol. I allò que sempre defensa, que després això va cap al futbol més modern.
0: Doncs ara que has nomenat Marroc, un jugador que no disputarà este Mundial amb la seva selecció amb el Marroc és l'ex del Barça Abde, que s'ha fet una lesió al genoll en l'últim amistós contra Noruega. I este també és un Mundial amb noves normes d'arbitratge que pretenen reduir o eliminar les pèrdues de temps, fent aixina que el joc siga més fluid, Montserrat Raya.
3: La norma anomenada Vinicius es podrà sancionar amb targeta vermella un jugador que es confronti amb un rival amb la boca tapada. És una conducta que consideren dolenta. La norma sorgeix arran de l'actuació de Prestiani del Benfica cap a Vinicius de Madrid a l'eliminatòria de Champions al febrer. Es redueix de 8 a 5 segons el temps del porter per posar en joc la pilota i es limita a 5 segons en les sortides des de la banda. Serà pilota per a l'equip rival o llançament de córner si és el porter qui s'allarga. Un dels canvis més radicals, les substitucions de jugadors s'hauran de fer en 10 segons com a màxim. I si un jugador necessita atenció mèdica, haurà d'esperar un minut per tornar al camp. Es vol evitar quan el porter simula que està lesionat perquè els jugadors puguin parlar amb l'entrenador a la banda. Els jugadors s'hauran de quedar al camp. I el VAR, el videoarbitratge, podrà revisar les segones targetes grogues per a un jugador que siguin incorrectes, un llançament de córner mal assenyalat i si se sanciona o expulsa un jugador equivocat.
0: Doncs l'arrencada del Mundial ha disparat la compra de televisors, ho heu sentit bé. Molts aficionats decideixen canviar la tele ara, justet per poder veure els partits en un nou aparell. Marcos García, normalment més gran i més avançat.
4: Sí, és habitual que això passi, coincidint amb grans cites esportives, aprofitant que les marques fan promocions especials en aquestes dates. Joan Carles Calvet és el president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics.
5: Sempre que hi ha un event d'aquest, hi ha un pic de ventes de televisió. I si mirem estadístiques històriques, sempre es produeix aquest increment de ventes en aquests mesos, fruit de que, bueno, segurament hi ha més campanyes de publicitat, es fan més promocions, més anuncis, se'n parla molt i al final la gent, doncs, bueno, es compra tota la vida.
4: Això sí, no t'animis prou amb el mòbil, amb el navegador, perquè diuen els comerciants que els compradors retinguem els preus recents i que els comparem per allò que sembla a vegades de les falses ofertes, dels preus dinàmics. Per tant, si no tens molt clar quan venia aquella tele que tu vols fa 10 dies, ara no la compris. Espera't, el Gremi de Comerciants assegura que tot plegat és compres anticipades perquè al cap de l'any la facturació, poc o molt, acaba sent similar a la d'altres exercicis sense Mundial.
0: I ara entrem en territori bàsquet, semifinals de la Lliga CB en joc, amb la Penya i el Barça com a protagonistes que busquen la final. I avui és el torn dels blaugranes que tornen a jugar en casa després, vaja, volem posar el 2-0 en l'eliminatòria, Ernest Macià.
6: Doncs sí, un 2-0 que deixaria el Barça només un partit de la final. Molta gent pensa que avui, al ser un partit totalment diferent del de l'altre dia, al capdavall, és veritat que el Barça va guanyar de 23, però és un 1-0 a l'eliminatòria. El Tenerife sortirà amb moltes més ganes per buscar l'empat. Sempre ens havien dit en el bàsquet que els partits importants en un playoff a 5 són els dels dies imparells perquè sempre t'avances, diguem-ne, en el marcador, però per a Xavi Pasqual, potser també perquè ha de motivar els seus jugadors, no, l'important és avui, el segon partit de l'eliminatòria. Xavi Pasqual.
7: El partit més important de playoff de semifinals a 5 partits, d'una sèrie de 5 partits, és el segon que jugues sempre. El segon és el que hem d'estar preparats. Serà molt important estar bé i estar preparats per un partit diferent, no posar-te nerviós si el partit va punt a punt i estar sempre posat i sabent el que volem.
6: Hem de dir que el Tenerife, el rival del Barça, és veritat que ha fet bons fitxatges, però també és veritat que els últims 14 partits, inclòs a Lliga Regular, encaixa 18 punts més per partit. D'aquí la baixada dels tinerfenys que el Barça aspira a aprofitar, Marta.
0: Doncs este partit Barça-Tenerife a partir de les 8 el podreu seguir amb la transmissió pel canal digital. Ahir, Ernest, la sisa joventut no va començar amb bon peu i va perdre en la Fonteta davant el València Bàsquet.
6: Sí, va perdre tot i així després d'una pròrroga 118-117 i amb un recital increïble de la penya, de triples i també de joc individual de jugadors com per exemple Ricky Rubio, 22 punts i 11 assistències, un números equiparables doncs als que es fan molts bases de l'NBA, tot i que aquí les assistències són més fiables, allà es comptabilitzen de manera molt més laxa, però esclar, a l'altra banda hi havia el base Dominicà Montero que amb 27 punts i 8 assistències i d'altra banda Cameron Taylor, l'ex del Girona, que va fer 19 punts i 11 rebots, doncs van acabar donant la victòria d'un partit que semblava que la penya tenia guanyat. Guanyava de 5 punts, quedant 2 minuts, però el València el va acabar aixecant. Escoltem a Guillem Vives.
8: Bé, un partit que se'ns ha escapat al final per detalls, però l'hem competit molt de tu a tu i crec que hem fet un partit per estar orgullosos. Crec que tot el que havíem parlat amb el poc temps que teníem ha sortit com prevèiem i ells al final ens han ficat cistelles en mèrit per endur-se'l, però amb la satisfacció de que he fet un gran partit, hem tingut molta energia i recuperar-nos per la següent que tornarà a ser un partit de molt ritme.
0: I un apunt més, el bàsquet Girona ha fitxat l'eslové Alias Kunch a la pivot que firma per una temporada i l'Uni Girona ha fet oficial que la fins ara capitana Marta Canella no segueix en l'equip després de vestir la samarreta les últimes 3 temporades. Ara fem una pausa i després... Remuntada històrica dels Knicks en l'NBA.
9: Catalunya migdia. Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
10: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
12: I després a la meva mare, Olà. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
13: Molt bé.
12: Arribarem a tot?
13: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
14: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 km d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
15: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
17: A cada partit juguem tots amb el 50 que torna en totes les conserves Isabel, Albo i Cuca. Compren una i la meitat et torna en un cupó que et dona per molt. Fins al 24 de juny.
16: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
18: Baltasar Garzón, el pare a peles. I les mamarazzis, a col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: I ara vos ho diem, en l'NBA els Knicks de Nova York dominen la final davant els Spurs de San Antonio per 3-1 i estan a només un triomf, per tant, de l'anell. I tot això després de protagonitzar la remuntada més destacada en la història de la competició, perquè els locals han arribat a perdre de 29 punts a l'inici del tercer quart, però han acabat imposant-se per 107-106, completant la remuntada més gran de la història de les finals de l'NBA. La jugada decisiva s'ha produït a només 1,2 segons del final. I amb tot això, ara la sèrie viatjarà cap a San Antonio, on se disputarà el cinquè partit la matinada de dissabte, hora catalana. Els Knicks només necessiten una victòria més per conquerir el seu primer títol des de l'any 1973. Malta acull estos dies la fase final de la Champions de waterpolo. En la competició masculina, l'Atlètic Barceloneta disputa avui les semifinals contra el Ferencváros hongarès de Vitobac.
3: Els mariners afronten el repte de jugar contra el campió de les dues últimes edicions, però amb la confiança de la impecable trajectòria europea prèvia. L'Atlètic Barceloneta s'ha plantat per segon any consecutiu a la final a 4 de Malta amb molt bones sensacions i amb menys pressió que altres anys. Ho destaca el jugador mariner Unai Biel.
4: L'any passat sí que ens veiem favorits, sabíem que érem un millor equip que el Novi i que hauríem d'haver guanyat. Això sí que té un pes i crec que aquest any és al revés. Anem amb el Ferencváros, que és el campió de les últimes dues edicions, i ens veiem capaços de guanyar i ens veiem molt bé.
3: L'equip de Fran Fernández, això sí, tindrà la baixa capdalt de l'hongarès Vince Bigbari per lesió. A les 7, doncs, l'Atlètic Barceloneta Ferencváros, primera semifinal, i a les 9, la segona, que enfrontarà el Prorreco italià amb l'Olympiacos grec. Pel que fa a la competició femenina, ahir doble decepció catalana amb eliminacions de Sant Andreu, que defensava el títol, i Mataró a les semifinals. Les andreuenques van cedir els penals contra el Ferencváros després d'empatar a 11 en un duel que van anar dominant en el marcador principalment. El Mataró, per la seva banda, va caure enfront de l'Olympiacos per 12-14, un marcador ajustat, però amb les matronines a grans trets sempre a remolc.
2: I ja teniu disponible un nou capítol de Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio que dirigeix Isaac Vilalta, i on esta setmana anem aclarint la presència de ciclistes catalans a la pròxima edició del Tour de França, que Isaac comença d'ací a 3 setmanes.
5: Doncs sí, ja sabem que per primera vegada després de 8 edicions consecutives no hi serà Marc Soler, que tal com vam avançar a Catalunya Ràdio, encara s'està recuperant de la caiguda que va tenir el Giro d'Itàlia ara fa un mes. De fet, el de Vilanova i la Geltrú encara no ha pujat a la bicicleta des d'aleshores i està pendent de passar més proves la setmana que ve. Marc Soler es perd així un tour que passarà justament per Vilanova a la segona etapa. A Ràdio Volta destaquem que, com a mínim, 2 ciclistes catalans del Caja Rural sí que seran al tour. I encara n'hi podria haver algun més. Entrevistem Marc Vilanova, preparador personal de Jan Castellón, ciclista lleidatà del Caja Rural, que està completant una gran Dauphiné i que és a la prellista de l'equip navarrès per al tour. La decisió definitiva la sabrem ben aviat.
2: El Barça d'handbol viatja esta vesprada cap a Colònia, on el cap de setmana disputarà la Final Four de la Champions. Tot a punt, Ramon Salmurri, per intentar aconseguir una nova corona europea.
6: L'equip aterra a les 8 del vespre a Düsseldorf i d'allà agafa un autocar de mitja hora fins a Colònia. És la 8a Final Four consecutiva del conjunt blaugrana després d'una temporada impecable amb una sola derrota. El Barça encara aquesta Final Four, que és gairebé un torneig per si mateix, amb totes les esperances del món, diu Ludovic Fàbregas. Al tot costa que Barça, Alborg i Fuchsia Berlín-Magdeburg són els 4 millors equips d'aquesta temporada. Per mi, honestament, els dos alemanys i el Barça un punt per sobre. Dissabte, la semifinal a les 6 de la tarda contra l'Alborg danès. El Barça, que arriba molt bé de forma en un any de canvis, però que ha exhibit una gran regularitat.
7: Crec que tenim molta confiança ara mateix i de nou guanyant partits i títols crec que ajuda, no? Hem estat capaç de mantenir, no?, aquest nivell, així que molt bo per l'equip i no esperàvem potser aquest nivell, però molt millor per nosaltres, molt millor per el Barça i per jugadors també de poder tornar a Colònia una vegada més.
2: Esta entrevista a Ludovic Fàbregas esta vesprada en el Tot Costa, el Barça d'handbol que se'n va esta vesprada i Ramon Salmurri que també fa les maletes cap a Colònia per explicar-nos-ho tot juntament amb el Sergi Camps. en el circuit de Barcelona-Catalunya també està tot a punt perquè diumenge se disputa el Gran Premi de Fórmula 1. És la setena prova del calendari mundial que seguirà també sense perdre's cap detall Oriol Rodríguez.
5: L'activitat ja comença avui al circuit de Barcelona-Catalunya, d'aquí una estona amb les rodes de premsa per part dels pilots. També avui alguns aficionats ja seran avui a la tarda al circuit per presenciar ben a prop els seus ídols. Tot això en paral·lel amb el que passa al Fan Village de la plaça de Catalunya. I aquest 2026 també és un any especial pel català Pedro Martínez de la Rosa. Fa 20 anys que va aconseguir el seu únic podi en un gran premi de Fórmula 1 a McLaren.
0: Bé, amb molta il·lusió, molt de carinyo. Va ser un moment molt important en la meva carrera esportiva, sobretot perquè com a pilot, quan comences ja en el karting o quan estàs començant, sempre estàs somiant en fer un podi, no? I aleshores, en aquell moment vaig fer un segon. En aquell moment jo vaig pensar, bueno, és el primer de molts, al final va ser un, i per tant, en el pas dels anys he après a valorar-ho més, a disfrutar-ho en la distància temporal i amb molt de carinyo.
5: L'activitat a la pista comença demà a partir de 13:45 amb la primera sessió d'entrenaments lliures.
2: I què més m'expliques, Marcos?
1: Una d'atletisme i una de mercato. Atletisme, rècord, Jacob Tharp, als 110 tanques, Eugene, Estats Units, campionats universitaris, temps de 12 segons i 75 centèsimes. Una passada. I mercat de futbol i futsal, a l'Espanyol femení renova Ari Domènech i a Santa Coloma l'Indústries anuncia el fitxatge d'Eric Pérez. Dilluns el presenten.
2: Doncs fins ací la informació esportiva d'este dijous 11 de juny. Ara vos deixem amb la segona hora del Catalunya Migdia, avui amb Joan Volta.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Queda't amb nosaltres.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.
2: Yeah. The perfect melody. Yes.
3: You know?

0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.
1: Vull ser més del que t'esperes i tenir la perfecció. Que el temps no corri pressa perquè així surti millor. Saber si tu m'estimes amb els pètals d'una flor.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Notícies de Calafell.
1: L'Ajuntament de Calafell arreglarà prop de 500 escocells dels arbres que aixequen les voreres amb les arrels. A més, es plantaran 23 arbres nous i s'arreglaran més de 40.000 metres quadrats de voreres en diferents punts del municipi. En parlem d'aquí uns minuts. Abans, altres notícies són els titulars. Calafell s'omple de música aquest estiu amb l'oferta de cicles musicals d'estils ben diferents sota el nom de Son Estiu. Quart Congrés Internacional Carlos Barral a Calafell i el boom de les escriptores, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral el divendres 19 de juny. L'Ajuntament de Cunit impulsa un nou mercat d'intercanvi de roba per fomentar la sostenibilitat i la reutilització. Saint-Gobain Sécurité tanca la planta del Vendrell i trasllada l'activitat a les instal·lacions de l'Arbós. L'objectiu és concentrar l'activitat industrial i logística en un únic centre per guanyar eficiència i adaptar-se als canvis del sector de l'automoció. Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la policia local del Vendrell, han dut a terme una operació policial que ha culminat amb el desmantellament de dues plantacions interiors de marihuana dins d'un habitatge. Catalunya compleix el 2025 amb els límits legals vigents de diòxid de nitrogen i de partícules per segon any consecutiu. La Costa Daurada promociona la seva oferta interior a París. Una delegació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona dona a conèixer l'oferta cultural i enogastronòmica del territori. El titular esportiu amb David Burillo.
2: Per segon any consecutiu, el Cir Reluy presenta el seu casal d'estiu. Hem parlat amb la Luisa Reluy, directora del Cir Reluy Legacy, per parlar d'aquest casal.
0: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: L'Ajuntament de Calafell està a punt d'iniciar la reparació de 472 escocells d'arbres que han aixecat les voreres. Les obres tenen un cost de més de 600.000 euros i les executarà l'empresa Robatec. L'objectiu és deixar la vorera en condicions, però que els vianants no tinguin risc d'ensopegades. Però també ampliar la superfície de l'escocell, per tal de que l'arbre respiri millor i pugui rebre més aigua quan plou. S'actuarà en 3.295 metres lineals de vorera, el que suposa prop de 40.000 metres quadrats de paviment. Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.
3: Sí, tenim escocells buits que hem retirat aquests últims temps i que era per aquest motiu. I bueno, doncs, tenim una planificació de poder-ho fer, però a mesura que tinguem recursos per fer-ho, ho farem. Ara sí que farem aviat doncs, tots els aquelles zones on teníem els escocells que estan aixecant les voreres, ampliarem escocells, arreglarem la vorera, es podrà passar. Això també és una altra de les demandes que tenim de la població i que relacionada amb els arbres, doncs, proposarem, doncs, o sigui, no, el que farem és fer els escocells amb la mida que diu el pla director de l'arbrat. Ara eren escocells la majoria d'un metro per un metro i això, doncs, l'aigua no arribava a la soca de l'arbre i llavors feia que l'arbre volgués sortir o aflorar en superfície i això aixecava les voreres i els paviments i això és el que estem intentant resoldre ara.
1: Les dimensions dels escocells s'han definit amb el pla director de l'arbrat que té aprovat l'Ajuntament de Calafell des de fa uns anys. Una part de les actuacions van sorgir amb els pressupostos participatius, on veïns de la Sínia i del Vilarenc van demanar posar remei a aquesta situació. Però l'equip de govern ha ampliat l'àmbit i s'arreglaran d'altres carrers que tenen el mateix problema. La carretera de Barcelona és on rebrà l'actuació més gran, amb 118 escocells en un quilòmetre i mig de vorera. A Segur també s'actuarà a l'Avinguda de Catalunya, amb 48 escocells i 200 metres lineals de vorera. A la Rambla Nova de la Sínia s'arreglaran 103 escocells en 380 metres lineals de vorera. A l'Avinguda Vilarenc es repararan 52 escocells en 225 metres lineals. També s'actuarà en carrers com Garrotxa, Pedagoga, Marta Mata, L'Hostal i Gegants Pere i Carme. A més, es plantaran 14 exemplars d'acàcies al carrer Molí del Blanquet

0: a tocar del parc del Vilarenc, substituint els arbres que hi havia a l'altre cantó del carrer i que tocaven els balcons dels edificis que s'hi ha construït. Asseguda Calafell, en el carrer del CEP s'hi plantaran nous exemplars de sòfora japònica, acàcia del Japó. L'Ajuntament de Calafell està treballant en un pla per tornar a plantar un centenar d'arbres en aquells escocells que no en tenen, ja que s'han anat retirant durant els anys per no ser espècies adequades en nuclis urbans.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell s'omple de música aquest estiu amb l'oferta dels cicles musicals d'estils ben diferents, que sota el nom de Son Estiu amenitzaran les nits del mes d'agost. En aquest programa musical, que comprèn el Festival de Música del Baix Penedès i les Nits al Castell, està organitzat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calafell. El Festival de Música del Baix Penedès, que té lloc els diumenges del mes d'agost a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, està dedicat a la música simfònica i coral. Les Nits al Castell, les nits de dissabte del mes d'agost, són per gaudir-les d'una manera tranquil·la, amb música de jazz, gospel o cants lírics, en un escenari únic, al Castell de la Santa Creu de Calafell. N'ha parlat a Calafell Ràdio la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat.
2: Sí, doncs el Son Estiu ja són molts anys, no? Ja és molta tradició. Són els dissabtes del mes d'agost, són les Nits al Castell, que ens acompanyen aquests quatre dissabtes amb aquesta programació tan atractiva, no? Com cada any l'espai, no? L'entorn, el castell il·luminat, és la veritat que és llàstima, no? Perquè només hi caben 180 persones i perquè si no jo crec que vendrien moltes més entrades. Però sí, un any més doncs, tenim aquí aquesta Nits al Castell i després tenim, doncs, aquests diumenges del mes d'agost a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, que aquest any doncs, estem de celebració. I ja són 50 anys, que la veritat és un rècord, doncs, que un festival com és de música clàssica, que celebri doncs, aquests 50 anys aquí al municipi de Segur de Calafell.
0: Les entrades ja es poden adquirir, tant pel Festival de Música del Baix Penedès com per les Nits al Castell. entrades.calafell.cat
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I ara parlem del quart Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores. Organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell, tindrà lloc el 19 de juny de 10 del matí a 7 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris. Hi haurà sessions de tarda des de les 4 obertes al públic en general. També hi haurà parada de llibres amb la col·laboració de la llibreria Papiol.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Cunit organitza un nou mercat d'intercanvi de roba, una iniciativa oberta a tota la ciutadania, amb l'objectiu de fomentar la reutilització i allargar la vida útil de les peces de vestir i altres articles en bon estat, com llibres i algunes joguines. L'activitat tindrà lloc aquest dissabte, 13 de juny, de 10 del matí a 1 del migdia, al carrer Montserrat Roig de Cunit. Aquest espai es convertirà en un punt de trobada per compartir, intercanviar i donar una segona vida a roba, calçat, complements, llibres i joguines. Les persones participants podran portar els objectes que vulguin intercanviar, tot i que no és imprescindible aportar-ne per poder-hi participar. Els articles que s'hi aportin formaran part del mercat durant tota la jornada i un cop finalitzada l'activitat, aquells que no hagin estat intercanviats podran ser recuperats per als seus propietaris. Aquesta iniciativa neix amb la voluntat de reduir residus, fomentar la reutilització i impulsar hàbits de consum més sostenibles. Recordem que serà aquest dissabte 13 de juny de 10 del matí a 1 del migdia al carrer Montserrat Roig de Cunit. Amb aquesta acció, l'Ajuntament cunitenc reafirma el compromís amb polítiques ambientals i promoció d'iniciatives comunitàries que afavoreixen una economia més circular i responsable.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Ho hem dit en els titulars. Saint-Gobain Securitas Espanya ha anunciat una reorganització del seu model industrial a la província de Tarragona que inclou el trasllat de la planta de Devisa al Vendrell a les instal·lacions de l'Arbó situades a uns 6 quilòmetres. Segons ha informat la companyia, l'operació forma part d'un procés d'ajust del model operatiu per adaptar-se a les transformacions del sector de l'automoció. En un context marcat per l'electrificació dels vehicles, els canvis reguladors, la pressió competitiva internacional i l'augment de les exigències de qualitat i flexibilitat per part dels clients. El moviment s'emmarca en la fulla de ruta del segment Mobility per al període 2026-2030, amb l'objectiu de concentrar l'activitat industrial i logística en un únic centre per guanyar coordinació i eficiència en els processos productius. La companyia ha indicat que la reorganització busca garantir la continuïtat de l'activitat industrial a la província de Tarragona, on manté presència consolidada i adapta l'estructura productiva a les necessitats actuals del mercat. Saint-Gobain Securit defensa que aquesta concentració d'activitat permetrà una gestió més integrada dels processos industrials en un context de transformació del sector de l'automoció a nivell europeu. El projecte s'implementarà de manera progressiva i amb l'objectiu de mantenir la continuïtat operativa durant el procés de transició.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. Informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la policia local del Vendrell, han realitzat una operació policial que ha culminat amb el desmantellament de dues plantacions interiors de marihuana dins d'un habitatge. En total s'han confiscat 532 plantes i s'ha detingut el propietari de l'immoble com a presumpte responsable del col·lectiu il·legal. L'operació es va dur a terme el passat 2 de juny amb la participació d'un ampli dispositiu policial. Durant el registre, els agents van localitzar dues plantacions separades, una amb 250 plantes i l'altra amb 282. No s'ha confirmat si es va trobar material associat al cultiu interior. Tampoc s'ha informat si el propietari tenia contracte elèctric regular o si feia un ús fraudulent de l'electricitat. El cas del Vendrell s'emmarca dins d'una problemàtica més àmplia a nivell nacional i europeu. Espanya concentra una part molt significativa de la marihuana confiscada a Europa, fet que evidencia la magnitud del problema i l'activitat constant de les organitzacions criminals que operen en aquest àmbit. Les actuacions policials per confiscar substàncies il·legals són habituals en plantacions interiors com en explotacions situades en zones remotes. Per exemple, d'aquesta detenció al Vendrell, els Mossos van arrestar tres homes responsables de la plantació amb gairebé 4.000 plantes distribuïdes en 30 hivernacles en un bosc de difícil accés al Baix Camp. A mesura que avancen les investigacions, es preveu que es faci públic més informació sobre el material intervingut i possibles col·laboradors. La policia local del Vendrell i els Mossos d'Esquadra continuen vigilant qualsevol activitat sospitosa a la comarca baixpenedesenca. El desmantellament de plantacions com la del Vendrell subratlla la necessitat d'una acció constant contra la producció il·legal de drogues. En resum, aquesta operació policial és un compromís de les autoritats amb la seguretat pública, amb la lluita contra el tràfic de drogues, reforçant la protecció en el conjunt de la comarca del Baix Penedès.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Obrim la plana general del dia. Catalunya va complir el 2025 amb els valors límit legals vigents pel que fa al diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió en la pràctica totalitat del territori, segons dades de la xarxa de vigilància i previsió de contaminació atmosfèrica. Pel que fa al diòxid de nitrogen, de fet, destaca les 66 estacions de mesurament van complir amb el valor límit anual. En el cas d'altres contaminacions, el valor límit anual ha estat de 40. També hi ha un compliment total, mentre el grau de compliment és del 98% amb una única estació que ha superat el valor objectiu del Pla de Qualitat de l'Aire de Catalunya. En canvi, l'ozó troposfèric ha seguit una tendència més desfavorable, amb un compliment del 89% per sobre del 87% de l'any 2022. Des del Departament de Territori destaquen la complexitat de gestionar aquest contaminant, molt condicionat per factors meteorològics i la dinàmica dels seus precursors. De fet, doncs, es destaca que l'execució del Pla de Qualitat de l'Aire amb horitzó 2027 era del 44,27%. Dins de les 85 mesures del Pla, la Conselleria destaca especialment les zones de baixes emissions i apunta que el 87% dels municipis de més de 50.000 habitants ja han aprovat les seves ordenances. Pel que fa al transport públic, destaquen que els serveis interurbans han assolit un màxim històric amb més de 82 milions de viatges anuals. També han destacat un impuls molt rellevant en el desplegament de plans de desplaçament d'empresa amb un total de 114 plans informats favorablement per part de l'Autoritat del Transport Metropolità durant el 2025. En el sector industrial, l'execució és del 58,1%, amb millores en el control d'emissions orgàniques volàtils, en el règim de control d'instal·lacions de combustió. El Pla busca també avançar-se als futurs requeriments europeus del 2030. De fet, en xifres s'ha eliminat completament el segment de població exposat a concentracions del contaminant, augmentant el nombre de ciutadans que viuen en zones amb nivells baixos de contaminació. El govern treballa en l'elaboració del futur Pla Horitzó 2030, que haurà d'integrar els aprenentatges d'aquest primer informe i adaptar-se als nous estàndards europeus. S'ha explicat que l'elaboració d'aquest pla comportarà la participació del món local i de totes les parts implicades i també interessades.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: La Costa Daurada ha promocionat la seva oferta d'interior a París, davant d'una vintena de mitjans francesos especialitzats en turisme. Una delegació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha presentat l'oferta cultural i enogastronòmica de l'interior de la Costa Daurada, amb un acte que s'ha complementat amb un tast de productes locals, amb la participació d'algunes denominacions d'origen de la destinació. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Jordi Molinera, ha encapçalat aquesta delegació i ha destacat el gran interès que ha despertat entre els mitjans assistents l'oferta turística dels territoris d'interior de la Costa Daurada. Aquesta acció s'emmarca en l'estratègia fixada per aquest 2026 i 2027 dins del Pla Conjunt de Promoció Turística de l'Interior de la Costa Daurada, que impulsa des del 2024 i del qual formen part un total de 16 ens públics del territori. L'objectiu del pla és incrementar i millorar l'experiència turística distribuint mercats i productes a tot el territori durant tot l'any, a més de dinamitzar de manera equilibrada l'economia de la Costa Daurada a través de la promoció de l'activitat turística. El Pla Conjunt de Promoció Turística de l'Interior de la Costa Daurada està integrat pels Consells Comarcals del Baix Penedès, Baix Camp, el Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, a més d'ajuntaments com Valls, Alcover, Prada, Reus, la Selva del Camp, Pradip, l'Espluga de Francolí, Montblanc i el Pla de Santa Maria, a més del paratge natural d'interès nacional de Poblet i el Parc Natural de la Serra de Montsant.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb David Burillo.
3: Per segon any consecutiu, el Sir Reluy presenta el seu casal d'estiu, una proposta plena de talent, creació, diversió i activitats de circ per riure i, sobretot, fer molt esport. Hem parlat amb la Luisa Reluy, directora del Sir Reluy Legacy, per parlar d'aquest casal. Tot seguit, us deixem amb l'entrevista. Molt bon dia, Luisa.
4: Hola, bon dia, què tal?
3: Explica'ns una mica en què consisteix aquesta proposta.
4: Bueno, pues el casal d'estiu del Cirque Experience de l'escola de circ del Cirque Reluy Legacy ho vam inaugurar ja l'any passat, ja va ser el primer any i enguany pues, és el segon any i estem, la veritat és que molt il·lusionats i la gent també, la gent ja sap de què va i estem supercontents. O sigui, el casal és per setmana, és de dilluns a divendres, de 9 a 2 de la tarda, i bueno, hi ha una sèrie de monitors, de professors de circ, que els hi faran jocs, que els hi faran una petita iniciació a lo que és el món del circ. L'any passat és veritat que com estàvem començant no teníem moltes disciplines, però enguany ja tenim totes les disciplines, ja tenim totes les teles aèries, fil ferro, boles, trapezi, aro, corda, hi ha totes les disciplines de circ, de monocicle, dins de l'escola, malabars també, bueno, de tot, hi ha de tot. I llavors, pues, los xiquets venen i estan una setmana i el divendres, pues, tota la setmana, a part de jocs, a part de sortir, de fer jocs d'aigua, d'anar un cop a la setmana, també van a la piscina i a part d'iniciar-se les disciplines del circ, el divendres sempre fan una actuació, un espectacle, uh-huh. per de tot el que han après la setmana i ho fan pels pares, els avis, i és com un petit espectacle que cada setmana, el divendres, pues, treballen, fan un espectacle dins de l'escola de circ i és una passada.
3: Que bé. Nosaltres hem anat entrevistant a diferents casals i en el vostre cas potser sí que és més obvi que, doncs, que vosaltres us centreu en la disciplina del circ, però explica'ns una mica, doncs, què diferencia aquest casal de la resta de propostes que hi ha aquí a Calafell.
4: Bueno, jo suposo que cada casal és un món, no? Clar, depèn de lo que passa és que dins del món dels circs, per això sempre diem que el circ és un arte molt completa, perquè dins del casal de circ tu podries fer malabars, podries fer acrobàcies, podries fer números aeris, podries aprendre a pintar-te de clown, hi ha un munt de disciplines, o sigui que els nanos, pues, arriben, bueno, els nanos de 6 a 16 anys arriben i cadascú, pues, agafa el que més li agrada, tot i que pot provar totes les disciplines la mateixa setmana, pot provar moltes coses també, no? O sigui que jo crec que és una proposta superinteressant, ja va tindre molt bona acollida l'any passat i aquest any jo crec que també serà molt guai.
3: Ens deies fa un moment que l'any passat va ser la primera edició,
4: sí.
3: I aquest any, doncs, entenc que heu après molt, potser petits errors que sorgissin l'any passat o petites millores que anessin sortint i que us anéssiu, doncs, il·luminant. En aquest sentit, quines novetats té aquest casal aquest any?
4: Principalment els materials de circ, perquè l'any passat, com te deia, no havien arribat els materials i vam tindre que improvisar molta cosa, saps? Era molt més de jocs, de coses, però enguany ja tenim tot el que és el material de circ, podran fer circ de veritat, podran pujar un trapezi, a una corda, a una bola, fer malabars, passar pel cable, caminar sobre una bola, tot, o sigui, tot el monocicle, un trampolín, totes les disciplines, l'acrobàcia, totes les disciplines estan contemplades, o sigui que jo crec que este any està molt millorat en aquest sentit. També ja tenim coneixem molta gent del poble ja, perquè ja som d'aquí, i llavors, pues, és una mica els monitors, la directora la directora del casal, les monitores, pues ja les coneixem de l'any passat i enguany, pues, tindrem que agafar més monitores perquè segurament el número de nens, pues, serà més gran que l'any passat, no? Però super, molt, molt, molt contents i molt... molt il·lusionats.
3: T'anava a preguntar que quines disciplines són les que feu en aquest casal, però ja les anaves enumerant.
4: Sí, ja les he dit, més o menys, sí,
3: per tant,
4: totes.
3: Et volia preguntar si cal experiència prèvia per tots aquests nens i nenes que es vulguin apuntar. Al final són activitats diferents que no es fan cada dia i no tothom les sap fer. Cal experiència prèvia o qualsevol persona que no les hagi fet mai, doncs, pot apuntar-s'hi?
4: No, no, qualsevol persona. De fet, l'any passat hi havia nens que no sabien a lo que anaven, uh-huh. I durant tota la setmana, pues, li fem un tastet d'iniciació a alguna cosa, lo qual fa que el divendres puguin fer l'espectacle. Pues, si havien après a fer malabares en dos aros, en tres, el que havia après a caminar sobre una bola, i com havien nens que també repetien diverses setmanes, pues ja se feien experts, no? De fet, molts dels xiquets que van vindre al casal després van estar tot l'any, pues, en classes extraescolars, uh-huh. També la mare o el pare també han vingut en classes d'adult, a tot el que és el curs d'escola de circ, que ahir ja és més canya, saps? Però uh-huh. Lo del casal, pues, los que... Nosaltres mirem molt el nivell del xiquet. Si veus que el xiquet, pues, a lo millor ha fet alguna cosa abans, pues, ja pot provar coses més complicades, però bueno, està superguai. Ells també es tracta de que es diverteixin, no és canya total, vas a aprender un número de circo en una setmana, no. Uh-huh. És simplement que ells s'ho passin bé, que tinguin un tastet de lo que és el circ, que quan van a veure el circ pues diuen, ostres, jo, mira, ara tinc l'oportunitat de provar lo que he vist al circ, no? Uh-huh. I això, bàsicament, és lo que fem.
3: A partir de quina edat poden participar i fins a quina edat ho poden fer?
4: Pues nosaltres estem agafant, bueno, l'any passat i enguany també, estem agafant gent des de 6 anys, perquè més petits de moment no hem agafat, des de 6 al 16. Uh-huh. Ja després els posem per grups, pues els adolescents van junts, els més petits, però tots interactuen amb tots, o sigui, les més grans i els més grans fan de germà gran dels petits i les coreografies que fan i els jocs i l'espectacle que fan ho fan tot barrejat, o sigui, és molt, molt xulo de veure com s'ajuden mútuament i com s'apoyen, no? S'escolcen uns als altres, és xulo.
3: Perquè en aquest sentit les edats, com veiem, són molt variades. Sí. Com treballeu vosaltres? Ho treballeu, m'imagino, per grups, per edats i després ho poseu en comú? Com separeu doncs aquestes disciplines doncs per fer-ho amb tots? O ho feu tots junts?
4: Ho fem tots junts. Ah, la veritat és que agafem grups de 10 nens, uh-huh, o de 7, depèn com us ho repartim, i van rotant, per exemple. Ara, este grup, que pot ser... poden tindre una nena de 16, un nen de 8, un altre de 6, o sigui, variadet, i tots estos van a fer aeris. I després l'altre grup ve a fer aeris i l'altre va a fer pues, malabares. Uh-huh. Després fan coses conjuntes, pues, jo què sé, aprenden a saludar tots junts com se saluda en el circ. No sé, coses, ja fan coses conjuntes i fan coses per separat, saps? I després, segon va avançant la setmana, pues, es veu qui pot fer el que va per l'espectacle. Tu què faràs? Ah, pues a mi m'agradaria fer malabars. Vale, pues tu faràs malabars. I tu què vols fer? Bueno, pues jo puc passar el cable. Pues tu el cable, va? I llavors muntem els espectacles, ells mateixos se trien la música i les coreografies, i és molt... I ai, pues jo en l'espectacle vull fer de mac o vull fer de pallasso. Pues cada un té la seva pues, o sigui, el seu
3: forat depenent del talent que
4: claro,
3: té.
4: Claro, no, surt, no, oi? I la seva imaginació, uh-huh, i la seva, pues cada un té se realitza lo que cada un vol, no?
3: Recordem que tot i l'èxit de convocatòria, encara queden places per inscriure's. Es pot fer a través del seu web circorralui.com. Allà trobareu una secció on posa Casal d'Estiu. L'entrevista sencera la podeu recuperar al nostre canal de YouTube, Calafell Televisió, Calafell Ràdio, pròximament.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
0: Avui dijous, moltes estones de sol amb ambient més càlid. Bufarà una mica de mestral i tramuntana als dos extrems de Catalunya. Per tant, avui, últim dia sense gaire calor. De cara a demà, una jornada del tot assolellada, demà divendres. La temperatura pujarà d'una manera evident. En alguns punts, els més càlids del país, ja s'arribarà entre els 34 i els 35 graus de temperatura. Punt i final a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 11 de juny. Als esports, David Burillo, i qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web, calafell.tv, i en properes edicions d'aquest informatiu.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim la millor proposta. Daiquiri, la música llatina que no et deixarà indiferent.
1: I digo así, jo!

Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.

Bon dia de nou a tothom, amants de la música clàssica. Avui hem començat sentint una part de les variacions Goldberg, la qual ens diu que el compositor amb majúscules d'avui és en Johann Sebastian Bach. Les variacions Goldberg són una verdadera enciclopèdia sobre la tècnica pianística, sobre clave, anteriorment, els models que dominaven el barroc de l'època de Bach. Avui tan sols us hem ofert una petita part. Suposo que en pròxims programes us podrem oferir algunes parts més. Johann Sebastian Bach, el compositor d'avui, va néixer a Eisenach, a l'actual Turíngia, a Alemanya, el 21 de març de 1685. Va ser l'octau fill del matrimoni format per Elisabeth Lambert-Hirt i Johann Ambrosius Bach, que llavors era el director dels músics de la ciutat. La seva mare va morir quan només tenia 9 anys i el seu pare va morir 8 mesos després. Així és que Bach, orfe, va anar a viure amb el seu germà gran, Johann Christoph Bach, organista de l'església de Sant Miguel a Ortruf. A partir d'això va començar a estudiar música, a copiar partitures, fer composicions i a tocar el clavecí amb l'ajut de Pachelbel i del clavecinista italià Frescobaldi. Bé, anem a sentir ara la cantata número 51, amb recitatiu i ària per soprano.

Els concerts de Brandenburg és una altra de les seves obres destacables. Es tracta de 6 concerts datats amb el número d'obra del 1046 al 1051, composats entre 1711 i 1720, dedicats al seu amic Christian Ludwig de Brandenburg, amb el títol en francès. 6 concerts amb varis instruments. I és que cada un dels concerts són interpretats per instruments diferents. Van estar perduts durant molt de temps i es van trobar el 1850. Ara acabarem el programa amb els concerts número 1 en modes Allegro, Adagio, Allegro i Minuet, i el número 2 en fa major amb modos Allegro, Andante i Allegro Assai. Ja tindrem ocasió en pròxims programes d'anar valorant la rellevant figura de Johann Sebastian Bach a través de la seva música i la seva vida, ja que va ser el màxim exponent de la música barroca d'aquell temps. Que tingueu molt bona setmana. Adeu!

0: 9 en punt del matí. Us saludem, com sempre, en directe, obrint micròfons. Comencem el Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio, calafell.tv. Som a dijous, dia 11 de juny de 2026. 4 hores a punt per acompanyar-vos amb espais d'actualitat, entreteniment, bona música, salutacions. De qui us parla? Soc el Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat. Gràcies per connectar amb la nostra proposta a través del 107.9 de la FM o a través de la nostra emissió online. Doncs vinga. Moment d'anunciar-vos els continguts que us hem preparat per avui. Engeguem, com sempre, després del sumari, les dades del dia, les celebracions, les efemèrides d'aquest 11 de juny. També el temps amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Som a dijous. Avui no tindrem l'alcalde a la ràdio, l'alcalde Ramon Ferrer, per compromisos de la seva agenda. No ens podrà acompanyar en el seu espai setmanal a la ràdio, a l'espai de l'alcalde a la ràdio. En el seu lloc ens acompanyarà la Lídia Garrido. Ha publicat el seu llibre, Mi vida vivida por mí. És un llibre de vivències, però també és un llibre de superació. Membre del Posa i Oli ens acompanyarà a partir de 9:45 del matí per parlar-nos de la seva vida i també del seu llibre que recull aquestes vivències. Avui, a partir de les 10 del matí, avancem l'espai Vida Saludable. Avui parlarem de la disfàgia, aquesta dificultat de deglutir aliments sòlids o líquids i que pot afectar més persones de les que pensem. Avui serà Vida Saludable a partir de les 10 del matí, aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. I arribarà a 9:45 al retrovisor. Mirarem enrere amb Joan Santacana, l'historiador calafellenc. A les 11, el temps, amb Josep Miró i tot seguit espai de la policia local. Avui ens acompanyarà el sergent Dani Galán. A partir de 11:45, històries de la música amb l'Ignasi Quiluz, el Xavier Andreu. Seguirem repassant les 500 millors cançons de la història de la música ja en aquest tram final de la temporada. I l'hora final del programa, entre les 12 i la 1, moltes coses per compartir. Entre elles, consells, música o l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, tot a punt. Gràcies, com sempre, per triar-nos. Gràcies per escollir-nos, per ser la vostra companyia. Benvinguts, ben trobats, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Dijous, dia 11 de juny de 2026. Avui es celebra el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, una jornada dedicada a conscienciar sobre aquesta malaltia que afecta més d'1,2 milions de persones arreu del món. Aquesta efemèride, aquesta celebració, té com objectiu sensibilitzar la població masculina sobre la importància de la detecció precoç i del tractament adequat del càncer de pròstata, destacant el paper clau de la prevenció i els controls mèdics per millorar el pronòstic dels pacients. Avui també es celebra el Dia Internacional del Síndrome de KBG, que no KGB, KBG. Una jornada dedicada per conscienciar la societat sobre aquesta malaltia rara. El síndrome KBG és causat per mutacions en el gen ANKRD11, situat al cromosoma 16, i pot provocar alteracions del desenvolupament, dificultats d'aprenentatge i altres manifestacions clíniques variables. Una efemèride que busca donar visibilitat a aquesta malaltia, promoure la recerca, el diagnòstic precoç i també el suport de les persones afectades i a les seves famílies. I avui, 11 de juny, també es celebra el Dia Internacional del Joc, una jornada proclamada per Nacions Unides per recordar que jugar és molt més que una forma d'entreteniment. És un dret fonamental de la infància i una eina essencial per al desenvolupament de les persones. El joc afavoreix la creativitat, la imaginació, la resolució de problemes i les habilitats socials. A través del joc, els infants aprenen a relacionar-se amb els altres, a gestionar emocions, a superar reptes i a construir la seva confiança. Organismes com UNICEF remarquen que jugar contribueix al desenvolupament cognitiu, físic, emocional i social dels nens i nenes. I avui també és el Dia Mundial del Funcionari Judicial. Aquest segon dijous del mes de juny també commemora el Dia Mundial del Funcionari Judicial, una efemèride impulsada per la Unió Internacional de Funcionaris Judicials per reconèixer la tasca dels professionals que fan possible el funcionament quotidià de l'administració de justícia. Tot i que sovint treballen lluny dels focus mediàtics, els funcionaris judicials desenvolupen una feina essencial. Tramiten expedients, gestionen notificacions, executen resolucions i contribueixen a garantir que les decisions judicials arribin de manera efectiva als ciutadans. La seva tasca és clau per assegurar la seguretat jurídica i el bon funcionament de l'Estat de Dret. Doncs vinga, déu-n'hi-do, quantes celebracions d'aquest 11 de juny. Tenim, com sempre, efemèrides musicals. Estem escoltant a Graham Russell. Va néixer un 11 de juny, com avui, del 1950. Cantant, compositor i membre del duo Air Supply, molt popular durant els anys 80 amb cançons balades romàntiques com aquesta, d'èxit mundial. Avui, Graham Russell compleix 76 anys.

Tenim més aniversaris. Daryl Hall va néixer l'11 de juny del 1946. La meitat, el 50%, del llegendari duet Colin Otis, un dels grups més exitosos del pop-rock dels anys 70 i 80, que van publicar múltiples números 1. Avui, Daryl Hall compleix 80 anys.

I la tercera i última de les efemèrides és per parlar de l'aniversari, per felicitar Alessia Cara. Va néixer l'11 de juny del 1996. Cantant, compositora canadenca de pop contemporani, guanyadora d'un Grammy i coneguda per èxits com Here o Scars to Your Beautiful, aquesta que estem escoltant. Avui, la cantant Alessia Cara fa 30 anys. És la més jove de les figures dels artistes que us hem portat avui a les efemèrides musicals. Doncs ens quedarem amb una altra de les cançons, una altra dels èxits publicats per aquesta dona, aquesta canadenca, que avui fa 30 anys, Alessia Cara, i aquesta cançó que es titula Trust My Lonely.

0: doncs avui la tenim d'aniversari. Bufarà 30 esfelmes aquesta cantant canadenca. Alessia Cara, Just My Lonely, és el seu hit que estem escoltant. Amb això comencem el dia, el Calafell Matí d'aquest dijous, 11 de juny de 2026. Gràcies per triar-nos. Bon dia i bona hora, família.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: Engegat el programa, hem arribat a les 9 i 12 minuts.
1: Calafell Matí, el temps.
0: La seva ve de gust començar la jornada del dia amb solet, amb sol, que avui sí, avui el veiem, eh? Avui ens acompanya. Anem a veure si això anirà més o s'esfallarà, esperem que no. Anem a per la previsió meteorològica amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta més estable, dominat pel sol. Això sí, amb bandes de núvols alts, pràcticament la major part del dia. Sí que a partir de mitja tarda fins i tot aniran a menys i al final del dia tindrem pràcticament el cel clar, amb unes temperatures que avui doncs s'han mantingut, han baixat una mica, s'han situat entre els 17 i 18 graus de mínima, amb un ambient agradable ara a primera hora, mentre que la màxima avui serà semblant a la d'ahir i voltarà els 25 graus amb una humitat moderada, vents febles i variables fins a mig matí i domini del xaloc o migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejola amb tendència a baixar de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, esplèndid fins i tot, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, amb una temperatura nocturna que es mantindrà com avui, agradable, entre 17 i 18 graus, mentre que demà la màxima pujarà una mica i ja estarà per sobre dels 26 o constant-se els 27 amb una humitat una miqueta més alta. Vents en conjunt febles, en terrals a l'inici i final del dia i marinades de migjorn o de garbí al centre de la jornada i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. De cara al cap de setmana, les temperatures aniran pujant i tindrem un cap de setmana propi de finals de juny.
0: Doncs gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs compte, perquè malgrat que ara tenim presència del sol, doncs aquests núvols alts i prims doncs podran continuar fent-nos la guitza al llarg del matí. I més presència solar de cara a la tarda. Doncs avui, temperatures fresquetes a aquesta hora, 18 graus centígrads que es registren ara mateix aquí a la zona de la platja de Masbel, a la zona de l'Estany de Calafell. Doncs vinga, després de la previsió meteorològica, anem per les notícies de proximitat. Moment de donar un cop d'ull, com sempre fem a aquesta hora, als diferents diaris digitals comarcals per conèixer les notícies de proximitat de les últimes hores. A tarragonadigital.com, a la seva secció comarcal, parlen de Saint-Gobain, que anuncia el tancament de la seva planta de producció de vidre del Vendrell. Els treballadors i la producció es traslladaran a la planta que la companyia francesa té al municipi veí de l'Arboç. Anem a diari de tarragona.com, a la secció Costa. En ecologia urbana, diuen, titulen que la filla ampliarà els escocells per evitar que les arrels aixequin les voreres. A més, hi ha un pla de reposició d'exemplars seguint els criteris del pla d'arbrat. Les arrels dels arbres aixequen moltes de les voreres dels carrers, fent-les perilloses i impracticables. Les arrels busquen aigua, nutrients i oxigen, i la seva força és capaç d'aixecar paviments. Però la solució per evitar els danys a les voreres no haurien de passar per talar els arbres i substituir-los per jardineres amb petits arbustos amb la pretensió de portar un toc verd a la ciutat. Per preservar la major part dels arbres i evitar que les seves arrels aixequin les voreres, l'Ajuntament de Calafell repararà 472 escocells, que és l'espai destinat als arbres a les voreres. L'actuació consistirà a ampliar la superfície d'aquest espai perquè l'arbre pugui respirar millor i rebre més aigua quan plou. La inversió serà de 600.000 euros per intervenir en 4 quilòmetres lineals de voreres i 40.000 metres quadrats de paviment. Les dimensions dels escocells estan definides pel Pla Director d'Arbrat, ja aprovat, que determina les espècies vegetals més adequades per cada zona segons la funció ambiental, la seva resistència i les necessitats mínimes de manteniment. El programa preveu actuacions a la carretera de Barcelona amb 118 escocells al llarg d'1,5 quilòmetres de vorera. Asseguda Calafell, les obres es faran a la l'Avinguda de Catalunya, amb 48 escocells i 200 metres de vorera. A la Rambla Nova de la Sínia s'actuaran 103 escocells al llarg de 380 metres. A l'Avinguda del Vilarenc seran 52 escocells amb 225 metres. La intervenció també arribarà als carrers de la Garrotxa, la pedagoga Marta Mata, de l'Hostal i els gegants Pere i Carmen. I anem a isdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès, parlant de l'Ajuntament de l'Arboç, que valora positivament el trasllat de divisa a les instal·lacions de Sant Gobain. L'alcalde Sant Joan Sans subratlla que és un missatge de confiança sobre el potencial industrial del municipi. Una operació que permetrà recuperar activitat econòmica i també reforçar el teixit industrial local. L'empresa s'ubicarà a les naus ja existents de Sant Gobain Glass, una decisió que el consistori considera estratègica per garantir la continuïtat de l'activitat industrial en aquest espai i contribuir a la reactivació econòmica del municipi. Des del govern municipal de l'Arboç es destaca que aquesta operació suposa una molt bona notícia pel futur del municipi, ja que ajuda a recuperar part del dinamisme econòmic perdut en els darrers anys i consolida un espai industrial considerat clau per al desenvolupament local. L'Ajuntament mantindrà contacte permanent amb les parts implicades durant tot el procés i ha expressat la seva voluntat de col·laborar activament per facilitar el trasllat i agilitzar els tràmits necessaris per la seva consolidació. I el Penedès experimenta un repunt de l'activitat immobiliària. El creixement d'habitatges iniciats i acabats el 2025 ha crescut per sobre del 50% a les comarques de la Vegueria, amb un pic del 116% a l'Anoia. Més titulars de les últimes hores. Ens parla aquest rotatiu, és diari de l'Agència Catalana del Consum, que gestiona més de 2.700 consultes i 1.371 reclamacions al Penedès durant el 2025. Els principals conflictes continuen vinculats als serveis energètics i a les telecomunicacions, amb Endesa, E-Distribución, Orange i Telefònica, entre les empreses amb més reclamacions. I en esforç en atletisme, el Trail del Vendrell tornarà el 14 de juny amb una proposta esportiva oberta a tothom. El Club d'Atletisme Runners del Vendrell, amb el suport de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament del Vendrell, organitza una cita esportiva que combina competició, natura i també descoberta del patrimoni local. Canviem de rotatiu, anem a la ciutat del Penedès. Parlen del Partit Popular de Calafell, que reclama un parc de bombers per reforçar la seguretat al Baix Penedès. Diuen que el paper presenta una moció per millorar la cobertura i els recursos dels serveis d'emergència a la comarca durant el proper ple municipal. Anem a la Fura del Penedès.cat. Parlen de Llorenç del Penedès, que incorpora un nou vigilant municipal amb capacitat de sancionar. L'Ajuntament de Llorenç ha anunciat la incorporació, com deien, d'aquest nou vigilant municipal amb l'objectiu de reforçar la seguretat i la convivència ciutadana. Segons el consistori, el nou vigilant desenvolupa una tasca en horaris variables i rotatius que inclouen torns de matí, tarda, nit i caps de setmana i permetent així ampliar la cobertura del servei i donar resposta a les necessitats del municipi. Entre les seves funcions hi ha la vigilància dels espais públics, el control de compliment de les ordenances municipals, també de les normes de circulació. A més, té capacitat de posar denúncies i sancions en aquells casos en què es detectin infraccions de la normativa vigent. Des del consistori han apuntat que confien que aquesta mesura permetrà reforçar el respecte a les normes bàsiques de convivència, també afavorir un poble més ordenat, segur i agradable per tothom. I acabarem explicant-vos que Cunit forma 13 treballadors municipals en el pilotatge de drons. L'Ajuntament de Cunit ha finalitzat un curs de formació per pilots de dron que estava adreçat al personal municipal. En total han obtingut l'acreditació 13 treballadors que ja disposen de capacitació necessària per operar els drons municipals d'acord amb la normativa vigent. El curs s'ha fet per adaptar-se a la norma, a la nova regulació que s'establirà en aquest àmbit. Fins ara, l'ús dels drons municipals estava vinculat principalment a la policia local. Però amb aquesta nova formació, el consistori ha ampliat l'abast d'aquesta eina a altres àrees i serveis municipals per desenvolupar diferents tasques relacionades amb la seva activitat. Són les notícies de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9 i 21 minuts al matí.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur a Calafell.
3: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
4: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

aquí i ara... Aquí, els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.

0: 1998, 28 anys enrere, que passa el temps volant, eh? Déu-n'hi-do, sembla que va ser ahir. Gran èxit, gran cançó. Ens encanta la música ballable, ens encanta la música dels 90 i ens encanta això. És el Mysterious Times de China Cousins. Música per recordar, música que forma part de la nostra vida, de la història de la música, que també pots escoltar aquí, a Calafell Ràdio.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: I amb això hem arribat a les 9 i 29 minuts.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Ja sabeu que cada hora, quan s'apropa el punt de dos quarts, ens actualitzem, ens posem al dia amb els titulars. En aquest cas, en aquest dijous, dia 11 de juny de 2026, amb la Mireia Romaguera i amb el David Burillo en els esforços. Endavant, molt bon dia.
2: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell arreglarà prop de 500 escocells dels arbres que aixequen les voreres amb les arrels. A més, es plantaran 23 arbres nous i s'arreglaran més de 40.000 metres quadrats de voreres en diferents punts del municipi. Calafell s'omple de música aquest estiu, amb l'oferta dels cicles musicals d'estils ben diferents, que sota el nom de Son Estiu amenitzaran les nits del mes d'agost. És el programa musical que comprèn el Festival de Música del Baix Penedès i les nits al Castell. I als informatius parlarem del 4 Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell, serà el divendres 19 de juny. L'Ajuntament de Cunit impulsa un nou mercat d'intercanvi de roba per fomentar la sostenibilitat i la reutilització. Serà aquest dissabte 13 de juny. Saint-Gobain Security tanca la planta del Vendrell i trasllada l'activitat a les instal·lacions de l'Arboç. L'objectiu és concentrar l'activitat industrial i logística en un únic centre per guanyar eficiència i adaptar-se als canvis del sector de l'automoció. Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la policia local del Vendrell, han realitzat una operació policial que ha culminat amb el desmantellament de dues plantacions interiors de marihuana dins d'un habitatge. Catalunya compleix el 2025 amb els límits legals vigents de diòxid de nitrogen i de partícules per segon any consecutiu. L'ozó troposfèric segueix una tendència desfavorable, amb un grau de compliment inferior a fa uns anys. I la Costa Daurada s'ha promocionat amb la seva oferta interior a París. Una delegació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha donat a conèixer l'oferta cultural i enogastronòmica d'aquest territori.
1: Els esports, amb David Burillo.
3: Per segon any consecutiu, el Sir Raluí presenta el seu casal d'estiu. Hem parlat amb la Luisa Raluí, directora del Sir Raluí Legacy, per parlar d'aquest casal.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: No, i 31 minuts, dijous. Ja sabeu que els dijous a partir d'aquesta hora tenim l'espai l'alcalde a la ràdio. Avui per compromisos d'agenda, l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, no podrà venir a la ràdio, no està aquí amb nosaltres avui. Esperem que sí que ho faci el proper dijous, l'últim dijous de la temporada d'aquest programa, de la temporada regular de Calafell Ràdio.

0: i ha escrit una obra que es titula Mi vida vivida por mí. La Lídia ha passat per moltes situacions, moltes d'elles molt complicades, i segueix lluitant. És una superheroïna. I avui volem compartir el seu testimoni a Calafell Ràdio. A Calafell Ràdio tenim a la Lídia Garrido, que ens explicarà com ha escrit el llibre que ha publicat recentment, Mi vida vivida por mí, es titula. Lídia, benvinguda a Calafell Ràdio, com estàs?
1: Molt bé.
0: Des de quan vas decidir escriure aquest llibre?
1: Vaig començar el 2014 perquè estava travessant una època molt mala i la meva germana em va animar, em va portar un diari i em va dir escriure la teva vida que és molt interessant i així vaig començar.
0: De què va el llibre? Què ens podem trobar en aquesta obra?
1: Bé, he començat parlant amb els meus avis perquè van tenir una vida molt intensa i per això crec que els meus pares poden tenir una excusa per els seus comportaments amb els meus germans i amb mi.
0: Aquesta vida que diu que ha estat intensa,
1: sí.
0: Per què ho ha estat, Lídia?
1: Per pobresa, sobretot, per la guerra, que em van, a mig de la de quan estaven vivint, van començar la guerra, es van separar, van tenir molta, molta misèria.
0: Suposo que l'obra, doncs, comença per la seva infància i va evolucionant?
1: Sí, sí. Començo amb les històries dels meus pares i després ja amb el meu germà gran i jo, que ens portem 15 mesos, nostra infància va ser... va ser feliç. Jo no dic que no fora feliç, no? Però, bueno, el meu pare era molt estricte, la meva mare era molt poc carinyosa. D'infants no ens van donar compte, però quan va evolucionar a l'adolescència, llavors sí. Ja no es donaven compte que no era una vida normal com en qualsevol altra família.
0: Vostès on vivien?
1: Al principi, jo vaig néixer a Sant Cugat del Vallès, però als 2 anys es van anar a l'Hospitalet de Llobregat i vaig estar allà fins que es va casar. Quan me casé ja nos vam anar d'allà. Però, clar, era un barri molt, molt pobre, no estava asfaltat, era un barri molt, molt degenerat.
0: Sí, 1960 encara estava Franco,
1: sí,
0: que hi havia una dictadura ja més escafeinada, no? Però sí, ja estava present.
1: Sí, sí.
0: Aquest període d'adolescència, com el va viure vostè?
1: Molt malament, perquè jo quan vaig complir 11 anys em van sacar del col·legi perquè la meva mare es va quedar embarassada de la meva germana. Llavors va tenir un embaràs molt mal i jo pues, tenia que ajudar en casa. Mhm. I quan va néixer la meva germana, la meva mare em va quedar molt tocada i jo, en 11 anys, tenia que fer-me càrrec de la meva germana. Per rentar bolquets, per... que entonces no hi havia bolquets, eren gases.
0: Sí.
1: I, bueno, no va ser una adolescència agradable.
0: Mhm. Més endavant, què va passar, Lídia?
1: Més endavant pues, vaig tenir un grupet d'amics i d'amigues Llavors,

0: almenys jo el trobava molt bé, i fins que vaig tenir el primer fracàs amorós, mm-hmm, amb 14 anys, i ho vaig passar molt malament. Vaig agafar una depressió considerable. Llavors vaig deixar d'anar amb el grup i em vaig conèixer una nena que vivia al meu carrer, que era Cugeta, i me'n vaig encarinyar amb ella, i allà vaig conèixer el que seria el meu marit.
1: Va conèixer el seu marit a quina edat, doncs?
0: 17 anys, sí.
1: I es va casar?
0: Sí, sí, em vaig casar.
1: Quan?
0: Es va casar el 25 d'ener de gener de 1981.
1: El 81?
0: Sí.
1: I aquest matrimoni va ser feliç?
0: No, no. Al principi potser, però no. Tenia molts mals modus amb mi, em humillava, em va pegar. Jo vaig tenir dos nens, bueno, un nen i una nena. La nena va vindre amb problemes psicològics i tenia un retras psicomotor i necessitava molta teràpia. El meu home deia que ell no posava un euro per psicòlegs. Jo tenia que anar a l'Ajuntament a pedir beques, a pedir ajudes. No me'n vaig sentir nunca apoyada.
1: La va maltractar?
0: Sí.
1: Com va sortir d'aquest matrimoni? Perquè m'imagino que és molt difícil,
0: molt,
1: sobretot amb la situació que tenia vostè.
0: Molt, molt. Molt perquè... A veure, no, ell me feia sentir que jo no sabria sobreviure sin ell. Llavors jo me'l creia i no tenia la força per a donar aquest pas.
1: Vostè depenia d'ell econòmicament?
0: Jo vaig treballar, però quan el meu fill va néixer, deixé de treballar en la fàbrica, em donen una indemnització i em donen el part. I vaig estar 4 anys cobrant fins que va néixer la meva filla, i a partir d'aquí sí que dependia d'ell.
1: Doncs ell mateix també va crear una dependència, no?
0: Sí,
1: en aquest
0: sí,
1: sentit.
0: Sí.
1: No només emocional, sinó també econòmica, Lídia.
0: Sí.
1: Aquesta situació és molt complicada.
0: Sí.
1: Vostè com ho va gestionar per poder sortir d'aquest matrimoni?
0: Va haver un detonant. Va morir la meva mare. Llavors, el meu pare tenia Alzheimer, i no sabien què fer amb ell. Els meus germans treballaven i jo vaig decidir, sí que és veritat que no vaig comptar amb ell, però vaig decidir que me lo portava jo a la meva casa. I me lo vaig portar. Quan portava 3 setmanes, el meu marit va dir que se lo portese un altre, que no se lo iba a cargar ell sol. I jo me'n vaig enfadar amb ell. I me va dir, pues parlaré amb els teus germans. Jo li dic, no, ni se t'ocurra. Però ho va fer. Llavors, el meu germà petit va vindre i se lo va portar i me va dir lo que el meu marit havia dit per telèfon. Aquí, això fou el detonant.
1: Mm-hmm.
0: Em sentia que no tenia ni voz ni voto en la meva casa.
1: En res.
0: Llavors, un dia es va posar molt violent, el meu advocat me va dir, truca als Mossos, i vaig trucar als Mossos, i bueno, lo van veure que estava molt agressiu, i em van dir, senyora, aquí vostè no sap on queda. Aquest senyor està molt agressiu i s'ha d'anar per el que pugui passar. I sí, sí, vaig trucar a la meva germana, la meva germana va vindre a buscar-me i me'n vaig anar. Mm-hmm. I d'aquí ja no torné, no torné nunca más.
1: No el va tornar a veure mai més?
0: No, bueno, al judici.
1: Al judici.
0: Sí.
1: Per sort no la va, no la va assetjar, no? No. Posteriorment?
0: No, perquè ell, les seves germanes viuran en Madrid. Llavors van vindre les dues i se lo van portar. Uh-huh. I llavors ara viu a Madrid amb una parella i viu allí i no, no tinc contacte amb ell per res.
1: Mi vida vivida por mí és el títol de la seva obra, sí. Lídia. És una història, al final, és una història de superació, no?, que ens pot ajudar a través de la seva veu a veure com les situacions complicades sempre també es poden superar i...
0: Sí, però jo sempre dic que quan estàs dins no ho veus. Ho veus quan estàs fora.
1: Clar.
0: És molt difícil veure quan estàs dins, perquè tens un nucli que no ho veus, perquè t'estan dient sempre no podràs viure sin mi, no podràs fer res sin mi, tu no serveix per això, tu no serveix per l'altre, no pots, no lo veus. Mm-hmm. Per això, perdona, és que esto tiene continuación, tiene continua. Mm-hmm. I jo estic encara escrivint i estic explicant lo mal que es passa al principi, però que se pot.
1: Se pot.
0: Se pot.
1: Lina va dir, si algunes dones ens estan escoltant i senten que tenen aquesta situació complicada, encara que no ho vegis realment com ho veus ara des de fora, què els hi recomanes? Quin consell li donaries?
0: És molt difícil, eh? Mm. És molt difícil aconsellar a ningú perquè cadascú té els seus valors i les seves coses, no? Però sí que m'agradaria que pensaran que sí són més valientes de lo que elles creuen, que tenen més força de lo que elles creuen i que sí se pot salir.
1: Molt bé.
0: N'hi ha moltes ajudes, n'hi ha molta gent bona que te ajuda. Aquí tenim una mostra.
1: Sí.
0: Que m'han ajudat molt. Se pot. N'hi ha persones que t'ajudaran i se pot.
1: Quant de temps ha tardat en escriure aquesta obra ja publicada?
0: 3 anys fins al final d'aquest llibre. Però jo he continuat escrivint i encara estic escrivint.
1: Molt bé. I per quan tindrà acabada aquesta última obra que està escrivint?
0: Bé, jo crec que l'acabaria quan jo tanqués els ulls, no? Mm-hmm. Però, bueno, sí, suposo que l'acabaré. Però... m'agradaria que supieran que aunque hay salida y puedes hacer muchas cosas, hay muchas cosas con las que te ves luego muy sola. Mm-hmm. Porque yo tengo problemas con, bueno, mi hija y me he visto sola. Mm-hmm. Pero es una soledad que... Bueno, hay quien a lo mejor elige una pareja, ¿no? Y anda en pareja, ¿no? Pero si no, estás sola. Lo que tú decides, puede ser acertat
1: o no,
0: o te podes equivocar.
1: Exacte.
0: Però així és la vida.
1: Lídia, vostè forma part del col·lectiu Posa i Oli?
0: Sí, sí, sí, gràcies a Déu.
1: Aquest col·lectiu ajuda molt a les persones molt. De més de 60 anys sí. al nostre municipi de Calafell.
0: Molt, molt.
1: Com s'hi troba vostè?
0: Jo molt a gust, molt a gust. Mira que al principi, quan em van trucar per dir-me que m'havien agafat, vaig dir, no tinc gana, no tinc gana. Però Maria José i Montse són una passada. Em deien, aquí a treballar. I sí, sí, hem fet un grupet molt maco clar, en l'hora en què jo vaig, no? Jo vaig de 11 a 12. I el grupet aquest, nos respectem molt, totes. Quan una falta molt temps, te truquen, què et passa, que no vens? Montse també, Montse algunes vegades també em truca. Uh-huh. Llavors, jo, la veritat, m'estan ajudant amb el llibre.
1: Se sent molt acompanyada,
0: sí,
1: no? I recolzada.
0: Sí, sí. Sí,
1: molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí.
1: És maco, això, Lídia.
0: Oh, i tant, i tant. Quan l'has passat tan dolent...
1: Ara ho està passant bé.
0: Ara sí.
1: Ara sí.
0: Ara sí. A veure, tinc problemes, clar. Tothom té problemes.
1: Sí.
0: Però estic molt segura de mi misma, com amb molta força per afrontar tot el que tinc, que no és poc. Uh-huh. I crec que ara podria afrontar qualsevol cosa.
1: Molt bé, doncs convidem a tothom a conèixer aquesta obra, Mi vida, vivida por mi, escrita per Lídia Garrido. On la podem adquirir? On podem comprar aquesta obra, Lídia?
0: A veure, està amb el Cort Inglés, en la FNAC, amb la Casa del Libro, Amazon, i aquí en Calafell està en la llibreria...
1: Papiol?
0: Papiol.
1: A la llibreria Papiol, a Calafell Platja.
0: Sí. Sí.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes felicitats per aquesta obra i també enhorabona per la seva valentia i per venir aquí a explicar-ho, a compartir, perquè segur que hi ha moltes persones que estan vivint situacions molt complicades.
0: Segur.
1: I el teu testimoni doncs, pot ajudar-les, Lídia.
0: És la meva intenció.
1: Moltes gràcies.
0: A ti. Tota l'actualitat al

0: Com ens agrada tot el que fa aquest home, és el Teddy Sims. Que dic jo que te'l trobes en un carrer, a mitjanit, un carrer fos i estret, i surts corrent, eh? Però la veritat és que és un amor d'home i canta a les mil meravelles. Aquesta és una de les seves grans cançons, el Bad Dreams, que acabem d'escoltar aquí, en el 107.9 de la FM. Som Calafell Ràdio, som la municipal de Calafell, i fins la una compartint l'actualitat, l'entreteniment, la bona música, és el Calafell Maté. Salutacions al Ferran Boquer. Tot un plaer acompanyar-vos amb propostes com la que arriba ara, la nova d'Aitana. En un moment fem pausa i tot seguit, temps de vida saludable. Avui parlarem de la disfàgia amb membres, amb professionals de l'àrea bàsica de salut. I moltes més propostes, el retrovisor, l'espai de la policia local, les històries de la música, l'agenda cultural i tot aquí. Gràcies per estar a l'altre costat.
1: Aquí l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: Connexió psíquica és la nova d'Aitana.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar.
3: Primera llista.
4: T'espero, la vida.
2: Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
3: Primera llista.
2: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
5: 10 del matí i un minut. En un moment, a l'antena del 107.9 de la FM, on el Calafell Matí arriba a l'espai Vida Saludable, avui parlant de la disfàgia. Serà després d'una cançó. Anem a recuperar la versió que va fer Cyril del The Sound of Silence.

0: Engeguem nova edició de l'Espai Vida Saludable en el Calafell Matí a la sintonia de Calafell Ràdio. Avui ens acompanya l'Esther Araguete. Ella és infermera d'atenció primària del consultori de Segur de Calafell, de l'àrea bàsica de salut. Molt bon dia, Esther.
1: Hola, bon dia. Gràcies.
0: Avui volem parlar de la disfàgia. Per començar aquesta xerrada, explica'ns què és la disfàgia.
1: Correcte. Doncs mira, la disfàgia, si parlem de definició com a tal, podríem dir que és la dificultat o impossibilitat per empassar aliments, bé sigui sòlids o líquids, o inclús fins i tot la pròpia saliva, i que aquesta sigui de forma segura i eficaç. Aquest procés està coordinat per una sèrie d'activitats sensorials i motores i relativament complexes i que en el que estan implicats inclús fins i tot 50 músculs diferents. Com es pot entendre, doncs, qualsevol alteració en qualsevol d'aquestes fases ens implicaria un trastorn i és on apareixeria aquesta disfàgia.
0: Per què creus que és important parlar de la disfàgia?
1: Doncs perquè crec que a dia d'avui encara és un trastorn poc conegut, fora de l'àmbit sanitari, per suposat, i que moltes vegades passa molt desapercebuda. En canvi, és molt freqüent, ens implica complicacions relativament greus i té un fort impacte psicològic i social tant per la persona que la pateix com per l'entorn d'aquesta persona i que està altament infradiagnosticada.
0: La podem qualificar com una malaltia, com un trastorn? Com la podem identificar?
1: És un trastorn, sí, sí.
0: I com és de freqüent doncs, que es pateixi aquesta disfàgia? Hi ha molts casos, es detecten molts casos?
1: Sí, com deien, és contradictori perquè sabem que hi ha un infradiagnòstic, però en canvi les prevalències són relativament altes, sobretot si parlem de diferents patologies. És a dir, una cosa és la població general, en el que podem dir que aproximadament un de cada 17 persones al llarg de la seva vida ho podrà patir.
0: Un de cada 17?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: És un 5-10%, però si ja parlem de més de 65 anys, una població que està a casa seva, és a dir, població general que viu a la comunitat, parlem d'un 10-30%. En canvi, si ja estem parlant de gent que està en residències, centres sociosanitaris, superem ja el 50%, i si filem més prim i volem parlar per patologies associades, com podia ser un Alzheimer, és molt més massiu i estem parlant d'un 84% de persones que ho patiran quan tinguin un Alzheimer. Si parlem d'un ictus, pot ser entre el 28% i el 74%. Aquesta diferència és perquè el diagnòstic d'ictus hi ha diferents tipus, d'extensions, un Parkinson pot ser un 52%, si parlem de malalties de cara i coll, com per exemple un càncer, un tumor, laringe, etc., pot ser fins a un 55%. Aleshores, doncs, bueno, crec que és relativament freqüent, tot i que quan explotem dades, a vegades encara tenim infradiagnòstic.
0: Entenem llavors que és la conseqüència d'alguna altra malaltia, d'una patologia que es pot estar patint. En molts casos ho vinculem, sobretot, a malalties neurodegeneratives, també, no? Que llavors doncs, hi ha aquesta dificultat, que és la disfàgia. Així doncs, principalment, qui té més risc de patir aquesta disfàgia?
1: Doncs ho podem dividir en tres grups de pacients, en el que, com ja has comentat anteriorment, el primer grup seria les malalties neurodegeneratives, i aquí inclouríem doncs, des de la demència, l'Alzheimer, Parkinson, l'ictus, un ELA o una paràlisi cerebral infantil. Després tenim la gent gran, que l'envelliment com a tal no provocaria aquesta disfàgia, però tots aquests canvis associats a l'edat, com ara la pèrdua de peces dentals, una atrofia dels músculs o de la masticació, disminució de la producció de saliva, etc., sí que podria provocar aquesta disfàgia. I després tenim les persones que han patit lesions de cap i coll, o bé per seqüeles d'un propi tumor, o seqüeles d'una cirurgia, radioteràpia, etc.
0: Pot aparèixer de forma sobtada o és un trastorn que pot aparèixer progressivament?
1: Doncs, de nou, depèn de la causa. No és el mateix una persona que té una OVC, que seria un ictus, d'una manera molt abrupta, que els símptomes realment poden aparèixer d'un dia per un altre, però si parlem d'una demència o un Parkinson, evidentment aquesta evolució és molt més lenta i té canvis progressius, però que ja venen definits per el propi curs de la malaltia. Dir sobretot que la qualitat de la deglució, a més, es pot veure afectada del moment del dia, de la medicació que pren la persona, de la condició física i de l'estat emocional del pacient que viu en aquell moment.
0: Esther, parla'ns una miqueta de la importància de detectar-la a temps i quins serien aquells senyals d'alerta que ens haurien de fer consultar-ho amb un professional.
1: Doncs perquè es detecta, és important detectar-la, hauríem de parlar, com deien, d'aquestes complicacions que poden ser greus. Tindríem principalment la deshidratació, la desnutrició i els ennuegaments. I això ve definit perquè beuen menys aigua, els hi costa, si s'ennueguen, això significa que part del contingut que hem pres per la via... per la boca no arriba a la part digestiva, sinó que se'n va a la part pulmonar, i això el que fa és que se'ns infecta i poden provocar pneumonies, etc. I desnutrició perquè moltes vegades menja molt lent, els hi costa menjar, es cansen, i això fa que a la llarga tingui una desnutrició. En quant a signes i símptomes així més rellevants que la gent es pugui tenir en compte seria pues, una tos freqüent, ennuegar-se mentre mengem, necessitat d'empassar diverses vegades per una sola cullerada, a tenir canvis de veu com després de menjar o beure, que seria una veu humida, ronca, que és aquella veu que la persona necessita fer així, aclarir després dels àpats, baveig constant, dificultat per mantenir l'aliment a la boca, evitació de certs aliments i la pèrdua de peix inexplicable o febres recurrents sense causa.
0: Esther, la disfàgia té cura?
1: Té tractament i en molts casos es pot curar. El que passa és que l'èxit d'aquest tractament dependrà principalment de l'origen de la disfàgia. Aleshores, poder tenir un diagnòstic clar és vital per aquest pronòstic.
0: Parlem de les maneres que podem doncs, posar en marxa per prevenir complicacions o uns hàbits per menjar que ens puguin ajudar a passar millor, de la forma més segura.
1: Doncs mira, per prevenir i reduir aquests ennuegaments, el més important seria adaptar la postura, controlar la consistència d'aquests aliments que mengem i garantir una bona higiene bucal. Referent a la postura, hauríem de tenir una persona que està menjant amb el tronc recte. Idealment hauria d'estar sentada en una cadira. Si és una persona que no es pot aixecar i està en un llit, l'hauríem de tenir incorporada, amb coixins al voltant, és a dir, no pot estar menjant una persona que estigui allitada, estirada. Si l'estem donant de menjar a la persona perquè ella no és capaç de menjar per si sola, hauríem d'estar a la seva alçada. Si jo estic més alta, jo estic dreta, la persona està sentada, la seva tendència serà aixecar-me el cap i hi haurà una extensió del coll que ens facilitarà aquests ennuegaments. Després, en quant a la posició, com deien, seria ideal que la persona després de dinar estigui uns 30-40 minuts en la mateixa posició. Si vol anar a estirar-se perquè li agrada dormir després de dinar, hauríem d'esperar-nos una estona per poder llitar-nos. Pel que fa al tipus d'aliment, sobretot el que idealment et recomanaran si la persona necessita serien els espessidors. Dir que aquests espessidors estan financiats i que no és necessari que els comprin a la farmàcia, que si hi ha una valoració, acudeixen a nosaltres, hi haurà una prescripció i es dispensen de manera hospitalària.
0: A vegades aquesta opció que pot crear confusió perquè a vegades podem entendre que els líquids se'n passen molt millor que no pas els sòlids. Però en aquest cas és recomanable espessir aquests líquids. De fet, a molts d'aquests pacients, per exemple, doncs és un recurs molt habitual.
1: Això és. I la textura, hi ha diferents textures, el professional qui la té ja li recomanarà a la persona i a la família quina serà la textura més adient. No és la mateixa per tothom. Bueno, doncs a banda d'espessir els líquids, dir sobretot que l'aigua gelificada seria l'ideal i que és molt diferent a la gelatina comercial que comprem als supermercats, que moltes vegades, sobretot ara que arriba la calor, l'estiu, volem hidratar aquesta gent gran, donem aigües gelificades i aquesta quan la posem en contacte a la boca es desfà i fa com una doble textura, que seria precisament el que volem evitar. La doble textura seria pues, mastegar una síndria, jo mastego una síndria i quan la tinc a la boca tinc líquid, que no puc controlar, em costa més controlar, una taronja, el mateix, sucar les galetes a la llet, tenir la llet i els trossos de galeta, tot això seria la doble textura, que precisament seria el que evitaríem amb una persona en disfàgia. Després tenim aliments més perillosos, com el que dèiem, doncs galeta seca, que també els costa més perquè és molt sec, els fruits secs, en referència a la temperatura, els aliments massa tebis no estimulen prou la deglució, seria recomanable els més fred o calent, i altres estris que no s'aconsellen serien les xeringues i les canyetes. Les canyetes perquè agafen molta quantitat de líquid a la boca i els hi costa més controlar, vull dir, no són conscients de la quantitat de líquid que han agafat. Només estarien aconsellats si darrere hi ha una rehabilitació, un terapeuta o una logopeda, que hi ha un exercici i li han demanat. Però com a norma per la població en general, no.
0: Doncs està bé aclarir aquestes falses creences, que sí. Moltes vegades doncs, recorrim a aquests estris per facilitar la deglució i fem tot el contrari, no són gaire recomanables. També és important l'entorn i el ritme de l'alimentació.
1: Exacte, haurien de menjar aquestes persones en un ambient tranquil, sense distraccions, sense la tele. Recordar també que si la persona està molt adormida no és el moment per dinar. Utilitzar cullerades petites. Si la persona menja sola, establirà aquest ritme, i si jo li estic donant de menjar a aquesta persona, sempre vigilar que aquella boca està buida abans de donar la següent cullerada. I la higiene bucal, sobretot, evidentment, és recomanable per tothom, però les persones que pateixen una disfàgia poden tenir refluxe, i si jo m'estiro i a més tinc la boca que no està neta, tinc restes d'aliments, el que aspiraré és aquest contingut que jo tinc a la boca.
0: Si algú ara mateix escoltant aquestes xerrades se sent identificat o sospita que pateix disfàgia o que algú del seu voltant ho pot estar patint, quin és el primer pas que hauria de fer, Esther?
1: Doncs el primer pas seria consultar amb el seu equip d'atenció primària, no?, per fer una primera valoració, sobretot si no està en contacte amb altres especialistes, i és un pacient que ja pues, el veu al neuròleg per algun motiu, evidentment, pot consultar amb el seu especialista, però si no té en contacte, el primer seria pues, amb la teva metge, la teva infermera, ja farà una entrevista, farà una anamnesi i derivarà a qui pertoqui. He de dir que la disfàgia requereix un abordatge multidisciplinar i que aquí inclouen molts professionals, des de logopedes, neuròlegs, otorrino, nutricionista, i que ja s'abordarà de la manera necessària.
0: Avui, en aquest temps de vida saludable, estem parlant de la disfàgia, d'aquesta dificultat en la deglució d'aliments sòlids, també líquids. Abans de tancar, Esther, un missatge que t'agradaria fer arribar a l'audiència d'aquest espai radiofònic.
1: Doncs per mi el més important, i que m'agradaria que s'emportessin avui a casa, és que menjar i beure mai hauria de ser un motiu de por o patiment, que la disfàgia no és només una molèstia al tragar, que és un problema de salut molt seriós i que pot... però que es pot tractar i gestionar molt bé, com dèiem, si ho detectem a temps, i que darrere d'una persona que tu sovint mentre menja o que triga molt en acabar el plat, hi pot haver una disfàgia invisible. No ho passarem per alt, aleshores que els equips de salut estem aquí per ajudar-los, per ensenyar-los a adaptar aquestes textures i per garantir que aquesta persona, no, pot continuar gaudint de la taula de manera segura. M'agrada dir això perquè no ens hem d'oblidar que som uns sers socials i que a dia d'avui ho celebrem tot al voltant d'una taula i que per aquestes persones perdre aquest plaer de menjar és molt important i provoca molt d'aïllament. Aleshores, no res, com a missatge clar, dir que la tos no és normal, que modificant aquestes textures a l'hora d'alimentar-nos salva vides i que la postura és part de la solució.
0: A més, ho dèiem fa una estona al començar aquest espai, que gran part de la població podria, en algun moment de la seva vida, patir aquests problemes de disfàgia. Doncs ho deixem aquí. L'Esther Aragüete ens ha acompanyat, és infermera d'atenció primària del consultori de Segur de Calafell, de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Gràcies, Esther, per venir aquí a la ràdio a explicar-nos i parlar-nos sobre la disfàgia. Fins la propera.
1: A vosaltres.

0: estiu del 1994. El raper Ice MC i Alexia en aquest Think About The Way, un dels èxits d'aquell any i de la dècada dels 90. Cançó ballable que hem volgut recordar des d'aquest espai, el Calafell Matí. Tenim música per recordar, tenim èxits dels 70, 80, 90, 2000, també música actual, però sempre ens agrada, doncs, de tant en tant, posar-nos a ballar al ritme dels 90. Amb el raper Ice MC, Think About The Way.
1: Els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. Amb Ferran Boquer.
0: Camí del punt de dos quarts, moment del retrovisor. En un moment la pausa, l'avanç informatiu. Abans, diumenge sense drama, els Catarres, la nova. Comença.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.

0: ben diferents, que sota el nom de Son Estiu amenitzaran les nits del mes d'agost. És el programa musical que comprèn el Festival de Música del Baix Penedès i les nits al Castell. I als informatius parlarem del 4 Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell, serà el divendres 19 de juny. L'Ajuntament de Cunit impulsa un nou mercat d'intercanvi de roba per fomentar la sostenibilitat i la reutilització. Serà aquest dissabte 13 de juny. Sant Gobain Security tanca la planta del Vendrell i trasllada l'activitat a les instal·lacions de l'Arbós. L'objectiu és concentrar l'activitat industrial i logística en un únic centre per guanyar eficiència i adaptar-se als canvis del sector de l'automoció. Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la policia local del Vendrell, han realitzat una operació policial que ha culminat amb el desmantellament de dues plantacions interiors de marihuana dins d'un habitatge. Catalunya compleix el 2025 amb els límits legals vigents de diòxid de nitrogen i de partícules per segon any consecutiu. L'ozó troposfèric segueix una tendència desfavorable, amb un grau de compliment inferior a fa uns anys. I la Costa Daurada s'ha promocionat amb la seva oferta interior a París. Una delegació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha donat a conèixer l'oferta cultural i enogastronòmica d'aquest territori.
1: Els esports, amb David Burillo.
2: Per segon any consecutiu, el Cir Reluy presenta el seu casal d'estiu. Hem parlat amb la Luisa Reluy, directora del Cir Reluy Legacy, per parlar d'aquest casal.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Hem arribat a les 10 i 31 minuts. Sintonia del retrovisor, aquest espai setmanal dels dijous amb l'historiador calafellenc Joan Santacana. Avui el tenim, es faran a l'altre costat del fil telefònic, el que volem ja saludar. Joan, molt bon dia.
1: Molt bones.
0: Què tal, com estàs, com va tot?
1: Bueno, tot va. Ja és...
0: Bueno, ja és molt, que vagi fent. Jo desitjo que estiguis molt bé. Avui, ja penúltim espai del retrovisor d'aquesta temporada 2025-2026, que passen les setmanes, passen els mesos volant, i ja tenim l'estiu aquí i anem acabant la temporada. I parlant de que tenim l'estiu aquí, volem parlar de turisme, però turisme i emigració, quan Calafell va canviar. Aquest seria el titular de l'espai d'avui.
1: Sí, perquè diem que són dues coses, dues cares de la mateixa moneda, turisme i emigració. Mira, algunes dades per demostrar això, no? El 1940, a Calafell hi havia 1.915 habitants. El 1950 n'hi havia 1.932, és a dir, no hi ha pràcticament creixement, no? El 1960... ja passa a 2.170, ja comença a créixer. O sigui, el creixement comença...

0: sigui, fan de paleta.
1: A més, estava
0: I
1: en un
0: després volum... hi ha els ferroviaris, en fi, després hi ha altres ocupacions, no? Els contingents d'aquests emigrants venen de Jaén, per exemple, i hi ha un 14%, que és molt, tenint en compte que són, vaja, Marmolejo, de Peres, són alguns pobles, no? D'Extremadura hi ha un 11%. És a dir, venen de regions de l'oest peninsular, Extremadura, i sobretot del sud. No? Tota aquesta és la zona d'emigració. Aleshores, aquesta gent per què venen? Venen perquè hi ha construcció i perquè hi ha treball i perquè fugen d'una zona que a l'època està batejada com el tiempo del hambre, l'edat de l'hambre, perquè era molt fotut la situació d'Extremadura i Andalusia fins als anys 70. Aleshores, aquesta població, per tant, emigrada, viu gràcies al turisme.
1: Escolta'm una cosa, Joan, disculpa'm, és que t'escoltem com molt robotitzat, amb un so. No sé si estàs amb el menjiures, amb l'altaveu, no ho sé, ho desconec.
0: No
1: sé si és qüestió de
0: cobertura.
1: Jo també,
0: ho sento com a duplicat.
1: Sí, llavors jo t'escoltava doncs una miqueta estrany. Si em dius tu que m'estàs parlant normal, amb el telèfon a l'orella i tal, doncs, bueno, mantindrem la comunicació. Doncs hem perdut en Joan Santacana. En qualsevol cas, anem a intentar recuperar la trucada.

0: A vegades tanta tecnologia, tanta tècnica moderna i les coses continuen anant com van. Joan, t'hem recuperat? Estàs aquí amb nosaltres?
1: Sí.
0: Bueno, anem a veure si podem entendre'ns i almenys escoltar-te el millor possible. Endavant, parlàvem d'aquesta immigració.
1: També em sento duplicat, eh?
0: Doncs em sap greu, però bueno, no podrem millorar-ho de moment. No, si no és dificultós per poder parlar, endavant, Joan.
1: No, si se sent raonablement bé, acabem. Sí, no, jo relacionava la immigració i el turisme, i aleshores, paral·lelament amb les dades que he donat de migració, penso que hauria de donar dades de turisme, no? I aleshores he mirat els llits, apartaments, els càmpings, no? Aleshores, fixa-t'hi, el 1961, en la zona aquesta de Calafell, Vendrell, Cunit, hi han 456 llits. Hi ha departaments, hi ha 1.232 places. I de càmpings, 1.940 places d'allotjament, no? Per tant, unes 4.000 persones són les que podien venir.
0: Sí.
1: El 1970, els hotels ja ofereixen 2.700 places, però els apartaments n'ofereixen 27.000.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, la cosa ha canviat.
0: Molt.
1: Els càmpings no es mouen, no? I si anem al 1980, els apartaments ja són 90. Qui ha construït tot això? Qui ha estat la mà d'obra? La mà d'obra ha estat la mà d'obra immigrant.
0: Doncs els immigrants que havien vingut, que havien arribat, no?
1: Sí. La mà d'obra immigrant. Llavors, bueno, això es reflecteix amb els... diguem-ne, clar, aquesta població turística necessita un tipus de serveis diferents dels que hi havia. I aleshores... aquí hi ha un munt d'establiments que surten nous, no? Per exemple, entre 1966 i 72, a Calafell, el primer establiment turista per atendre els turistes i prendre vins i cerveses i tal, és Can Fèlix. Després hi ha el Pop, que era un lloc on franceses, holandeses anaven a ballar i, per tant, era un lloc

0: un fort atractiu tant pels forasters com pels locals. Després hi havia el Samen, que bueno, jo crec que es podia considerar la primera discoteca, no? Altres locals com Black and White feien jazz ocasionalment, no? Las Vegas era una pista de ball, el Tiburó. És a dir, tot això són els establiments primers que sorgeixen per atendre el turisme. El poble hi ha Cal Noi. Aquests elements són els que mantenen el turisme ocupat sobretot a les tardes. Però jo diria, i això en parlarem potser el dia pròxim, que quan una comunitat com de Calafell passa a viure principalment, passa de l'agricultura i la pesca a dependre del sector terciari, el turisme, no només canvia la feina, o sigui, no només canvia la fesomia de la població, el que canvia també és la manera d'entendre el temps, la manera d'entendre el territori, la manera d'entendre la relació social. En els treballs tradicionals el ritme venia marcat per la natura, les collites, les temporades de pesca, el temps, l'estat de la mar. En canvi, el turisme imposa un calendari diferent, més lligat a les vacances, a l'arribada de visitants, a la temporada alta. Això fa que moltes persones comencin a veure l'estiu no com un moment de descans, sinó un període més intens de treball i ingressos. No? I també es produeix un canvi en la mentalitat més comercial. Allò que abans sonava de la vida quotidiana, el paisatge, el platge, menjar, les festes locals, difícils pels oficis, passa a ser vist com un recurs que es pot oferir ben. I el poble deixa de ser només un espai per viure i treballar i es converteix en un producte turístic. Jo crec que aquesta és una transformació més important, no? Perquè genera oportunitats, ingressos, llocs de feina diferents, revaloritza la cultura local. Tot això és cert, però tot això també va acompanyat d'una pèrdua d'autenticitat, perquè tot s'ha d'adaptar al gust del visitant, no? I bueno, jo crec que també es modifica la relació amb ell. En l'agricultura i la pesca predominaven l'esforç físic, la transmissió familiar de l'ofici i una identitat molt vinculada a la terra o al mar, no? En el negoci turístic això canvia. Guanya importància l'atenció al client, la imatge, els idiomes, la rapidesa, la capacitat d'adaptar-se a les demandes del mercat. Tot això produeix un canvi important de mentalitat que a Calafell es comença a notar des de l'acceptació dels piquiris, que els primers que arriben deixen escàndol, en canvi molt aviat es transformen en peces habituals pels banyadors de les dones i de les noies del poble i evidentment en abandonament de tot una cosmovisió, una manera de veure el món. Jo penso que aquests dos factors, per tant, emigració i turisme, són el gran motor de transformació que veiem, però es produeixen entre els anys 60 i 70.
1: Em sap greu, però t'haig de dir que t'estem escoltant mig malament. No sé si és qüestió de cobertura o que la tècnica avui no ens acompanya. En qualsevol cas...
0: Ens boicotegen. I tornarem.
1: Sí, haurem de... Ara que ve l'estiu, doncs és important també una miqueta parlar de l'origen, no?, del turisme que tenim actualment aquí, no?, quan comença.
0: I ara sobretot de com ha canviat.
1: Exacte.
0: Com ha canviat la mentalitat de la gent.
1: Exacte. Ho deixarem aquí, Joan. T'esperem la setmana
0: vinga.
1: Vinent. Jo desitjo que ja estiguis aquí amb nosaltres, que t'escoltarem molt millor
0: sí,
1: i sempre
0: sí.
1: És molt més agradable tenir-te aquí en els estudis.
0: Sí, home, per mi també.
1: Una abraçada. Cuida't, Joan. Gràcies. Fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: Les males jugades de la tècnica, disculpeu, a les molèsties.

Acabes d'escoltar tot un clàssic de la història de la música, els One Republic amb Timbaland i això que es diu Apologize. 10:46 minuts, en directe, som Calafell Ràdio, som Calafell.tv, l'emissora municipal de Calafell. Aquest és el programa que us acompanya de dilluns a divendres de 9 a 1, amb espais d'actualitat, entreteniment, sempre amb bona música i anem camí de les 11 del matí. Quan faltin dos minutets aproximadament per les 11, tindrem la previsió del temps amb Josep Miró. Esperem que sigui via telefònica, que avui la línia, no sé si és la línia, la tècnica, jo què sé, està, que no està. Tot seguit tindrem l'espai de la policia local, avui amb el sergent de la policia local de Calafell, el Dani Galán. A 12:45, les històries de la música, l'Ignasi Guilos i el Xavier Andreu segueixen repassant aquestes 500 millors cançons a la història de la música. Segons la revista Rolling Stone, mica en mica anem arribant al final d'aquesta llista, el top 1, que arribarà d'aquí unes setmanes, perquè és un espai que també aquest estiu, al mes de juliol, des de l'Obert per Vacances, el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, doncs també ens seguiran acompanyant. I finalitzarem a finals del mes de juliol aquest repàs a la llista de les 500 millors cançons a la història de la música, les històries de la música amb l'Ignasi i el Xavier. Avui, a partir de 12:45. I a l'última hora de programa, la quarta i des de les 12 fins la 1, tindrem música, tindrem consells, improvisarem una miqueta i també tindrem l'agenda cultural, l'agenda per aquesta setmana al municipi de Calafell. I tenim música. Justament aquest divendres, demà, s'estrena, es publica el tercer i nou treball de l'Olivia Rodrigo. I entre aquest àlbum, aquesta, The Cure, una de les noves cançons de l'Olivia Rodrigo.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera. En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
11: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
4: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ara mateix, 2 minuts, farà arribar a les 11 del matí. Com sempre a aquesta hora, moment d'actualitzar-nos amb el temps, la crònica i amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs aquest matí, que teníem també presència a part del sol, doncs enteranyinaven uns núvols al cel i no sé si aquests núvols tenen tendència a anar desapareixent.
1: Continuem tenint-los, eh? I fins i tot diria que més abundants, el que fa que llueixi el sol, però més esmorteït. Hem d'esperar que aquests núvols es mantinguin fins a mitja tarda, quan aniran a menys, i tindrem un cel més clar al final del dia. Amb una temperatura avui que ha baixat aquesta nit, s'ha situat entre els 17 i 18 graus, s'ha dormit bé, i hem d'esperar que la màxima avui sigui semblant a la d'ahir i estigui al voltant dels 25 graus, amb una humitat en conjunt moderada o fins i tot més baixa. Vents en conjunt febles, amb domini del migjorn o del Garbí, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps, doncs, més estable, dominat pel sol, amb cel clar la major part del dia i amb unes temperatures que tenen tendència a pujar. Aquesta nit pujaran poc, es dormirà bé, estaran les mínimes al voltant dels 18 graus, però demà la màxima pujarà una miqueta més i estarà ja per sobre dels 26 o costant-se els 27, amb una humitat una miqueta més alta que avui amb ambient una mica més xafogós. Vents de feble, amb domini del Garbí al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejola a la tarda. De cara al cap de setmana podrem avançar que el temps serà estable, dominat pel sol i amb unes temperatures més altes, sobretot de dia, però encara amb unes temperatures nocturnes relativament agradables.
0: Aquests dies la temperatura nocturna a primera hora del matí són fresquetes, quan un surt a primera hora de casa.
1: Sí, avui ho ha estat, ahir no, eh? Ahir, com que vam tenir més núvols amb aquelles pluges, i el dimarts igual vam tenir mínimes un altre cop tropicals de 20 graus. Avui no, avui s'ha dormit molt millor, i el que deia, tornarem, de moment les nits es continuaran mantenint entre 18 i 19 graus, tot i que poden pujar una mica més de cara a finals de setmana. Però les hores centrals del dia sí que la calor picarà més, i sobretot les sensació de xafogor es notarà més al cap de setmana.
0: Doncs bones notícies meteorològiques de cara al cap de setmana. Demà divendres ampliem aquesta informació. Gràcies, Josep, i fins demà a aquesta hora. Bon dia.
1: A vosaltres, fins demà.
0: Adéu-siau. Adéu-siau.

0: moment de l'espai amb la policia local de Calafell. Ens acompanya avui el Dani Galán, sergent de la unitat de trànsit de la policia local. Molt bon dia.
1: Bon dia, Mireia.
0: Avui parlarem de diferents temes. Un d'ells, parlar d'un balanç, no?, de l'educació viària que s'ha dut a terme al llarg de tot aquest curs escolar aquí al municipi de Calafell. Com ha anat?
1: Sí, bé, ja hem acabat la temporada, hem acabat totes les sessions que hem fet als col·les, instituts, fins i tot han vingut nens de primària a la comissaria a visitar-nos. I el balanç és molt positiu, s'han implicat moltíssim els centres, professorat, i bé, vull agrair, des d'aquí també aprofito, a Protecció Civil que ha col·laborat, als centres que han participat, a Ensenyament de l'Ajuntament també, a la Lluïssa, i a tots els alumnes que s'han implicat moltíssim en el projecte.
0: Ara ja ha acabat, i quan es tornarà a reprendre? Perquè això ho feu cada any, no?
1: Correcte. El projecte ja portem molts anys, ja està molt consolidat, i al setembre comencem un altre cop a planificar tot l'any i totes les visites als centres.
0: Molt bé. Doncs parlem de més coses. Això és un tema que ja n'hem parlat també moltes vegades, no? Sobretot el tema patinet elèctric, bicicleta,
1: sí,
0: no?
1: Sí, com... Hem incidit molt. Sí,
0: hem incidit moltíssim en aquest aspecte, i ara parlarem de la Revetlla de Sant Joan, que falten ja poquets dies, i hem de donar consell.

0: són molts, no? No ens oblidem també que a la platja de Calafell tenim zones acotades pel Corriol, tenim confirmats 6 nius i, per tant, tot allò està acotat a les zones de properes al port, no? Als dos costats del port, està clarament diferenciat amb pals, tot acotat amb cordes i tal. Clar, recomanem i sobretot incidim, perquè està prohibit, doncs, llançar petards al costat d'aquestes zones protegides, de no molestar la fauna.
1: Ja és el civisme de cadascú.
0: Ja és el civisme, clar. Tenim zones de sobre, per tota la platja i per tot el passeig i zones internes, no? I s'ha d'evitar, al final, doncs, molestar.
1: Molt bé. Parlem ara de les fogueres.
0: Les fogueres estan prohibides. Fa molts anys sí que veien pels carrers, no? A la meva infància es veien totes les fogueres allà, a la plaça.
1: Han acumulant fustes de tot, sí.
0: Però clar, per què s'han prohibit? Doncs evidentment perquè és un risc molt gran, incendis urbans, contenidors a prop, vehicles, per tant, totalment prohibit ja per ordenança de convivència, tot l'any, però incidim molt que no hi ha cap excepció al Sant Joan, i ens trobem. Ens trobem fogueres a la platja, el típic, no? I és una infracció que és molt greu.
1: També en solars, no? Imagino que
0: correcte.
1: També en solars.
0: Però sobretot a la platja, perquè s'ajunten grups, amb el botellón, que també hem d'incidir una miqueta, que evitem. Però sobretot la foguera, perquè es prohibeix, perquè és perillós. Per la fauna, per la flora i pel mobiliari urbà. Mm-hmm. Llavors és una infracció molt greu, que pot anar fins a 3.000 euros de multa, volem evitar-ho. I per això ho diem aquí, 15 dies abans, perquè no passin.
1: Ara que comentaves dels contenidors, també és molt típic, no? Tirar el petard dins del contenidor, i això també provoca...
0: Clar, any rere any ens trobem això, sobretot contenidors, que la gent tira molt la típica carpintero dintre, i llavors crea un incendi, com també doncs, coses molt perilloses que jo m'he trobat en tota la meva carrera, no? Doncs, dintre de llaunes, que això es talla, és com una bomba, no? O dintre d'una ampolla de vidre, que també acaben petant. Tot això normalment ho fa un públic més adolescent o més jove, i ens hem d'evitar ensurts molt greus. Jo he vist mans amputades o dits, i això no és... Quan la família patint moltíssim, això es pot evitar.
1: Són tipus de serveis que us heu acostumat a trobar durant la revetlla de Sant Joan.
0: Correcte. No és el més freqüent aquest, però sí que petits accidents ens trobem sempre. Petits incendis, també, ja sigui pel típic volador que cau dintre d'una terrassa, el tendall posat ja comença a incendiar-se, o també el típic incendi forestal, com has dit abans, no? Uh-huh. El terreny forestal està totalment prohibit, a 500 metres de zones boscoses també. Per tant, tot allò que ens trobem, doncs, sempre, clar, és una mica provocat per l'incivisme, perquè, clar, ja ho sabem, i per tant és molt perillós.
1: Clar, aquí al municipi tenim moltíssimes urbanitzacions.
0: Moltes, moltes.
1: Com ho afronta això la policia local?
0: És complicat.
1: Una revetlla de Sant Joan, que imagino que és una de les nits que teniu.
0: Correcte,
1: més serveis,
0: si
1: no?
0: Si comptabilitzem serveis, és la que més, pràcticament, i intentem reforçar moltíssim el servei, coordinar-nos amb Protecció Civil i Mossos d'Esquadra, evidentment, i arribar a tot arreu. És complicat perquè s'acumulen serveis darrere de l'altre. Uh-huh. És una cosa que és frenètica. Entrem a les 10 i fins a les 6-7 del matí no parem. Però sí que és cert que intentem arribar a urbanitzacions, a fer preventiu abans de que passi tot, informar també doncs, a la gent que està doncs, agrupada per fer la festa, doncs, per prevenir. És una feina molt preventiva. I a partir d'un cert moment ja comencem a atendre serveis d'emergència.
1: Quan parlàvem dels serveis, no només de petards o incendis, també us podeu trobar el d'arulls, no? També tema alcohol.
0: Correcte.
1: O música molt alta, no? Que ja molesta a altes hores de la matinada.
0: Sí. És una nit de serveis de molèsties, evidentment, és de convivència tot. Baralles també, no s'ha d'oblidar, perquè és una nit de festa també, que el dia següent és festiu, i per això intensifiquem molt a Monturiol, temes de passeig marítim, perquè per evitar tot això, per evitar aldarulls, baralles, discussions, i on hi ha molta gent és inevitable, però allà estem.
1: Quins consells doneu per als propietaris d'animals de companyia, que també són els que més pateixen aquesta revetlla de Sant Joan?
0: Clar, aquí ens preocupa moltíssim, també.
1: A banda de persones també amb problemes auditius.
0: TDA, etcètera, que són altament sensibles al soroll. Jo també, doncs, tinc dos gossos i els consells que donaré són molt particulars. Evidentment, és treure els gossos abans de que comenci tota la gent a tirar petards, doncs una hora que encara no hagi començat. I un cop això, doncs, ja a casa, a l'interior de casa, finestres tancades, una miqueta de soroll d'ambient, com una tele, una ràdio, una miqueta

0: alta i donar-los un espai on es, se sentin protegits. Realment pot causar molt de pànic, eh? Un animal, sí, jo
1: clar,
0: ho he
1: vist. Clar, va depèn de cada animal.
0: Correcte, és un atac de pànic que ens trobem molts serveis també d'escapar, bueno, d'animals escapats,
1: no?
0: Eh?
1: Uh-huh.
0: Per això recomanem que no es deixin els jardins, els solars, perquè salten. I salten tanques que no t'ho imagines, eh? De 2 metres.
1: De la por que arriben
0: a tenir.
1: De
0: la por que tenen. Llavors és un tema d'intentar compaginar, com tu bé dius, una cosa amb l'altra, a la convivència i els animals que el ser humà doncs, ha de tenir una miqueta de seny.
1: Molt bé. Crec que no ens hem deixat res, no?, de la Revetlla de Sant Joan.
0: Crec que no.
1: Perquè ara passem a parlar del Tour de França, canviem radicalment de tema. Passa per aquí, pel municipi de Calafell, i també doncs, hi haurà doncs, uns serveis que heu de realitzar per part de la policia local, vies tallades, no?, i una miqueta de... d'aglomeració de gent que vindrà també a veure-ho, no?
0: Sí, sí, el Tour de França és un esdeveniment internacional d'alt nivell. Estem supercontents a nivell de policia, d'ajuntament, que passin per Calafell, però clar, això porta un dispositiu macro també, molt gran. Ja portem mesos treballant, imagina't, és el 5 de juliol, però portem mig any ja planificant i treballant amb això. Treballem amb la Diputació, amb el Departament d'Esports, amb Mossos d'Esquadra, Trànsit, Mossos d'Esquadra, en general perquè passa per tota la nacional, no?, des de Tarragona. Per tant, aquell dia doncs, estarà molt planificat, dispositiu macro amb policia local, molta gent treballant. I què fem? Doncs sobretot planificar tot el que m'has dit, no?, restriccions de trànsit. Quan falti poquet també publicarem a xarxes socials, etc, perquè hi haurà moltes restriccions. I, clar, no només en el pas de l'altura al migdia, no?, sinó 5 hores abans de que comenci.
1: Ostres!
0: Clar, ja comença a passar la caravana publicitària, a llançar coses... I és, clar, es perllonga
1: són moltes,
0: molt...
1: Són moltes hores.
0: Clar, tot el matí. Per tant... que recomanem que, clar, tota la gent que sigui veïna del poble, no?, doncs intenti fixar-se en els plànols que publicarem, que també enviarem per bústies, no?, per veure on realment no podran passar. Per tant, deixarem el vehicle fora d'aquella zona que serà molta, clar. Perquè
1: clar,
0: al final, per exemple, l'autopista, hi haurà una sortida que no es podrà, que és la de Calafell. Perquè quan sortim a Calafell ens trobarem tallat a la rotonda d'accés a... al nucli, no?
1: Per tant, doncs, aquella sortida estarà tallada,
0: aquella
1: no?
0: Aquella sortida estarà tallada o únicament es podrà sortir, però per anar cap a Bellvei.
1: Clar.
0: Llavors, en aquest sentit, per entrar a Calafell aquella sortida no estarà habilitada. Estarà la de Segur de Calafell, que sí que cap problema. Es podrà accedir a la platja sense problema pels ponts, Santiago Rossinyol i l'altre pont també. Però, clar, traient això, tot el nucli del poble, clar, queda tallat. Només per veïns.
1: Afectacions en ple estiu.
0: Clar.
1: Clar.
0: Sí que podran accedir, si em preguntes, doncs, gent que va a treballar o surt a treballar i torna, al poble sí que es pot accedir per la rotonda que he dit, eh? Hi haurà un accés per veïns, zona de Bòbila, Andalusia, tot allò, cap problema. Què no es podrà fer? Doncs accedir, per exemple, a la zona més de platja Calafell, des del poble. Aquest pas serà més complicat. Ja haurem d'anar a buscar els que són els ponts.
1: Bueno.
0: Això ho explicarem molt bé,
1: sí,
0: perquè no hi hagi confusions, perquè tothom sàpiga, sobretot veïns de Calafell, ho tinguin molt clar, i turistes que vinguin també, visitants, sàpiguen que poden anar a la platja, però hi hauran els accessos molt marcats.
1: En quan s'apropi el dia en parlarem més àmpliament, perquè encara queden fins al 5 de juliol, però volíem fer un petit abans, no?, per ja anar mentalitzant, no?, a la gent que hi hauran aquestes afectacions.
0: Clar.
1: També vindrà molta gent per veure-ho.
0: Molta gent,
1: Com on podran, no?, aparcar, no?, i clar, hi ha moltes...
0: Per això el tema serà que tothom voldrà anar el més a prop possible, no? Hi ha moltes zones per veure el Tour, i no només Calafell, sinó Vendrell, Cunit, passa fins a Barcelona, imagina't, no? Però qui vulgui veure el Tour a Calafell no hi ha cap problema, sempre i quan tinguin en compte que 5 hores abans el pas, diguem, entre el Tour, diguem, que passa per tota la Tovella, amb la Tovella, i agafa la C31, carretera a Barcelona, i continua cap a Cunit. Llavors, aquí prohibit aparcar, evidentment, però el pas entre aquesta via doncs, estarà limitat, no es podrà passar exceptuant els ponts. Tenint en compte tot això, jo crec que es podrà veure en molts punts, hi haurà aparcaments, hi haurà zones on poder estar perfectament amb antelació.
1: Molt.
0: Aquí és molt important l'antelació.
1: Sí. Doncs en parlarem més àmpliament en propers programes. Moltíssimes gràcies.
0: Correcte.
1: I que vagi molt bé la Revetlla de Sant Joan.
0: Gràcies, bon estiu, que vagi bé.
1: Adéu.

0: Així sona Lux, és l'últim treball, ja el coneixeu, de la Rosalía. Això que escoltàvem és l'últim senzill oficial, es diu Relíquia. 11-19 minuts, camí del punt de dos quarts, moment que arribaran les històries de la música. Arribaran aquí l'Ignasi Guilos i el Xavi Andreu un dijous més.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boqués.
0: Arriben David Guetta, Teddy Sims i Tones and I, amb això que es diu Tones and I, diguem-ho bé, amb això que es diu Gone, Gone, Gone.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
1: Primera llista.
0: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: 2:30 i arribem al punt de 11:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Som a dijous, dia 11 de juny de 2026, i aquestes, com dèiem, són en titulars les notícies més destacades del dia amb la Mireia Romaguera i el David Burillo en els esports. Endavant, molt bon dia.
2: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell arreglarà prop de 500 escocells dels arbres que aixequen les voreres amb les arrels. A més, es plantaran 23 arbres nous i s'arreglaran més de 40.000 metres quadrats de voreres en diferents punts del municipi. Calafell s'omple de música aquest estiu, amb l'oferta dels cicles musicals d'estils ben diferents, que sota el nom de Son Estiu amenitzaran les nits del mes d'agost. És el programa musical que comprèn el Festival de Música del Baix Penedès i les nits al Castell. I als informatius parlarem del 4th Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores. Organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell, serà el divendres 19 de juny. L'Ajuntament de Cunit impulsa un nou mercat d'intercanvi de roba per fomentar la sostenibilitat i la reutilització. Serà aquest dissabte 13 de juny. Sant Gobain Security tanca la planta del Vendrell i trasllada l'activitat a les instal·lacions de l'Arboç. L'objectiu és concentrar l'activitat industrial i logística en un únic centre per guanyar eficiència i adaptar-se als canvis del sector de l'automoció. Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la policia local del Vendrell, han realitzat una operació policial que ha culminat amb el desmantellament de dues plantacions interiors de marihuana dins d'un habitatge. Catalunya compleix el 2025 amb els límits legals vigents de diòxid de nitrogen i de partícules per segon any consecutiu. L'ozó troposfèric segueix una tendència desfavorable, amb un grau de compliment inferior a fa uns anys. I la Costa Daurada s'ha promocionat amb la seva oferta interior a París. Una delegació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha donat a conèixer l'oferta cultural i enogastronòmica d'aquest territori.
0: Els esports, amb David Burillo.
3: Per segon any consecutiu, el Cir Reluy presenta el seu casal d'estiu. Hem parlat amb la Luisa Reluy, directora del Cir Reluy Legacy, per parlar d'aquest casal.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu. Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
1: Doncs ara mateix, 3, 2, 1, en punt, 11:45 del matí. I és que sempre ens agrada ser puntuals, eh? Perquè si no, aquí el Xavier i l'Ignasi se m'enfaden si comencem tard. Molt bon dia.
4: Bon dia.
5: Bon dia. Això parlant, no és veritat. No. Ens agrada començar puntuals, sí, veure, és cert.
4: Som, però no ens enfadem, tothom, eh? No ens enfadem.
5: Però no ens enfadem.
1: Era broma, era broma. Ara sí que us esteu enfadant, perquè dic que us enfadem.
5: No, senyor, m'estic...
1: Doncs vinga, comencem les històries de la música. Seguim repassant les 500 millors cançons de la història de la música, segons la revista Rolling Stone, que s'està fent llarg tota la temporada. I acabarem temporada la setmana vinent i ja avancem que durant l'Obert per Vacances fins a finals de juliol seguirem repassant aquestes cançons.
5: Sí, senyor.
4: Sí,
5: senyor.
4: Sí, perquè dona per això i per més, eh?
5: Exacte.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
5: Perquè estem anant pel número 85.
1: Clar.
5: O sigui que... Ui, començarem el número 85.
1: Portem 12 de mitjana, no? 12 temes, cançons...
5: D'aquest ordre, per tant, ja ho veieu. Ja ens falten uns quants programes.
1: Doncs vinga, ho allargarem, això.
5: Com sempre, en cada espai el que fem és repassar-los en ordre invers a la seva posició. La setmana passada, dèiem, vam acabar amb el lloc 86. La cançó era Thunder Road, en la veu de Bruce Springsteen, i avui continuarem en el lloc 85. I aquí hi va quedar situada Crazy, de Patsy Cline.

0: Crazy és una de les balades que millor exemplifiquen la fusió entre el country i el pop nord-americà. La cantant Patsy Cline va tenir una mort prematura al patir un accident d'aviació en un desplaçament entre actuacions. Tenia 30 anys en el moment de la seva mort.
1: Malaurat.

0: I la controvèrsia la confirma el mateix Sting, autor de I'll Be Watching You, quan explica que la va compondre després del fracàs del seu matrimoni. I amb un to sinistre i amenaçador, gairebé inspirat en el Gran Hermano, el text el va dirigir a la seva ex. Què li deia?
1: Sí, senyor, efectivament. La lletra diu: cada cop que respiris, cada vegada que et moguis, cada vincle que trenquis, cada pas que donis, t'estaré observant. Per acabar dient: o és que no ho veus, que tu em pertanys, Gran Hermano, Gran Hermano.

0: Això que escoltem és Norwegian Wood, de The Beatles, que va quedar situada en el lloc 83. En aquest tema podem escoltar a la introducció els acords de la guitarra acústica i també un altre instrument de corda, que fins al moment no havia aparegut en la música pop occidental. Sí, sí, es tracta del sitar.
1: Exactament, el sitar. El sitar és un instrument d'origen hindú que també es toca al Pakistan. Per la seva forma i construcció podríem dir que recorda un banjo. Un banjo en el qual la caixa de ressonància és una carbassa semiesfèrica, més o menys, i el màstil és molt més llarg.

0: Aquest tema es va situar en la posició 82 i una de les consideracions que els crítics van tenir en compte va ser que el so distorsionat de la guitarra de Dave Davies era una innovació que va sentar precedents per al so posterior del hard rock, del heavy i fins i tot del punk.
1: Actualment, aquest so s'aconsegueix amb mitjans electrònics, però a l'any 1964, en què es va publicar You Really Got Me, aquests elements encara no existien.
0: I com s'ho van fer, llavors?
1: Doncs mira, en Davies va aconseguir que el seu amplificador sonés així, fent-li uns quants talls al con de l'altaveu amb una gilet.
0: Carai!
1: Què et sembla?

0: Aquest que escoltem és Fats Domino. Aquí estem escoltant en un dels seus majors èxits, Blueberry Hill. Ell va ser un dels precursors del rock and roll i, de fet, el seu primer disc, que es titulava The Fat Man, va ser el primer d'aquest gènere que aconseguia vendre més d'un milió de còpies.
1: Això del Fat Man era perquè ell tenia una corpulència considerable,
0: Era un home de gran humanitat.
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs finalment, en Fats Domino, al llarg de la seva carrera, va aconseguir situar 35 temes al Billboard dels Estats Units.
1: Déu-n'hi-do.
0: A més, va vendre més de 65 milions de discos i Blueberry Hill el va situar a la posició 81 entre les 500 millors.
1: Doncs la mar de bé.

0: Ocupant el lloc número 80, tenim I Heard It Through the Grapevine, de Marvin Gaye. Una cançó, el títol de la qual és una frase feta en anglès, en anglès americà, que significa assabentar-se d'alguna cosa a través de rumors.
1: A la cançó, el protagonista explica com ha descobert a través de rumors que la seva parella l'està enganyant.
0: Ai.
1: I això li genera dolor i frustració perquè no ho ha sabut directament de la seva parella.
0: Ah, ja, vaja, clar que si ho hagués sabut directament d'ella, tampoc li hauria fet gràcia, no?
1: Segurament que no. Ah!

0: Al lloc 78 trobem I Feel Good, de James Brown, una cançó que es va publicar l'any 1965. Uns quants anys abans, el 1962, el mateix Brown ja va publicar una primera versió d'aquesta mateixa cançó. Cançó que va enregistrar amb la cantant Yvonne Fair, acompanyada per la banda del mateix James Brown.
1: Sí, senyor. Aquella primera versió es va titular I Found You. No I Feel Good, sinó I Found You. I la melodia principal de la cançó era pràcticament la mateixa que en la versió que estem escoltant. Però no així, els acompanyaments instrumentals.
0: No, i és que en James Brown no va acabar gaire convençut de tot el resultat d'aquella primera versió. I per això, uns anys més tard, va publicar la que aquesta que ara estem escoltant. I que, de fet, s'ha convertit en un clàssic del soul, sobretot gràcies al fet que hi va introduir el característic acompanyament de la secció de vent.
1: Sí, senyor.

0: aquest ritme continu i mecànic que podríem qualificar de ferroviari,
1: sí, tant,
0: és el que dona caràcter a Mystery Train d'Elvis Presley, que va quedar situada en la posició 77.
1: És una cançó que Elvis va gravar l'any 1955 versionant un blues que Junior Parker havia enregistrat 3 anys abans. L'adaptació d'Elvis, fent una barreja entre el country i el ritme en blues, es va publicar com a cara B de I Forgot to Remember to Forget.
0: Sí.
1: Però finalment va tenir molt més èxit aquest de la cara B que no pas el de la cara A, la principal.
0: A vegades passa.

0: Ens tornem a trobar amb The Beatles, que escoltàvem en el tercer tall d'avui. I no ens ha d'estranyar, no ens ha d'estranyar, perquè ells són el grup que més temes té inclosos a la llista de les 500 millors. 23 en total. I d'aquestes 23, 10 d'elles entre les 100 primeres.
1: I la que ara escoltem és Strawberry Fields Forever, situada en la posició 76. Aquest tema pertany a l'àlbum Magical Mystery Tour, que van publicar l'any 1967 i va aparèixer per primera vegada com a un single de doble cara A, eh? O sigui, els dos temes eren considerats com a cara A.
0: Correcte.
1: Perquè tots dos eren bons, esclar. L'altre era ni més ni menys que Penny Lane.
0: Déu-n'hi-do. Doncs bé, en particular, Strawberry Fields Forever, la que està sonant de fons, va marcar l'inici dels treballs dintre de l'anomenat rock psicodèlic que The Beatles van consolidar en aquell àlbum, el Magical Mystery Tour.
1: I ara, a continuació, escoltarem What a Lot of Love, de Led Zeppelin, que va ocupar la plaça 75 i de la qual ens fixarem en la seva introducció.
0: A veure...

0: Fa una estona hem parlat del tema You Really Got Me, de The Kinks, que hem trobat en el lloc 82, aquella cançó amb el so distorsionat de la guitarra gràcies a la Gillette de Dave Davis. Aquella va donar lloc a que 5 anys més tard, i ja amb distorsionadors electrònics, Led Zeppelin publiquessin Whole Lotta Love, que es va situar en el lloc 75. Escoltem com sona.
1: La base rítmica d'aquest tema es va construir al voltant del riff de guitarra de Jimmy Page, en què podem apreciar les distorsions de les que parlàvem abans.
0: Sí, senyor. I a part d'això, el disc també es va considerar com a innovador, va ser-ho, de fet, per l'afegit d'efectes sonors a l'estudi de gravació, com el que simula el pas d'un vehicle a gran velocitat.

0: Passem ara a la posició 73 per escoltar Summertime Blues d'Eric Cochran. Un tema també reconeixible per un senzill riff de guitarra i per l'estil juvenil i rebel, tant de la melodia com, sobretot, de la lletra, eh?
1: Sí, sí, sí, perquè en els encara no 2 minuts de durada d'aquesta cançó, la lletra ens explica les ànsies de divertir-se, de passar-s'ho bé del protagonista i els entrebancs que troba per fer-ho tant per part dels pares com de la feina i de les autoritats.

0: Per acabar el capítol d'avui hem escollit aquest tema de Stevie Wonder titulat Superstition i que és el que ocupa el lloc 74.
1: Un lloc que podríem dir que és un reconeixement global complet a l'autor, ja que va ser el mateix Stevie Wonder que no només la va compondre, sinó que a més a la gravació va tocar la majoria d'instruments, l'orgue, la bateria i el sintetitzador, demostrant amb això les seves grans capacitats com a multiinstrumentista.
0: Sí, i tant. Doncs mira, amb Stevie Wonder us deixem fins la setmana que ve, en què tornarem amb un grapat més de temes d'aquests que van quedar entre les 100 primers de la llista de les 500 millors cançons de tots els temps.
1: Exacte, i acostant-nos cap a les millors 50.
0: Exacte, sí, sí.
1: Ja. Però això serà a partir de la setmana que ve, amics. Fins llavors, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos tots.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
0: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook. A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: Doncs vinga, comencem una nova edició de l'Espai Vida Saludable, cada setmana amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Avui volem parlar de l'adolescència. Ens acompanyen aquí en els estudis de Calafell Ràdio la Míriam Reventós, és infermera especialista en pediatria i referent del programa Salut i Escola a Calafell. Molt bon dia, Míriam.
1: Bon dia.
0: També està amb nosaltres la Lídia Ramos, és psicòloga referent de benestar emocional de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Lídia, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs com dèiem, com anunciàvem, avui parlarem de l'adolescència. Doncs comencem des pel principi, per la base, perquè voleu parlar de l'adolescència, d'aquesta etapa de la vida i d'aquests joves.
1: Doncs volem parlar de l'adolescència per enfocar que l'adolescència l'hauríem de viure com un viatge, no? No com un problema. L'adolescència és una etapa de transformació física, una transformació cerebral inevitable. És aquell moment on es construeix aquell adult que serà, i diem sovint a les famílies que el que necessiten és descobrir-ho per ells mateixos.
2: Sí, i a nivell psicològic jo crec que és important el concepte que tenim de l'adolescència, no? A vegades hem arribat a pensar que l'adolescència és un moment de problema i hauríem de canviar la construcció que tenim d'aquesta etapa i passar-la a veure com un moment on els nostres fills necessiten més comprensió i més acompanyament, no? Ser adolescent no vol dir ser un problema o ser un conflicte, sinó és una persona que està intentant trobar el seu lloc al món i, per tant, la clau és tenir un optimisme, no? Vers aquesta etapa.
0: Sens dubte és una etapa important, d'aprenentatge, de creixement, que marcarà també la resta de les nostres vides. Heu parlat d'etapes. De quina etapa estem parlant? Entre quina edat i quina edat?
1: D'entrada parlaríem de tres etapes, no? Una primera adolescència, que aniria al voltant dels 12 als 14, una adolescència mitjana, entre els 15 i els 17 aproximadament, i una adolescència més tardana, que dels 18 fins... Aquest fins és perquè últimament se'ns allarga, no? Parlem de l'adolescència fins al voltant dels 25-27 anys.
2: Fins als 30, vaig sentir jo últimament...
0: De veritat, ens n'anem tan enllà?
1: Sí, de fet, biològicament el cervell, diguéssim que estan en un concepte que com diu el David Bueno, que és un divulgador neurocientífic, està en poda neuronal, vol dir que elimina connexions infantils per crear-ne de noves.
2: Clar, però aquesta maduració no és una maduració que sigui lineal, diguéssim, no? Que és una maduració una mica asíncrona, que no està sincronitzada de manera igual, no? Llavors, tenen una regió del cervell que es diu amígdala, que és l'encarregada de gestionar i identificar tot l'aspecte emocional, la tenen com a 1000 per hora, no? La tenen molt, molt, molt activa, llavors hi ha molta labilitat emocional, els sentiments es noten de manera molt intensa, però alhora aquesta escorça prefrontal, que és la zona del nostre cervell que s'encarrega de controlar impulsos, de valorar les conseqüències i els perills de les nostres accions, encara està immadura, no? Per això els adolescents realment tenen moltes dificultats per veure els perills de dels seus actes. I també un altre punt important és que els adolescents són noctàmbuls, no? Estan cansats però hiperactius alhora i tenen una inseguretat constant pel seu atractiu, no? Llavors és com molts canvis alhora i dificultat ells per entendre-ho i dificultat dels pares també per entendre aquesta nova manera de funcionar.
0: Els que estem aquí hem passat nosaltres aquesta adolescència, en alguns casos també hem viscut l'adolescència dels nostres fills, i sempre vinculem aquesta etapa de la vida en una etapa complicada, no? De convivència, sobretot els pares amb els fills, de comprendre'ls, que ells ens comprenguin a nosaltres, doncs això, vinculem això a una etapa complicada de convivència.
2: I és real, no? Perquè al final el que ens ha funcionat com a família durant els primers 12-13 anys de vida del nostre infant, doncs inevitablement deixarà de funcionar, perquè al final el nostre fill s'està convertint en una persona diferent, no? Llavors, aquí comencen a conviure dues crisis simultànies. Per un costat està la crisi de la identitat del nostre fill, no? I és una pregunta necessària que ell s'ha de començar a crear com a persona i a fer-se aquesta pregunta de qui sóc jo, no? I necessàriament, tot i que als adults no ens agradi, per poder fer aquest pas és importantíssim que es diferenciï de l'adult, no? Llavors, el que ens funcionava fins ara, ara ja deixa de funcionar, no? Potser li agradava una cosa, ara ja li deixa d'interessar. Potser fins al moment els seus pares, eren la persona més important de la seva vida, no? Uh-huh. I el que todo lo sabe, el que todo lo hace bien.
0: Sí.
2: I
0: ens veien amb uns ulls que després, doncs, aquesta mirada canvia, eh? Amb una altra opinió.
1: Exacte. I de fet, pot ser que en algun moment es vegin ells molt segurs de si mateixos, però en el fons és una falsa seguretat aquesta. Com deia la Lídia, no? Al principi tenim la sensació que els pares els volen molt a prop i quan és adolescent els vols més lluny, però no és realment així. Els adolescents necessiten que estiguem a prop però no enganxats. Per tant, hem d'estar en un procés de deixar espai, però hem de seguir posant límits, perquè en el fons és el que necessiten. Un adolescent en què els pares no els estiguin acompanyant ni posant límits, algú pensava, bueno, per mi seria la millor adolescència, però en el fons el que necessiten és això, que estiguis a prop per anar-los acompanyant i anar qüestionant-los en aquelles situacions que ells es comencin a plantejar.
2: Uh-huh. Els hem de donar autonomia, però també aquella seguretat de que nosaltres com a pares estarem al seu costat si hi ha algun moment que tenen algun conflicte, algun perill, no? Però és veritat que és qüestió com d'anar deixant anar la corda, sí, una mica.
0: Aquesta xerrada que estem fent ara sobre l'adolescència, entenem que va dedicada a les persones que acompanyen aquests adolescents o també als adolescents que estan vivint en primera persona l'etapa?
1: De fet, parlaríem dels convivents, sí, dels que no són convivents però són familiars, del mateix adolescent, perquè conèixer com aniran tots aquests canvis t'ajudarà a comprendre com ets. De fet, nosaltres tant fem activitats enfocades a adolescents per famílies com pels mateixos adolescents, per informar-los.
0: A totes les parts implicades.
1: Correcte, a totes les parts.
0: Ens hem de preocupar quan arriba algú a casa, un fill potser, o algú que tenim a casa en aquesta etapa de l'adolescència? Què ens ha de preocupar?
1: Bueno, el que hem d'estar atents és, com n'hi diuen ells, les red flags, no? Aquelles conductes que poden suposar un risc. L'ús de substàncies, estem parlant d'alcohol, tabac, drogues, estem parlant de, bueno, d'una sexualitat amb protecció, perquè una sexualitat sense protecció també ens suposa un risc. Estem parlant del consum de begudes energètiques, de l'ús abusiu de pantalles, situacions autolesives. Vol dir que hem d'estar allà atents? Sí, hem d'estar atents.
2: Sí, però no hem de caure tampoc en un control policial, no? No hem de caure en l'error potser de passar-se a la banda de l'autoritarisme i de criticar, no? Que a vegades nosaltres com a adults veiem els comportaments dels adolescents de manera tan clara que estan cometent algun error, no? Que potser ni tan se vols fomentem el pensament crític, sinó que li diem això no està bé, no? Crec que això és justament el que no hauríem de fer. Hauríem de potenciar aquest pensament crític. Com diu la Míriam, fer preguntes i per què ho fas, i què sents, i ho estàs fent perquè ho fan els companys, o estàs tenint aquesta conducta perquè t'han fet algun comentari, no? Fer-los reflexionar al final de per què estan fent el que estan fent, perquè l'adolescència també és un moment on estan una mica entre l'espasa i la paret i fan moltes conductes per pressió de grup, no? O perquè no tenen eines suficients per gestionar l'ansietat o emocions desagradables.
1: Per poder encaixar, per poder ser acceptat. De fet, quan ets adolescent el que necessites és una identitat com a grup. Quan ets infant, la teva identitat està en el teu nucli familiar. Quan tu ets adolescent busques, no és que et desvinculis de la família, però necessites un altre espai on sentir-te que formes part d'aquell grup. I amb això sí que és el que dèiem, no? Situacions de risc que hem de treballar, doncs, bueno, que la seva autoestima, no? Que parlarem, sigui ben elevada per poder, no?, qüestionar-se aquelles situacions i activar aquest pensament crític.
2: Sí, jo diria que com a pares el més important és estar alerta.
0: Però no? En algun moment ha de sorgir, no?, donar-los aquesta informació. Sobretot, suposo que abans de trobar-nos que potser s'acostin a aquests problemes que ens havíeu comentat, eh?
2: Clar, és que la clau és no començar a parlar-ne de tot això quan ja és adolescent,
0: no? Ja, una informació prèvia, no?
1: De fet, dins del programa de Salut i Escola es realitzen bastantes activitats d'educació per la salut, que ni podien dir tallers, ni podien dir xerrades, i a sisè de primària ja en fem una que parlem de l'adolescència. Després, a primer de l'ESO, en tornem a parlar en un parell de tallers més. I ho anem aplicant en cada curs, a segon, a tercer, a quart, i anem intentant adaptar la informació en base a les seves preguntes i a les necessitats que anem veient.
2: Jo crec que com a pare, o com a familiar, ens hauríem d'alarmar davant de qualsevol canvi de conducta abrupte que observem del nostre fill o filla adolescent. Llavors, aquí sí que ens hauria de saltar una mica una alarma de potser està passant alguna cosa, no?
0: Donar aquesta informació també amb aquestes xerrades que es feien des dels instituts, des de les escoles, però també doncs allò, normalitzar-ho des de casa, no? Amb una xerrada allò al voltant de la taula, en un àpat, doncs, no sé, com una informació, no?, de vida.
1: És que això d'estar al voltant de la taula amb un àpat, és que això que acabes de dir, que ens sembla tan normal, Ferran, no forma part, potser, del gran volum de famílies.
0: Perquè hi ha un cert tabú amb aquests temes? O
1: no,
0: què és
1: perquè,
0: el que passa?
1: Perquè és difícil compartir àpats en família. Sí, el que sabem és que l'adolescent no buscarà el moment que tu vulguis per donar-te la informació. Ell decidirà quin és el moment. Val?
2: Si tu I no sempre ens agrada.
1: Clar, si li preguntes en aquell moment, ara parlem de... Pues a mi potser ara no m'interessa. Sí que és cert que compartir àpats en família sense tecnologia de fons, o sigui, sense televisió posada, és aquell moment que tu pots explicar com t'ha anat el dia, però no només a l'adolescent, sinó jo com a adult, és que avui he tingut un dia fantàstic a la feina, o és que avui he tingut un mal dia a la feina, no? És un espai per poder compartir. Però potser aquell no serà el moment que et dirà. Potser ho farà servir just abans d'anar a dormir, que tu ja estàs rebentat de tot el dia i et deixarà una bomba, que dius, ara què faig, no?
2: Quan tenen la guàrdia una mica més baixa, potser, o... de viatge al cotxe abans d'entrar a l'institut, justament el dia que té un examen, no? Mm-hmm. O sigui, al final, quan estan una mica més vulnerables, i també és important dir que al final tenim uns adolescents tan enganxats a les tecnologies, als mòbils, que tot el contingut que hi ha a un mòbil és cerebralment molt més atractiu que una conversa cara a cara. Llavors, aquí els pares hem de fer una feina important de limitar o buscar expressament aquests moments per tenir aquestes converses i temps de qualitat, sobretot.
0: Creieu que els joves, aquests adolescents, són receptius a aquestes xerrades o comencen, bueno, ara no em donis la xapa, ara no tinc ganes d'escoltar segons què?
1: Sí, sempre i quan, potser no és la paraula, no? Quan tu no vagis a alliçonar. O sigui, ells no volen que tu els vagis a dir què han de fer, sinó... Quan plantegem aquests tallers, els plantegem dient jo no et diré què has de fer, jo t'explico les conseqüències de les decisions que tu prendràs.
2: I t'explico el que et passarà. Clar. T'explico que t'entenc, que nosaltres hem passat també pel mateix, però no des d'una lliçó, no? De jo sé el que has de fer, sinó t'entenc, et comprenc i sé que estàs passant per això i ho fas perquè tens aquesta emoció, perquè tens aquesta por.
1: I perquè l'adolescència és com l'etapa de, no?, quan ets pet... Tenim molt clar que quan un nen neix és el moment de generar un vincle amb la família. Doncs hi ha un altre moment a la vida on és el moment de tornar a reforçar aquest vincle, i aquest és l'adolescència. Sí, hem de viure l'adolescència com una oportunitat per tornar a generar vincles, però clar, amb els adults ens costa generar vincles amb algú que fins ara em feia cas i jo era el seu ídol, i ara jo potser veig que el llibre que té o vol ser un futur jo què sé, youtuber, no, influencer, i no és res que connecti amb el que jo, no, projectaria amb el que voldria amb el meu fill, però què faré, imposar-lo o preguntar-li quin és aquell interès, per què vol ser, què et motiva, quins coneixements té. És que ells reflexionin i et puguin donar arguments, no?, de les seves decisions.
0: Però a vegades ens trobem amb alguns joves que es pensen, creuen que ho saben tot, que ho tenen tota la informació, que no necessiten, no?, aquest tipus de xerrades, d'opinió.
2: Forma part de l'adolescència,
0: clar. És a dir, bé, ara que em vens a explicar si jo tot això ho sé, però a vegades no tenen tota la informació que caldria tenir-la.
1: No, jo em plantejo l'etapa d'educació, no?, la part de docència que tenim com a professionals, com que ells porten una motxilla que nosaltres anem omplint, i allò ja ho tenen allà, que en algun moment de la vida pues, ho faran servir. No? O com un que sembra i en algun moment ja brotarà. Potser no brota quan tu vols, però ja està.
0: Potser penso que la informació que doneu a alguns professionals com vosaltres amb aquestes xerrades és més benvinguda que no pas escoltar alguns pares, no? potser es percep d'una altra manera.
2: Sempre, clar.
0: Val? Bueno, es confirma el que pensava.
2: Sí, sí, sí, és que al final això és saludable. O sigui, estem dient que durant la vida hi ha dos etapes de sociabilització important. Un moment és la infància, on la nostra figura de referència és la família, per naturalesa, però a l'adolescència els pares automàticament deixen de ser aquesta figura de referència i passa a ser el youtuber de turno, l'influencer, i fins i tot pot arribar a ser molt més referent una infermera o una psicòloga que ve a fer una xerrada o algú que surt a l'Instagram que uns pares. O sigui, això és així per naturalesa.
0: Entenc que, evidentment, és molt fiable la informació que doneu, però ara que mencionaves els influencers i aquestes persones que veiem a les xarxes socials i que segueixen tan joves, creieu que és una bona influència als influencers aquests?
1: És que posar una etiqueta ràpidament, l'adolescència té una cosa meravellosa, que és que tenen una energia i una creativitat brutal. Vull dir, podem veure futbolistes molt joves, cantants molt joves, persones amb impacte a nivell medioambiental molt jove. Aquests són bons influencers, boníssims, no? Hi ha influencers que potser no parlaran d'aquests valors, doncs aquí està la família.
0: Depèn del valor que transmeti,
2: Sí, però és important això que hem dit abans, de no jutjar ni qüestionar directament de manera autoritària, no? Doncs no segueixis a aquesta persona perquè a mi no m'agrada. Ja sabem que justament
0: el que prohibeixi serà obtindrem tot el contrari.
2: Clar, la nostra tasca com a familiar és guiar i fer preguntes, que aquest adolescent es qüestioni per què li agrada, en què li agradaria semblar-se a aquest influencer o què li crida l'atenció.
1: I treballar tot el que són els factors protectors, no? A vegades quan això quan són més petits, per les que és, quan tu preguntes de factor protector, el primer això, que els hi surt...
0: Què entenem per això?
1: Vale, doncs la manera més fàcil que em surt a mi d'explicar-ho és que quan tu vas a la platja i no et vols cremar, utilitzes una crema amb fotoprotector solar. Doncs si parlem de protectors durant l'adolescència, parlaríem d'activitats d'oci, però oci saludable. Fer una activitat esportiva arreglada. Sortir amb els teus amics a l'aire lliure. Tenim un munt d'entitats, casals jove, que ofereix al municipi, no? Que són entorns, diguéssim que són entorns saludables, són entorns que es relacionen amb persones de la seva mateixa edat i amb un fi, no? Positiu, no?
2: Sí, sí, sí. Llavors, hi ha activitats esportives i activitats on els adults puguem tenir algun cert control i que fomentin valors positius i saludables.
0: Anem acabant aquest espai de vida saludable. Avui parlant de l'adolescència, uns últims consells per a aquestes famílies que s'enfronten en aquestes etapes, diguem, entre cometes, complicades, en alguns casos.
2: Sí, jo diria que el principal consell i més important és: la família ha de tenir una presència incondicional amb el nostre fill, no? Llavors, l'adolescent ha de saber que passi el que passi, senti el que senti i pensi el que pensi, inclús el seu lloc segur és a casa, és la família. I aquí la clau està en que nosaltres com a adults entenguem i treballem tot el concepte de validació emocional, no? No és fer la pilota al nostre fill adolescent, no és estar d'acord amb tot el que sent o amb tot el que pensa, però sí és esforçar-nos, si més no, en entendre-ho, tot i que no estem d'acord. Entendre-ho i poder treballar aquest llenguatge emocional de t'entenc, estic aquí, fer preguntes, no allisonar, com ha dit la Míriam, no? Fer preguntes de què necessites, i aquestes preguntes són màgiques i marcaran la diferència per treballar aquesta vinculació amb el nostre fill.
1: El que passa que som conscients que tots, en certs moments del dia, a vegades ens poden sobrepassar. I el primer, que quan alguna cosa ens sobrepassa, el que hem de fer és intentar parar, respirar, no? I pensar, com deies tu, sembla que no t'escoltin quan dius les coses. Sí, però el que no hem de pensar és que la nostra tasca és inútil, no? I al final, com deia la Lídia, els hem de validar i hem de poder acabar dient-los que t'estimo com ets. I amb el futur que adult que et convertiràs.
0: De fet, des de l'Àrea Bàsica de Salut esteu preparant una xerrada, serà el pròxim dia 5 de juny a les 4 de la tarda, sobre aquest tema que estem parlant avui aquí, sobre l'adolescència, oi?
1: Sí, sí, tota la població està benvinguda, tant si tenen fills adolescents, com si són familiars, com si tenen interès per conèixer aquesta etapa.
0: Una xerrada així d'aquest tipus també seria convenient que assistissin els mateixos adolescents?
2: I tant, per què no?
0: Potser perquè escolten alguna cosa que no els hi quadra gaire amb la seva manera de pensar.
2: Estarem oberts a que ens ho diguin i a reflexionar sobre el tema, i tant.
0: Expliquem-nos on i com es farà aquesta xerrada.
2: Es farà el dia 5 de juny a les 4 de la tarda a l'aula sanitària del CAP de Calafell. No fa falta inscripció prèvia, simplement tothom que estigui interessat ens trobem allà i compartirem una estoneta per parlar sobre l'adolescència.
0: Qui participarà en aquesta xerrada? Vosaltres mateixes?
1: Nosaltres mateixes.
0: Doncs ens han acompanyat la Míriam Reventós, infermera especialista en pediatria i referent del programa Salut i Escola de Calafell, i també la Lídia Ramos, és psicòloga referent de benestar emocional de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho. Que vagi molt bé, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu.
1: Adéu.
3: Calafell Matí és el programa magazín de Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
12: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
5: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
5: Poc més d'un minut i arribem al punt de 2:15 del migdia. Som a dijous, dia 11 de juny de 2026, i aquestes són en titulars les notícies més destacades que d'aquí una hora, a 2:15 del migdia, ens explicaran, ens ampliaran la Mireia Romaguera, però també el David Burillo a la informació esportiva. Moment d'escoltar aquests titulars a l'avanç informatiu. Endavant, molt bon dia.
0: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell arreglarà prop de 500 escocells dels arbres que aixequen les voreres amb les arrels. A més, es plantaran 23 arbres nous i s'arreglaran més de 40.000 metres quadrats de voreres en diferents punts del municipi. Calafell s'omple de música aquest estiu, amb l'oferta dels cicles musicals d'estils ben diferents, que sota el nom de Son Estiu amenitzaran les nits del mes d'agost. És el programa musical que comprèn el Festival de Música del Baix Penedès i les nits al Castell. I als informatius parlarem del 4th Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores. Organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell, serà el divendres 19 de juny. L'Ajuntament de Cunit impulsa un nou mercat d'intercanvi de roba per fomentar la sostenibilitat i la reutilització. Serà aquest dissabte 13 de juny. Saint-Gobain Security tanca la planta del Vendrell i trasllada l'activitat a les instal·lacions de l'Arboç. L'objectiu és concentrar l'activitat industrial i logística en un únic centre per guanyar eficiència i adaptar-se als canvis del sector de l'automoció. Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la policia local del Vendrell, han realitzat una operació policial que ha culminat amb el desmantellament de dues plantacions interiors de marihuana dins d'un habitatge. Catalunya compleix el 2025 amb els límits legals vigents de diòxid de nitrogen i de partícules per segon any consecutiu. L'ozó troposfèric segueix una tendència desfavorable, amb un grau de compliment inferior a fa uns anys. I la Costa Daurada s'ha promocionat amb la seva oferta interior a París. Una delegació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha donat a conèixer l'oferta cultural i enogastronòmica d'aquest territori.
2: Els esports, amb David Burillo.
12: Per segon any consecutiu, el Cir Reluy presenta el seu casal d'estiu. Hem parlat amb la Luisa Reluy, directora del Cir Reluy Legacy, per parlar d'aquest casal.
2: Calafell Ràdio, abans informatiu.
5: Vinga, passa un minut del punt de dos quarts d'una. Així encetem tram final del Calafell Matí, del magazín de Calafell Ràdio, en aquest dijous 11 de juny, junts fins la una. En un moment repassem l'agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana al municipi de Calafell. I abans de l'agenda, tenim música, tenim cançons. A més, cançons per recordar.
2: Aquí, els clàssics.

és el We All Need Love, tot el que necessites és amor. La cançó l'himne dels 90 dels Davalló. Avui hem destapat la caixa dels 90, eh? I sempre ens encanta la música ballable. Els èxits d'aquella dècada que recuperem aquí a Calafell Ràdio.

0: Així hem arribat a 2:15 d'una del migdia. Vinga, anem per l'agenda.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Gran final del Calafell Matí d'aquest dijous, com sempre, moment de l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Moment d'entrar en el web municipal calafell.cat a la seva agenda. Parlem en primer lloc del taller de cuina Coca de Sant Joan, que es farà demà divendres ja. Demà divendres, que ràpida passa la setmana. Demà 12 de juny, a partir de 6:45 de la tarda, en el Centre Cívic Cinema Iris. Taller de cuina Coca de Sant Joan, a càrrec de la cuinera calafellenca la Maria Herrera del Petit Bistró de Segur de Calafell. Aprendreu els ingredients bàsics i el procés pas a pas per preparar una coca de Sant Joan casolana. També els trucs perquè quedi saborosa, esponjosa i perfecta per compartir durant la revetlla o en qualsevol moment, eh? Aquest taller de cuina, taller de cuina de coca de Sant Joan, està adreçat principalment amb prioritat cap als joves d'entre 12 i 35 anys. Més informació i també inscripció prèvia a www.joventut.calafell.cat. joventut.calafell.cat. Aquest divendres, demà divendres tarda, 6:45, en el Cinema Iris, taller de cuina Coca de Sant Joan. I aquest cap de setmana celebren les Jornades Europees d'Arqueologia, jornada de portes obertes, en aquest cas a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. L'horari serà entre les 10 del matí i les 2 del migdia i entre les 4 de la tarda i les 7 aquest dissabte i diumenge entre les 10 del matí i les 2 del migdia amb accés al jaciment permès fins a 30 minuts abans del tancament. Ja sabeu que és una molt bona proposta per aquest cap de setmana. Jornada de portes obertes a la Ciutadella Ibèrica, motiu d'aquestes Jornades Europees d'Arqueologia. I també dissabte, aquest dia 13 de juny, a partir de les 7 de la tarda, ruta patrimonial, races i rabasses, quan el vi es feia a les cases. Activitat gratuïta. El punt de sortida, el punt de trobada, serà la Vila Romana del Vilarenc fins a la plaça Mariano Soler del nucli del poble de Calafell. En total serà 1:30 aproximadament d'un itinerari sobre la cultura del vi a Calafell des de l'antiguitat fins al segle XX. Una ruta que transcorre per vinyes en alguns dels seus trams. Es recomana portar calçat còmode. És una activitat gratuïta, però cal fer reserva prèvia al 977-69-46-83, 977-69-46-83 o a calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. Recordeu, aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, ruta patrimonial, races i rabasses, quan el vi es feia a les cases. Doncs aquesta és l'agenda d'activitats, el que s'ha programat per aquesta setmana a Calafell. Sempre ho podeu consultar si entreu en el web municipal a calafell.cat a la seva agenda.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Una i per mil i una cançons que pots anar escoltant també aquí la nostra programació, però també aquí en el Calafell Matí, en aquest programa que ara mateix estàs escoltant. Joan Dausà, en una cançó, és una de les últimes que trobareu en el seu últim treball. En 2 minuts arribem al punt de 3:15. Fem una pausa, l'última del matí, i tornem de seguida. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització. Som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Primera llista. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
1: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs...

Que us agradi el futbol. La seu d'enhorabona, eh? Em sembla que és avui que comença oficialment el Mundial de Futbol 2026. Aquí a la casa en tenim uns quants, eh? D'abans del futbol. Jo no ho soc gens, eh? Ja els hi deixo això a altres. El que sí que soc amant és de la música i aquesta és la cançó que li posa la banda sonora a aquest Mundial de Futbol amb Shakira, amb Burna Boy i això que es diu Dai Dai, que seria així com un Dale, Dale. A més, entre els compositors es troba l'Ed Sheeran, el britànic. Doncs vinga, amb aquest Dale, Dale, amb aquest Dai Dai hem arribat a les 12:50. Anem tancant, acabant edició del Calafell Matí d'aquest dijous. Vinga, ànims, que demà ja serem a divendres per fi a les portes del cap de setmana. Marxem amb música, amb The Kid LAROI, amb Miley Cyrus i el Without You. Però demà, amb tu. Aquí estarem, a partir de les 9 i fins a la 1, edició del divendres del Calafell Matí. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Gràcies també a tu per estar a l'altre costat i fins demà a les 9.